0: el que dèiem abans, no? He de sostenir i de confiar en el que sí. En el moment en el que jo digui que no, aquesta persona també intentarà, no? Precisament per aquests 10 anys, perquè estic ben valorada, etc, etc, també farà la seva feina, perquè si no tenim aquesta falsa idea de control en el que nosaltres controlem tot a base del nostre sí, no? A base de complaure amb els altres, no? I si ens anem a aquesta part més emocional, no és, ostres, realment si jo li dic que no a la meva mare, no? Li dic, ostres, no, mama, no et puc acompanyar avui al metge, realment la meva mare em deixarà d'estimar?
1: Farà malament?
0: Sí, o sigui,
1: exacte,
0: s'ho agafarà malament segur, perquè li fa il·lusió.
1: Deixarà d'estimar-me, vull dir, o senzillament arribarà, sí, a entendre el motiu.
0: Sí, i pot entendre-ho estant trista, perquè potser li feia molta més il·lusió que l'acompanyés jo que no que l'acompanyés el meu germà, no? Llavors, estarà trista, però és que és l'olor.
2: Quan un perfum es diu rosa, segurament aquesta rosa està en aquesta nota d'acord. És la que té una mica més de potència. I després tenim les notes de fons, que són les que queden la pell com més de temps. És la que estan les últimes de tots i és aquesta olor que potser hem passat 5-6 hores i la seguim notant. Aquesta olor és la nota de fons. Són més càlides, més subtils, més envolvents i ajuden sobretot també a fixar les olors que posis a sobre. Aquestes serien com les tres notes. No significa que un perfum només tingui tres olors, és que es poden combinar de diverses maneres. Una nota de cor pot tenir dos, tres olors que després juntes creen aquesta olor tan característica de la fragància.
1: Per exemple, les concentracions i la intensitat que poden
2: això
1: tenir
2: també,
1: perquè
2: fa
1: és
2: molt.
1: Això que no tot els envas.
2: Exacte, sí, també hi ha com diverses proporcions a concentrar.
3: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí al Fòrum amb Conxi Sánchez.
4: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Dissabte 10 d'octubre, matí.
5: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre.
6: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
5: A les 10 del matí, al Toc.
6: Escape Room, a càrrec de l'Esplai Grifoll.
5: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
6: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
5: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya.
6: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
5: A les 11 del matí, al Parc de l'Estació.
6: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'Associació Bombers Voluntaris.
5: A les 11 del matí, al Museu Termàlia.
6: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
5: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
6: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Guisla i l'Horta de Sant Marcelí.
5: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius.
6: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
5: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius.
6: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
4: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
6: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions. Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes,
7: la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes, molt bon dia de pluja també, però nosaltres estem aquí, al peu del canó. Avui és dilluns, 6 d'octubre, i encetem una nova edició del Fòrum, ja sabeu, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquest fòrum, en aquesta plaça? La primera hora, que iniciarem tot just d'aquí a pocs minuts, després del butlletí informatiu i de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial les paraules que ens representa i que marquen el to del programa. Tot seguit dedicarem uns minuts a viatjar amb el temps amb tal dia com avui, repassant efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. Seguidament, cap a les 9, abans de 10, doncs serà el moment de parlar d'un llibre, de la seva adaptació al cinema i també de la música que acompanya aquesta mirada compartida. Una sessió que fins ara eren dues, la llibreteria i llibres, música i pantalles, i ara s'ha fusionat en una de sola. Les col·laboradores Marina Meneses i Clàudia García ens presentaran el llibre escollit i la pel·lícula relacionada. Tot girarà a l'entorn del conte de la criada o el conte de la serventa. El llibre, la pel·lícula i la sèrie adaptada i la banda sonora. I així arribarem a les 10, just al butlletí informatiu. Després de les notícies, connectarem amb l'espai del Servei d'Ocupació, que setmanalment ens apropa a oportunitats laborals, assessorament, orientació i servei a la comunitat. Un espai que compta amb la col·laboració dels professionals de la piqueta, com ara Sònia López. A continuació, i fins a arribar a les 11, ens posarem de gala per presentar-vos Terma, el nou podcast de Ràdio Caldes, coproduït amb la xarxa i Ràdio 4. És un format sonor innovador que neix avui mateix i que fa una cosa mai vista, posar a dialogat una intel·ligència artificial i un humà al voltant de la nostra aigua termal. Per conèixer tots els secrets d'aquest podcast pioner, a la segona hora ens acompanyarà el seu guionista Jordi Graví i el seu presentador humà Ferran de Besa. El guionista i el presentador humà. La veu artificial, o sigui, la IA encara no. Tots dos explicarem com han cosit el projecte i com conviuen les dades d'una màquina amb les emocions de la pell. I així arribarem a la tercera hora d'11 a 12, una hora dedicada a la tertúlia, un temps de debat i opinió constructiva. Avui la temàtica damunt la taula continua sent l'habitatge, que, com ja vam dir la setmana passada, és un abans i un després des del desnonament de Mari Carmen. I és que des de llavors els fets han pujat molt de to. No es va aprovar els dos decrets proposats pel govern de l'Estat al Congrés de Diputats, el que tot plegat pot derivar el que debatrem amb les persones que ens acompanyaran en aquest espai. Estem davant una enorme tempesta temporal, social i política. I ara, com ja us he avançat en un principi, és el moment de les paraules del dia, que és l'editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: I ja amb el sumari sobre la taula, obrim el matí amb la nostra mirada del dia. Un refugi contra la tempesta. Avui és dilluns 5 d'octubre i el país encara fa olor de terra mullada. Obrim la setmana amb el paisatge literalment amarat d'aigua. Carrers plens de fam, biblioteques tancades, habitatges inundats, comerços afectats, carreteres tallades i serveis públics que han hagut de treballar a contrarrellotge. El temporat ha estat una sacsejada col·lectiva i avui moltes persones, famílies, treballadors, voluntaris, ajuntaments, intenten recuperar una normalitat que la pluja ha deixat en suspens. El Departament d'Educació ja fa balanç des dels desperfectes als centres escolars, però la realitat és que la tempesta no ha distingut entre escoles i cases, entre espais públics i privats. Ha golpejat el país sencer. Des d'aquí, des de la ràdio del poble, enviem el nostre suport a tota la comunitat afectada, a les famílies que avui netegen el que ahir era casa seva, als professionals que treballen per restablir serveis i a totes les persones que, literalment, han hagut de fer mans i mànigues per tornar a començar. Però la

0: El Congrés de Diputats. Una estocada legislativa que deixa un cop més milers de famílies a la intempèrie de l'especulació, perquè sí, la pluja cau del cel, però hi ha tempestes que la provoquen als despatxos. I tot i que no ho tingui aquí escrit, però sabem que d'última hora que sí, que hi ha una... hi ha un efecte de tot aquest del que ha passat, i és que el 29 de novembre doncs, hi hauran eleccions generals. I mirin quines ironies, a més, no, de, que té el calendari. Avui és el Dia Mundial de l'Hàbitat, el Dia Mundial de l'Arquitectura i el Dia Internacional dels Inquilins, tres conceptes que haurien d'anar de la mà, però que sovint viuen en mons paral·lels. De què serveix dissenyar la millor arquitectura si els nostres pobles i ciutats expulsen els seus veïns perquè no poden pagar els preus? Quin sentit té parlar d'hàbitats si viure de lloguer s'ha convertit en una cursa d'obstacles asfixiants, gairebé en un luxe per a molts joves i famílies de tot arreu, no? I parlant de joves i famílies, avui també és notícia l'estratègia per l'autonomia de la gent gran i els joves tutelats. Un pla que vol garantir qualitat de vida, acompanyament i oportunitats a dues franges de població que sovint queden invisibilitzades, els que han viscut prou per saber que la vida no és fàcil i els que comencen a caminar sols després d'haver crescut sota la tutela de l'administració. El Departament de Dret Social avança uns nous recursos, o sigui, nous recursos com el Centre de la Bastida, pensat per donar suport real a joves extutelats que necessiten un lloc on començar de debò. I també impulsar mesures per a l'autonomia de la gent gran, perquè envellir no hauria de ser sinònim de dependència, sinó de drets, dignitat i comunitat. Fixem-nos-hi, habitatge, educació, autonomia, inclusió, emergència climàtica, tot parla del mateix, tenir un lloc segur on viure, créixer i envellir. Un lloc que no depengui del fang, ni del mercat, ni de la pluja, ni de la política. Un lloc que sigui literalment un refugi contra la tempesta. Avui des d'aquesta plaça del Fòrum tornem a posar la veu en allò que afecta a la comunitat, que ens toca a tots, perquè un país es construeix amb lleis, sí, però sobretot amb sostres, amb carrers, amb oportunitats, amb dignitat i amb la voluntat de no deixar ningú a la intempèrie.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

I parlant de tal dia com avui... Disculpeu, que és que... Disculpeu, és que en aquest moment està sonant l'alarma i bé, vull dir, justament perquè estem en directe i és això, vull dir que està sonant l'alarma, aquí està la Marina Meneses, que també li sona. No passa res, no passa res, Marina, perquè és el que hi ha. Doncs mira, parlant això de que estava dient tal dia com avui, passaré directament a les efemèrides perquè, diguem, de fet, tres dies importants temàtics ja ho hem comentat en aquests, en l'editorial. I així, doncs, parlant d'aquests dies, no? Aquests dies que ens porta la història, que ens fa recordar, doncs, tenim que, veient que l'any 2021, un 5 d'octubre de l'any 2021, la companyia Microsoft va llançar el Windows 11, la darrera versió del seu popular sistema operatiu. El 2014, una avaria amb el subministrament d'oxigen a l'Hospital Robert Rey de Cabral de la ciutat de Santo Domingo, a la República Dominicana, va provocar la mort d'11 persones. L'any 2013, un vehicle de rodes gegants, conegut com a Monster Jam, per el control en un espectacle, això va ser al parc del Rejón de la ciutat de Chihuahua, Mèxic, i va atropellar, doncs, gran quantitat d'espectadors. De fet, aquí també hi van haver víctimes, van morir 9 persones, de les quals 4 eren infants. L'any 1991, Linus Torvald anuncia per primera vegada el joc, o sigui, podríem dir, el sistema operatiu Linux, que el mateix havia, de fet, el Linus Torvald havia desenvolupat. L'any 1988 se celebra

de votacions a Xile en el i en el que el poble va rebutjar la continuïtat i permanència del el poder d'Augusto Pinochet. Fins a, o sigui, de fet, era fins al 1997 que havia d'estar i això doncs, el poble va dir que no. L'any 1969 s'emet el primer capítol de la sèrie de televisió Monty Python, Flying Circus, a la BBC del Regne Unit. Seria una sèrie carregada de crítica social creada i protagonitzada pel grup humorístic d'anglès Monty Python. Vull dir, i aquesta música és la que podríem dir que era de la que podien sentir, no?, d'aquesta sèrie o pel·lícula també dels Monty Python.

0: I abans de continuar amb aquestes efemèrides, doncs dir que justament aquest so que he sentit abans, que és aquesta alerta que a vegades ens espanta, no? I més en una situació com la que estem vivint, d'aquesta temporal de pluges, doncs aquesta alerta doncs, és de protecció civil i parla del risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental. O sigui que aquí, és difícil que la Riera de Caldes al nostre poble, vull dir, es pugui, depèn de per quina zona, sí que es podia desbordar, el que seria la que passa pel centre del poble, aquesta no, però sí que és veritat que per zones com podríem dir on està el Pasqualet, etc., doncs aquí sí que hi ha més perill de desbordament. El que sí que es demana doncs evitar passar, és a dir, no aneu a veure la riera com va, perquè això és un perill i en aquests moments doncs és això el que es demana. I ara continuo amb aquestes efemèrides, doncs que i és que també va de música, l'any 1962, justament aquest 5 d'octubre, es va publicar el primer senzill de la banda tan coneguda, els Beatles, i el títol Love Me Do, que és tan coneguda. Aquesta la coneixeu tot, tu també, Marina, i segur que l'hem ballat. I aquesta cançó doncs serà el punt de partida per a anar doncs als Beatles de manera imparable, no? Després ja arribarien a l'any 1933, aquí ja la cosa és diferent, el partit nazi a Alemanya estableix el control absolut de la premsa. El 1793 el govern de França estableix de manera oficial l'abolició del cristianisme, és a dir, es converteix en un país laic. El 1789 una multitud de ciutadans de París i Rodalies marxa fins al Palau de Versalles per protestar davant del rei per la manca d'aliments. I el 1582 els països d'Espanya, Itàlia, Polònia i Portugal aquest dia es passa a... Bueno, va passar una cosa estranya, però no tan estranya. És que en aquell moment podríem dir que primava el calendari julià, que era de Julio César, no? I va passar al calendari gregorià. I això va fer doncs, que doncs, guanyessin 10 dies. És a dir, que vam passar, doncs, crec que era del 15 d'octubre al 5 d'octubre, o a l'inrevés. Vull dir, jo ara sí que em perdo una mica. I fins aquí el nostre viatge pel temps, un dia de memòria, ciència, drets i història. Un dia per entendre d'on venim i cap a on volem anar.
1: El Fòrum amb Conxi Sánchez.
0: Doncs mira, Marina, aquesta música que podem... Primer de tot, benvinguda, benvinguda, i sobretot perquè has fet un esforç de venir aquí amb aquesta pluja. Per cert, com està la botiga?
2: Bueno, la llibreria on dia,
0: els carrers. Els llibres no es veuen afectats.
2: Home, sí. Clar.
0: Sí?
2: Sí. Si es mulla la llibreria...
0: Sí, però ha entrat molt a l'aigua.
2: Ha entrat molt a l'aigua.
0: Vaja.
2: Sí, ha entrat molt a l'aigua. Entra per la part de darrere i arriba fins a mitja botiga.
0: Ostres.
2: Sí.
0: En fi, bueno, toca feina. Pues per això que encara t'ho hem d'agrair més l'esforç de venir aquí i de manera presencial. Vull dir... Sabem que aquí feu el programa de manera conjunta, però tal i com està el temps, la Clàudia que ve de fora doncs està a casa i la tindrem al telèfon. No sé si està allà.
2: Bon dia.
0: Doncs bon dia, Clàudia. Què tal?
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs
3: com
0: mira,
3: estem?
0: Aquí bé, però a fora, al carrer, no tan bé. I tu què tal?
3: Ja.
0: Estàs també a cobert,
3: bé.
0: No? Estàs a cobert.
3: Sí. Ens acaba de sonar l'alarma també i estem a cobert.
0: No.
3: Així doncs, que tot bé.
0: Doncs quan sona l'alarma, de veritat que ens espanta moltíssim. Però bé, vull dir, esperem que aquí, almenys on estem nosaltres, l'aigua sí que no puja. On està la ràdio, en principi no ha de pujar l'aigua. I sap greu, diguem, doncs, el fet de, en fi, que hagi passat això també. Vull dir que et vegis afectat sí. per aquesta, per aquest problema que ja fa uns dies que estem patint, però que justament avui afecta més a la nostra comarca,
2: sí,
0: al
2: sí,
0: Vallès Oriental. Sí. Doncs vinga, parleu. Avui toca el conte de la serventa i com que primer, si de cas, parla la Marina, que parla del llibre.
2: Parlem alhora, que no, crec, no tenim també gaire temps, es queden 20 minuts o més.
0: És cas. Millor, 18-19 minuts.
2: Doncs parlarem del conte de la serventa, que jo crec que es va popularitzar arran de la sèrie de Netflix, de no sé quan la van estrenar, Clàudia.
3: En el 2017,
2: sí, no fa sí. tant.
3: I que... El del Bruce Miller i amb 6 temporades, per qui vulgui veure-ho.
0: 66 mm-hmm. capítols.
2: Però que va ser escrit, curiosament, és una de les dades que a mi més m'ha sobtat, el 1984. Vull dir que fa
3: sí.
2: 40 anys, i 42 anys exactament, i clar, és molt sorprenent, no? Per com un fet distòpic, no? Que és de total actualitat avui dia, doncs va ser escrit fa 42 anys, no? Com una premonició.
3: Sí, total.
2: No, sí o no, Clàudia? Tu ho veus així també?
3: Sí, perquè a més, no sé si ens donarà temps, però jo havia portat com una mica de debat, perquè últimament s'està parlant molt als Estats Units dels ventres d'alquiler, que no sé si sabeu el que són.
0: Sí, sí. I tant. Uh-huh.
3: Doncs resulta que la Lady Gaga és mare. I ha estat mare gràcies a això, al ventre de Yogate i tal... I clar, per mi és una pràctica molt curiosa. Aquí a Espanya està prohibida, eh? Aquí a Espanya es condemna com violència contra la dona des del 2022.
0: Però, i que trobo que és com... però és condemna, diguem, el fet de que aquí no es pot fer, però sí que pots anar a fora.
3: Sí, el cas és que, clar, el fet de pagar una dona per que sigui mare, jo crec que era com un tema que es podia relacionar molt amb el conte de la serventa, perquè al final és... El conte de la serventa, el ser dona en aquella societat és com que et cataloguen segons la teva funció reproductiva.
2: Uh-huh.
3: I sí. no sé, creia que era com un tema que es podia xerrar, però no sé si ens donarà temps.
2: Expliquem una mica de què va, perquè no l'hagi llegit ni l'hagi vist al llibre.
0: Millor centrar en el llibre, vull dir, uh-huh. i després també l'adaptació amb la sèrie, perquè hi ha una pel·lícula també, que era del 1990 i alguna cosa, però la sèrie, com és la més propera, i vosaltres, sobretot la Clàudia, tindrà més per la mà, doncs parleu així.
2: Bueno, la història parla de l'Ofred, que és una noia que viu a la República de Gàlat. És una distopia, ¿vale? és una distopia d'un futur possible, ¿vale? on res és gaire maco, no? Lo contrari, una distopia sempre és lo contrari.

0: És molt impactant. Per mi la sèrie ha sigut superimpactant. Molt més que el llibre, si ho he de dir,
1: Bé, també s'ha de dir que la triu és molt bona.
2: A la sèrie...
1: Vull dir, la principal, eh? Vull dir, suposo que també això i la manera com que està feta.
0: Digues, Clàudia.
2: Que a més de la sèrie, clar, ho fan tot... A part de que ho veus tot de manera més visceral, el tema de les cerimònies i tal... que tu llegeixes en el llibre i potser no ets capaç d'entendre la gravetat del que és... Bueno, per qui no ho sàpiga, la cerimònia és en el moment en el qual les serventes són... Bueno, és que no sé ni com dir-ho, però...
0: Violades.
2: Jo diria... Sí,
0: literalment.
2: És que no sabia ni si dir-ho, però són violades amb la intenció de que es quedin embarassades i portar un hereu a la família benestant per la qual estan. Clar, tu ho veus a la sèrie, és molt més incòmode veure-ho que no pas llegir-ho, perquè ho llegeixes i si tens sort i no tens una imatge així molt clara en el cap, bé, no? Però ho veus a la sèrie i... Que hi ha moltes diferències entre la sèrie... I el llibre també, perquè a la sèrie la Offred, per exemple, la fan bastant més rebel i més implicada en tot el tema. En la novel·la és com que té un paper una mica no secundari, perquè segueix ser la narradora principal, però sí que és una mica com més dòcil, es podria dir. I no sé, jo trobo que a més la sèrie ho expandeix molt, perquè al final el llibre és com la primera temporada i les altres 5 temporades és un univers que el Bruce Miller expandeix, bàsicament. I el va desenvolupant i dona més narrativa a altres personatges. Però sí, la sèrie és una mica dura de veure, s'ha de dir. Però bé,
0: I no sí sé que és veritat que hi ha aquestes diferències en quant a que entre el llibre i la sèrie, no? El que tu has esmentat de que la protagonista és com molt diferent, no? De fet, en el llibre a mi m'ha sobtat. Jo primer vaig veure la sèrie i primera temporada vaig veure també, només també ho dic perquè, bueno, és el llibre, és el que equival al llibre i ja em vaig tenir prou. Vale? O sigui, que és molt interessant, però que, bueno, prefereixo quedar-me només amb aquesta primera temporada. I el fet d'aquest que a la sèrie, doncs, hi ha molt feedbacks, es diuen, no? Quan van endavant i endarrere, no? En la sèrie, i en canvi en el llibre jo crec que és tot com més lineal i d'alguna manera és com la June o Offred, no? Que ara parlarem d'això dels noms, que a mi m'ha deixat també vamos, meravellada.
2: Ja, molt fort.
0: Doncs que la Offred en el... ara no sé què anava a dir. Bueno, és igual, parlem d'això dels noms. Això de l'Offred...
1: És que, mira, o sigui, aquesta és la sèrie, vull dir, la sèrie que tothom ha vist i tal, però jo deia que hi ha una pel·lícula, sí, el 1990, i aquí es deia La història de la doncella o El preu de la fertilitat. Vull dir que... Canvia una mica, però el contingut
0: bueno,
1: és igual.
0: Bueno, és el mateix, sí.
1: Aquí la protagonista és la Natasha Richardson, vull dir, és la filla de la Vanessa Redgrave, vull dir, no sé si la conegueu, és molt bona, i és qui feia el paper de la Offred.
0: Això dels noms, no? Clàudia, tu com ho veus?
2: Bueno, el fet d'haver d'adoptar el nom de l'home que et viola, bueno, pues és que no sé què dir-te, sincerament. I

0: I tothom que sigui mare, molt maco, la veritat, no desprestigi amb la maternitat tampoc. Però clar, és com, jo trobo que és una mica el debat de pagar una dona perquè dit de manera lletja, fabriqui un nen per tu. O sigui, no sabia dir-ho d'una altra manera, fabriqui, queda molt lleig.
1: A Hollywood hi ha bastants actrius que justament ho fan,
2: Home,
1: no?
2: és un tema que toca molt
0: Sí,
2: l'ètica i
0: sí.
2: la moral, no? I els valors,
0: Exacte.
2: no?
1: La Cameron Diaz, per exemple, també, i a
2: No
1: més
2: sé.
1: dos, i la Cameron ja té 50 i algo.
2: Clar, jo no sé si aquí també suposo que hi ha molt de... Té molt a veure el fet de que, bueno, si realment tu no pots tenir fills, si, no? I quines altres
0: Però
2: maneres,
0: clar,
2: quines altres
0: existeixen.
2: maneres s'han buscat, exacte, no? Si, que jo no estic totalment en contra, vale? Però crec que hauria de ser, pues, com una última, pues això, no?
0: Una última
2: Una
0: instància,
2: última
0: potser.
2: instància ben passat abans per molts altres llocs, no? Perquè no sé la Lady Gaga, però jo no crec que sigui tan gran. No sé si té algun problema, no té algun problema,
0: No.
2: si pot ser mare o no pot ser mare, eh?
0: Clar, és
2: Però...
0: que és això, tampoc es pot criticar perquè no sabem exactament les condicions de cada
2: Clar,
0: dona,
2: clar, clar. I és...
0: però jo crec que es podria exercir un mínim de pensar i de dir, ostres, és realment ètic això de pagar a una altra persona i quan, per exemple, hi ha, per exemple, l'adopció o, clar, altres mètodes, que és això, no sabem les condicions de cada dona i potser després parles amb les dones que han tingut el fill, la filla dins i estan contentes amb aquesta compensació econòmica. Però clar, és
2: Clar.
0: com, jo trobo que té aquesta relació una mica
2: Clar, i també sabia el
0: de
2: motiu.
0: ostres, distòpic.
2: Sí, sabia una mica el motiu per qual s'ha arribat a aquest punt, no? Perquè està clar que no és el mateix, doncs això, haver arribat en aquesta opció perquè és l'única que queda o l'única o una de les últimes que queda, o si és perquè no vols fer malbé al teu cos tenint un embaràs. No? Un tema estètic, no?
0: Clar, que pot
2: Ah, clar,
0: passar, eh? Hi
2: que...
0: ha gent que té molta por al
2: Aleshores...
0: part, és normal.
2: Sí, clar, però clar, els motius són molt diferents, no? D'arribar a aquest punt d'una manera o una altra, no?
1: Ah,
0: Sí,
1: Clàudia,
0: sí.
1: és que com queda poquet temps, si parles de la sèrie, que segur que, jo no sé si tu has vist un, jo és que de la sèrie crec que he vist només un episodi, vull dir que no puc tampoc valorar, però en el cas de la Clàudia pot ser que sí que te'ls hagis vist tots, les 6 temporades.
0: No, me les he pogut vistar totes. Sí que vaig passar de la primera, vaig començar la segona, però hi havia certs temes que també em
1: Ah,
0: resultaven,
1: fos com
0: bueno,
1: lo que et
0: eren
1: passava a
0: bastant
1: tu.
0: sensibles i sí. I en quant a música, no hi ha gaire molt a parlar tampoc. La banda sonora és de l'Adam Taylor, és molt minimalista, per tant és un...
1: Però
0: Que jo aplaudeixo, les bandes sonores
1: sí que hi ha
0: minimalistes.
1: moltes músiques que són músiques, no sé, vull dir que al trobar-les són dins del que és els episodis, són cançons molt molt actuals, fins i tot pots escoltar a la Nina Simone, vull dir que hi ha moltes
2: Sí, perquè hi ha
1: músiques.
2: moments,
0: Sí.
2: no?, com de... Ui,
0: Ui,
2: espera,
0: altra
2: tornem a
0: vegada.
2: tenir... Ai. Tornem a tenir avís de protecció civil.
1: Una altra vegada, doncs, continua l'alerta, pluges torrencials fins a les 2 de la tarda, doncs això, que com protecció civil, doncs, demana això, evitar desplaçaments innecessaris, no us acosteu ni a rius, ni a rieres, ni a barrancs, no baixeu soterranis, pugeu a pisos, o sigui, el que seria la part alta, no? De si teniu casa, etc. Pisos superiors, si entra l'aigua, en cas de risc, contacteu sempre al 112 i a Protecció Civil, al SECAT. Continueu.
2: Cosa, avui seguir el fil.
0: Sí. Vale, adéu, senyor.
2: La veritat és que sí. Bueno, a
0: Distòpic,
2: mi
0: es veu.
2: una de les coses que més m'ha impactat també de la història és com tenen les dones totalment aïllades entre elles, crea un conflicte entre
0: Sí.
2: elles perquè es delatin unes a les altres, no tenen accés a cap tipus de lectura, passen el temps en inactivitat mental total.

0: dia, tancades a l'habitació sense cap tipus d'estímul, i és com, mare
1: clar,
0: de Déu, és... o sigui, és l'infern, no? És com, no sé, és una de les coses que m'ha impactat molt.
1: Aquesta manera de tornar-se en contra també de... de les teves pròpies companyes, les Martes, no, les dones dels homes, que estan més que disposades a seguir amb aquest règim,
0: sí,
1: molt fort.
0: Sí, sí, és que és, tots els inputs que dona la història són molt bèsties, no? I això, el tema del vestuari, dels colors, no? El significat dels colors, no? Com van...
1: Té molta simbologia, no acabaríem mai.
0: No, aquí és un... Bueno, potser ens dona temps a comentar-ho, no?
2: Queden 3
0: Vols comentar-ho tu, Clàudia?
2: 3 minutets escaix, vull dir que serien 2.
0: Clàudia?
1: Crec que no ens donarà temps, no, perquè jo ja sabeu com enrotllo com una persiana.
2: No, però
0: bueno, pues, mira,
2: així
0: si voleu,
2: molt ràpida.
0: Si voleu, a mi m'agradaria llegir a la edició que tinc jo de
2: En català,
0: del llibre, ¿vale? hi ha una introducció que és brutal, escrita per la mateixa autora, i bueno, us llegeixo un trosset només. L'any 1984... La premissa del que parteix el llibre semblava fins i tot als meus ulls una barbaritat. No m'acabava de veure amb cor de fer creure als lectors que als Estats Units d'Amèrica hi pogués haver un cop d'estat que transformés de cop una democràcia liberal en una dictadura teocràtica estricta. El llibre, tant la Constitució com el Congrés, han deixat d'existir. La República de Gàlat ha sorgit de les essències puritanes del segle XVIII que sempre hi ha hagut als fonaments dels Estats Units d'avui dia que creiem conèixer. Bueno, és una mica el que ni ella mateixa creia que pogués ser possible, no? Fer creure que això tenia sentit, no? Que algú s'ho pogués creure la història, no? I ara, en canvi, no? 40 anys després, que a prop ho veiem,
2: que
0: no?
2: Pena, que... vull dir que sí que se va avançar, com moltes vegades veient, la història,
0: sí, sí.
2: No?
0: La veritat és que sí.
2: Que en aquest sentit molt...
0: Sembla mentida que estiguem aquí, no?
2: Sí. I que ho hagi encertat.
0: Bueno, que estiguem aquí, no estem aquí, ni molt menys. Sí, no.
2: No, però
0: que hi ha molts inputs que ens ressonen molt, no?
2: Justament el que estava parlant la Clàudia ressaltant, no, el tema de precisament els ventres de lloguer,
0: l'anul·lació de la dona, el voler-la discriminar d'aquesta manera, el voler posar dones en contra de dones, no? Que això està com també ressonant molt, no?
1: Moltíssim.
2: Em sap greu, però hem de deixar-lo avui. Res,
0: molt bé.
2: Em sap molt de greu, perquè a més el fet, Marina, que has vingut aquí a l'esforç, no? Doncs moltes gràcies per les vostres aportacions, com sempre, aquesta aportació literària, el conte de la serventa, i déu-n'hi-do el que dona de si, tot i que no sé si voleu un altre dia encara es pot continuar parlant. Ara haurem d'esperar 2 setmanes per escoltar les vostres noves propostes, perquè dilluns que ve és festa major, uh-huh. I serà doncs el 17, crec que és el 17 o el 19, ara ja m'he perdut una mica, 19. Doncs vinga, doncs ens retrobem llavors, i ara doncs és el moment, vull dir, fem una pausa que arriba el butlletí de la ràdio, el butlletí informatiu.
3: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: Aquest cap de setmana ha estat marcat pel medicà del Mediterrani, un fenomen meteorològic inèdit que ha arribat al litoral i prelitoral, deixant un episodi de pluges amb dades històriques per al país. En el cas de Caldes, l'estació de la Torre Marimon ha registrat uns 150 litres per metre quadrat. Des de la nit del dissabte al matí del diumenge, un dels registres més destacats de la comarca. Unes precipitacions que han pintat els paisatges del municipi, començant per la Riera de Caldes, que ha deixat imatges que han sorprès a la ciutat. ciutadania calderina. Una riuada que va obligar a evacuar la zona M del càmping al Pasqualet per precaució, una mesura de prevenció donada per les condicions meteorològiques que només van deixar desperfectes materials. Tot i les alarmes, la policia local no va haver d'intervenir al llarg de la nit. Els cossos de seguretat van vigilar les zones d'alt risc d'inundació, van fer controls de circulació, revisió de les vies públiques i informes dels desperfectes en propietats privades. Unes jornades marcades per les restriccions de desplaçament i la responsabilitat civil i, en conseqüència, les suspensions de les competicions esportives. Des de 6:45 de la tarda de dissabte fins a 12:00 de diumenge es van cancel·lar els esdeveniments esportius com el Club Hoquei Caldes masculí, el Club Futbol Caldes i el Sena Caldes de bàsquet masculí i femení. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilassana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront a Rubí. A diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futbol sala de Gràcia. Finalment, el club del barri es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. Un dels actes que no es va suspendre del tot va ser el de la penya blaugrana calderina, qui va traslladar la festa dels 50 anys d'aniversari a les cases dels mestres per celebrar els actes previstos per dissabte com la xocolatada, els gegants o la batucada. Unes pluges que tampoc van impedir celebrar el dinar de germanor de diumenge a la Bota de Caldes. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir l'hora a les agendes a través de La meva salut o des del CAP. A partir d'avui comencen les afectacions per Festa Major. La plaça Townstein estarà tancada des de 9:00 d'avui fins a 3:00 PM de dilluns vinent. I acabem amb el temps. Avui serà un dia amb intervals de núvols i temperatures entre els 17 i els 24 graus. A partir de la tarda, el temps seguirà la tònica de la setmana, amb possibles tempestes i pluges. Pel que fa a demà, el temps continuarà sent inestable, les temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant la tarda i el vespre. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre.
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Toc.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
2: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya.
3: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
2: A les 11 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'Associació Bombers Voluntaris.
2: A les 11 del matí, al Museu Termàlia.
3: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Gisla i l'Horta de Sant Marcelí.
2: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius.
3: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
2: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius.
3: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
4: Doncs ara encetem aquesta segona hora del programa, després de les notícies, i abans de comentar, o sigui, d'entrar directament en l'espai que toca, que és el Servei d'Ocupació, doncs tornem a recordar doncs, que el servei, o sigui, des de Protecció Civil, contínuament estem rebent alarmes, i és perquè doncs, l'alarma és per això, vull dir, fins a les 2 de la tarda, fins a les 14 hores, hi ha perill de, per exemple, en llocs propers, bueno, que la pluja continuarà, la tempesta continuarà, i és important que no us apropeu a espais com és la riera, doncs per al perill que això comporta. Vull dir, la millor manera és si esteu a la feina o a la feina o a casa, doncs quedeu-vos allà, i sobretot si la pluja puja molt i veieu que el vostre habitatge doncs entra l'aigua, doncs puja sempre a les plantes superiors. I ara doncs continuem nosaltres, doncs que justament és el moment del servei d'ocupació en què cada setmana, cada dilluns, ens acosta a oportunitats laborals, assessorament, orientació i recursos per a la comunitat. Un espai que es fa conjuntament amb els professionals de la Piqueta i, com sempre, cada setmana tenim aquí a Sònia López, benvinguda.
5: Hola, bon dia. Gràcies.
4: Sort que tu no tens problema per arribar aquí, no. Perquè estem molt a prop, no?
5: Sí, sí. No calia ni només, agafar paraigua.
4: Exacte. Només cal baixar, vull dir, no pujar en aquest cas, però de manera que agafar l'ascensor també, sí. I no
5: tenim,
4: és mullar.
5: No tenim perill per aquí.
4: El problema és després, no? Però bé, justament és fins a les 2 que està l'alarma, mm-hmm. És a dir, que la feina
5: tenim
4: és...
5: Tenim marge, sí.
4: També, vull dir que de moment, i més, el perill justament és a prop d'espais com seria com la Riera. Mm-hmm. I Riera, doncs clar, és, sobretot és no acostar-se a la zona que passa, per exemple, del càmping El Pasqualet, que està com més a la vora, no? Uh-huh. I és on hi ha més perill. Vull dir, el que és el pont aquí a Caldes és difícil, que l'aigua, vamos, ha de ploure molt perquè travessi el pont, no?
5: Sí.
4: Tot i que a vegades s'acumula, perquè és la manera com està fet el pont d'on passes del... o sigui, vas cap a, diguem, la zona de les cremades, al pont aquest, doncs a vegades s'acumula ja l'aigua. Uh-huh. Però, en fi, no passa d'aquí. Sí. Doncs vinga, Sònia, com tenim avui? Quines són les ofertes que destaqueu avui?
5: Doncs sí, també són ofertes que hem obert la majoria, bueno, durant tota la setmana, entre principi, mitjans i final. La més recent que tenim és una d'operari o operària en sector tèxtil. Volen una persona, una empresa necessita una persona que porti les màquines, que col·loqui fils, que garanteixi el correcte funcionament de les incidències que puguin haver amb aquests fils, fer petites reparacions de les màquines, per tant, ha de ser algú que pugui fer manipulació fina, perquè són coses molt petites que necessiten molt de detall. I una persona amb ganes d'aprendre, perquè al final es tracta d'aprendre tasques de teixidor o teixidora. També requereixen una mica d'esforç físic, per tant, doncs, bueno, a tenir-ho en compte. S'ofereix una incorporació estable, és jornada completa, es treballaria de dilluns a divendres de 7 a 3, amb la possibilitat de que hi hagi un canvi de torn fent un reforç per la tarda. D'acord? Trobareu més informació d'aquesta oferta al web de Caldes i us podeu inscriure.
4: Després un altre que seria netejador, però aquest cas, bueno, explica-ho tu perquè crec que és de cap de setmana, no?
5: Sí, és per una instal·lació que ofereix serveis esportius. Llavors, busquen algú, és de golf en concret, busquen algú que tingui vehicle propi perquè per arribar al lloc de treball és imprescindible, no es pot, caminant és bastant complicat, no hi ha transport públic. Llavors, parlem d'una jornada parcial de 15 hores, es dividirien entre dissabte i diumenge en horari de 10 a 5 i mitja i sou mensual, uns 500 euros, o sigui, serien 7 hores i mitja cada dia. Llavors, experiència amb neteja i vehicle propi són dues coses imprescindibles. Llavors, hi ha una altra oferta, que és manipulador o manipuladora de peix. És una empresa que està especialitzada en l'elaboració i la distribució d'aquests articles de seitons i anxoves. Llavors, és una feina molt manual, molt d'abans, no? O d'ara també, que consisteix en netejar el peix, en filetejar-lo i envasar.
4: Llavors, per fer és una... anxoves?
5: Bueno, sí, per elaborar... Sí, sí, sí, sí. Anxoves i seitons. I... Llavors, es treballa, és un grup de treball molt petitet, per tant, doncs, és un treball doncs, molt tranquil, que requereix doncs, una actitud de molta calma, perquè és una feina molt repetitiva. Llavors, a qui li pugui interessar, de moment s'està oferint una jornada parcial, però la idea és que es pugui anar ampliant gradualment a una completa. L'horari de feina és de dilluns a divendres de 6 a 2, llavors el que s'hauria de concretar és aquest horari parcial, que gradualment la idea és que es pugui anar ampliant.
4: I això d'aquest auxiliar per màquina de fabricació?
5: Aquest auxiliar ja és per una empresa que treballa amb cartró, ondulat. Llavors, seria, el que faria és portar una màquina contraencoladora de cartró. El que faria, bàsicament, és treure paquets de caixes i planxes de cartró de la màquina i paletitzar. És una feina que requereix que puguin fer una mica d'esforç físic, també. També és jornada completa, contracte indefinit, i es treballa de dilluns a divendres de 2 a 10. És un horari de tarda. Això és un horari que potser no agrada molt a força gent, però és l'horari que necessita cobrir l'empresa.
4: Bueno, llavors, no pensis, perquè sí? A vegades és per home i dona,
5: vull dir,
4: és indistintament, doncs a vegades, i també per joves, vull dir que si és per les tardes i són joves, doncs aleshores permet doncs, que puguis estudiar.
5: Per exemple,
4: al matí.
5: Per exemple, tot i que una jornada completa...
4: O si és per una dona, també doncs, es permet doncs, que puguis tenir treballar per la tarda i tenir el matí doncs, per fer moltes altres coses, precisament de cara a casa i a la família, no?
5: Sí, hi ha moltes casuístiques. Sí, segurament, o sigui... És un horari que serà assequible per força gent, però molt, bueno, és més complicat a vegades de cobrir. Sí. Sobretot el que sí que ens demanen les diferents empreses és que hi hagi català o castellà comprès i parlat perquè a l'hora de donar instruccions de feina doncs poder-nos comunicar de forma correcta. I ganes d'aprendre, també. I la última oferta, que en realitat és una oferta que ja hem parlat d'ella, però és que de moment seguim buscant. Per què? Perquè és una oferta de perfil administratiu comercial i és per treballar al sector immobiliari. L'empresa dona molta importància a que tinguin experiència en el sector immobiliari o de gestories o de banca, perquè això implica unes competències i un coneixement ja incorporat a la feina. Necessiten algú que faci les tasques de preparar documentació, gestions relacionades amb el web i xarxes socials, preparació d'assegurances, etc. Atenció al client, segur. I es treballa de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 7. I els divendres, de forma alternativa, es treballa de 8 a 3. O sigui, un divendres serà fins a les 7, un altre fins a les 3. I en principi volen necessiten una persona doncs, que sigui autònoma, que sigui una persona resolutiva, que sàpiga treballar sota pressió i que li agradi doncs, tot aquest sector. i en principi ja estaria.
4: O sigui, 10 ofertes, doncs ja estaria. No sé, però podrem, però podríem destacar alguna cosa, per exemple, o sigui, en termes d'informació o informació breus que es poden afegir i recordar puntualment, com l'horari d'atenció directa, no? I sobretot això d'atenció a joves del club de feina més 16, vull dir, sí. 16 anys, no? Exactament, doncs, evidentment, va adreçat a partir de 16 anys a club de feina, però una mica remarcar, no?, el
5: sí.
4: funcionament.
5: Quan parlem d'atenció directa, parlem d'atenció en què les persones poden venir de forma directa i poden ser ateses en el moment, tot i que sempre guardant l'ordre d'acord amb qui estigui, no? Llavors, l'horari d'atenció directa és de 9 a 2, és un horari en què tothom pot venir a preguntar, a fer dubtes, a resoldre dubtes o demanar per donar-se d'alta a la borsa de treball. Llavors, l'atenció a joves al Club Feina més 16 és els dimarts i dijous de 10 a 2. És un horari en què els joves i les joves poden venir de forma sense cita prèvia, doncs, per resoldre dubtes i per treballar temes relacionats amb la seva cerca de feina. Tenen una persona allà de referència que les atendrà i que resoldrà tots aquests dubtes. D'altra banda, hi ha l'atenció a adults o a persones majors de 29 anys que es dona els dilluns, dimecres i divendres, també entre les 10 i les 2. I com dic, tanmateix és sense cita prèvia i doncs per resoldre dubtes o per venir a treballar el currículum o per venir a millorar la seva cerca de feina o les necessitats que puguin sorgir.
4: Mm-hmm. Això, diguem, ja seria tot el que és l'atenció directa i el club de feina.
5: Sí.
4: El club de feina, de fet, és perquè aquests nois i noies, més que entrar a treballar, seria com unes pràctiques.
5: El club de feina és per joves que o bé buscant...
4: O d'aprenentatge.
5: O hi ha moltes casuístiques. O són joves que estan estudiant i busquen una feina compatible amb els estudis de caps de setmana o en l'horari que no estan estudiant. Hi ha joves que senzillament han acabat els seus estudis i estan buscant, perquè fins a 29 anys hi ha moltes casuístiques, han acabat els seus estudis i estan buscant o bé una feina de forma immediata, doncs, que els pugui interessar per fer altres estudis, per exemple, o ja busca feina d'acord amb el que ells en el que s'han especialitzat.
4: Però a partir de 16 anys.
5: A partir de 16 anys, sí. Sí, sí.
4: I a vegades pot ser feina, com tu ben has dit, de cap de setmana, sí. Senzillament és per guanyar o per ajudar, no? Per ajudar-se els mateixos.
5: Per donar suport o
4: per
5: autofinançar-se.
4: Per donar suport o per a ells mateixos, doncs mira, el fet de poder tenir una manera, no independitzar-se, però sí que tenir uns diners, no?, per poder pagar-se, doncs, jo què sé, despeses que poden tenir els joves, no?
5: Sí, de fet, hi ha èpoques en què tenim més joves que estan interessats o interessades en buscar feina. Pel Nadal, per exemple, que és una època en la que no tenen estudis i poden donar suport en activitats d'atenció a infants o relacionades amb el període de Nadal, i joves que interessats o interessades en treballar amb l'estiu, durant l'estiu, i que busquen també feines durant tota aquella època en la que no estan estudiant i poden aprofitar per fer uns calarons.
4: Molt bé. Doncs no sé si tu tens alguna cosa més per destacar. Vull dir, encara podem ser, com sempre, tornar a recordar els telèfons, la manera en què la gent es pot adreçar a vosaltres, sí. L'horari, etc., la web, tot plegat. Sempre, sí. Això no importa recordar-lo cada setmana.
5: No, això va bé. Sí, mira, de fet, una cosa que podem recordar és, sobretot important, que quan ens apuntem a una oferta, és molt important, sigui al web de Caldes, sigui a Xaloc, sigui a Infojobs, sigui on sigui, sempre s'ha de llegir molt bé el contingut de l'oferta per valorar si complim els requisits i també si l'oferta compleix els nostres requisits. Això ho diem perquè moltes vegades ens trobem inscripcions a ofertes on veiem que després el perfil no compleix aquests requisits, i això vol dir que no s'ha llegit. Això ho remarcarem perquè és important. I llavors, quan us interessi una oferta, us podeu inscriure, com us deia, al web de Caldes o al web de Xaloc. Sobretot recordar que heu d'estar inscrites a la borsa de treball de Caldes, que si no ho esteu, podeu passar per la piqueta al carrer Vallit número 7, al segon pis, i aquí demanareu hora perquè us fem una entrevista, coneixem els vostres interessos, inquietuds, què heu fet fins ara, en què heu treballat, en què voleu treballar, quina disponibilitat teniu, totes aquestes coses importants que ens ajuden a definir un objectiu de treball i a fer una bona cerca de feina.
4: Molt bé.
5: Llavors, a partir d'aquí també ens podeu trucar directament al 938627025. I també ens trobareu les informacions de la piqueta a les xarxes socials, a l'Instagram de l'Ajuntament, a Facebook i a X.
4: I sempre, de dilluns a divendres, de 9 a 2,
5: de
4: 9
5: a
4: 14 hores.
5: Exacte.
4: Doncs molt bé, Sònia. Doncs la setmana, bueno, la setmana que ve
5: no tenim,
4: no tenim perquè és festa major, és dilluns de festa major i a més i a banda seria festiu perquè és el 12 que és el dia del Pilar,
5: sí.
4: I de moment és festiu també, però aquí és perquè a més és el dilluns de festa major.
5: Bueno, doncs hem de celebrar, no?
4: I no és dilluns de festa major, m'estan dient que vaya. Okay. Pues és el divendres, perdó. Aquest any ha canviat una mica la cosa. És el divendres de festa major, és com si fos el dilluns, i el dilluns és el dia de...
5: del Pilar.
4: Aquí m'han dit de la Hispanitat, prefereixo dir que sigui el dia del Pilar. O sigui que també, com no estarem aquí, doncs a totes les Pilars moltes felicitats, que
5: molt
4: segur
5: bé.
4: Que coneixem bastants.
5: I tant.
4: Doncs que vagi molt bé i molt bona festa major.
5: Molt bé, ens veiem d'aquí dues setmanes.
4: Exacte.
5: Doncs. Gràcies.

0: I així tanquem amb la borsa de treball, servei d'ocupació, tanquem la primera part d'aquesta segona hora, que és l'hora del cafè. Hem parlat d'oportunitat, de camins professionals, de futur, i ara fem un pas cap a un altre territori. En aquest dilluns, on parlem de refugis, també de llibres i de noves maneres d'explicar-nos, obrim un espai al fòrum per parlar d'una autèntica fita de la ràdio local. Avui, dilluns 5 d'octubre, és un dia assenyalat a casa nostra perquè s'estrena Terma, el primer podcast de Ràdio Caldes presentat de manera conjunta entre una intel·ligència artificial i un humà. Un projecte majúscul coproduït amb la xarxa, o sigui, Ràdio Caldes, amb la xarxa i Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, que posa el focus en el cor del nostre poble, la cultura de l'aigua termal, com a eix conductor de la nostra història, la nostra identitat i la nostra vida quotidiana. A partir d'avui mateix, els 5 episodis d'aquest viatge sonor ja estan disponibles a la xarxa. I com s'ha cuinat tot això? Doncs al llarg d'aquests capítols, un calderí que coneixeu molt bé, Ferran de Besa, i l'Alba, la IA de Ràdio Caldes, juguem a verificar el coneixement documental creuant-lo amb testimonis, memòria oral i experiències pròpies de la vila. És un diàleg pioner entre tecnologia i humanitat, perquè mentre l'Alba aporta dades i context, en Ferran recorre els nostres espais i reculls i recull vivències, emocions i sensacions que, com dient fa un moment, o com dèiem fa un moment, s'escapen dels circuits d'una intel·ligència artificial. Per parlar d'aquesta revolució que neix a Caldes, avui tenim les dues ments creatives del projecte a dues bandes. Aquí, a mi, assegut a l'estudi, tenim l'home darrere del guió d'aquesta aventura, Jordi Graví. Molt bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia, Conxi.
0: Perquè a vegades em veia, però justament aquí en el fòrum, no, en la primera,
1: És veritat, no passo gaire, per aquí.
0: Passes per fora.
1: Passo per fora, et veig.
0: La volta, o aquí al costat, però res, mira, avui està bé que estiguis aquí. I a l'altre extrem de la línia telefònica, precisament fent el que millor se li dona, recórrer el territori o alguna altra cosa, perquè del Ferran de Besa tot és possible. Doncs això, tenim el presentador humà del podcast, Ferran de Besa. Molt bon dia, Ferran. Bé, direm bon dia d'aquella manera, Entre cubetes.
2: Exacte, bon dia.
0: Entre cubetes.
2: Bon dia, bon dia.
0: Però el que importa sempre és com ho agafem nosaltres, no? I ho agafem de manera positiva.
2: Sí, a més, avui és un dia estupendo perquè, mira, tothom està informant-se, no? Perquè amb les pluges que hem tingut aquí, Granollers i la zona de Canovelles està inundadíssim. Ara ja està intentant baixar, però bueno, està encara plovent. Avui ha sigut un matí espectacular i, a més, amb l'anunci de les noves eleccions de cara al 29 de novembre...
0: No pensis, doncs, que el temporal, jo ja ho he dit aquí, és temporal de social, polític, vull dir, de totes les bandes.
2: I després
0: aquí tindrem tertúlia al respecte.
2: Exacte. I allà al mig, Conxi, Terma, l'expressió de l'aigua, un podcast... espectacular, que la gent, com que ara està a casa així mig avorrida i ja està cansada d'escoltar la resta, pot escoltar aquest podcast que ja ha sortit, o sigui que molt bé.
1: Que també va d'aigua.
0: Ja ha sortit, sí, però sí. D'aigua calenta. Va d'aigua. Ja ha sortit el primer episodi?
2: Han sortit els 5 de cop.
0: Ah, vale, vull dir, però que es recupera. És un podcast, senzillament, és així de clar.
2: És un podcast que el podeu trobar a la plataforma La Xarxa Més, sí. Mm-hmm.
0: Doncs vinga, anem a fer preguntes, El naixement del projecte, com neix Terma? Quin va ser el primer impuls que us va fer pensar això s'ha de fer? Pots començar tu, ja que estàs aquí, Jordi, o podeu començar indistintament?
1: Bé, tot ve per culpa del Ferran. És el Ferran que va tenir la idea.
0: Doncs a veure, sí. com va néixer Ferran.
2: A veure, el tema és que a mi em va arribar un anunci d'un concurs, no?, de podcast, i que això ho obria La Xarxa Més i Ràdio 4. Hi havia diferents modalitats i una d'elles era podcast de proximitat, amb la teva ràdio local, no? Llavors, per tant, vaig dir, home, doncs per què no ens presentem Ràdio Caldes i buscar finançament amb aquesta coproducció de les tres institucions per generar un podcast, que encara no sabia ni de què aniria ni de res, però vam dir, vinga, va, provem-ho. Llavors vam fer una primera reunió amb la Emma de comunicació de l'Ajuntament, amb el Monter, i per parlar una mica de quin podria ser algú que vehiculés això. D'entrada, el termalisme semblava doncs, que Caldes, òbviament, ja que estava vinculat a la ràdio local, és a dir, Ràdio Caldes, el termalisme i tot el que envolta l'aigua termal havia de ser la peça clau. Però faltava alguna cosa més, perquè no només ens podem quedar amb algo que ja hem fet, sinó que a vegades allò que ja ho hem parlat, hem de mirar el com hem parlat això. I, de cop i volta, mirant a l'antic estudi de Ràdio Caldes, mirant per la finestra de la peixera, vaig veure allà al fons el premi que se li va donar a la veu és màgica.
0: A la veu és màgica, sí. Mm-hmm. Clar, ah, exacte, que és l'Alba, la IA.
2: Això mateix. I aquí va ser, i per què no Ràdio Caldes, que té aquest programa pioner, que ja ha guanyat un premi, i que, per tant, això ja té un valor, per què no unim la IA amb el termalisme? I així va néixer, els hi van queixar la proposta, el Josep Manel Aler, que també és el de l'empresa d'AB Control, que és qui

0: Venga.
1: Vinga, Jordi, ja que això, com de fet és tu, per tu no és, a veure, és una feinada, però estàs acostumat, de guions saps, en saps fer, no? Sí.
2: El que passa és que aquí és una cosa diferent, perquè es tracta de fer guions amb una intel·ligència artificial. El que no volem fer, o el que no preteníem fer, és com la gent podia fer a casa seva, que és agafar el ChatGPT o alguna cosa d'aquestes, i fer-li dir a la veu amb la intel·ligència artificial, fer-li dir les frases que tu vols. No, nosaltres el que volíem és que ens les proporcionés ella. Per tant, la feina de guió és feina nostra i, a més, de l'Alba. I això comporta, doncs, entrenar l'Alba, que això a vegades és complicat. Se li ha de passar tota la informació de termalisme i després dir-li, si el Ferran et pregunta això, tu què diries? I ella proposa, doncs, la seva frase de guió. Després és allò de, ostres, doncs no ho pots dir amb un altre to, no pots canviar-ho, no pots afegir una miqueta més d'informació. Per tant, és un treball lent, no, Ferran? Va ser una miqueta lent.
0: Sí, exacte. Al principi havíem de conèixer una mica l'Alba, també. Ens havíem de conèixer com a equip, perquè, com molt bé diu el Jordi, l'Alba és una IA, és una eina que elabora text i veu de forma generativa, que se'n diu, és a dir, no és que reprodueix, perquè això ja hi ha altres IAs que reprodueixen, transcriuen o diuen allò que tu els has escrit. No és això, és, i tampoc hem volgut jugar això, sinó que és l'eina pròpia que et genera una conversa. A través d'això, al principi, doncs vam haver de dir, molt bé, quin és el to que volem que tingui l'Alba? Igual que quin és el to que volíem que el meu personatge, en aquest sentit, tingués, no? Com serà el Ferran, com serà l'Alba, i anàvem aquí a anar trobant. Clar, fixa't que entre dues persones a vegades és fàcil perquè ja sabem, ja tenim un bagatge cadascú, doncs, ah, mira, jo ho faré més així, tu ho fas més així, fantàstic, i vas fent. Però aquí havíem de fer el mateix amb l'Alba. L'Alba, al final, és una calculadora. Tu li introdueixes un coneixement, a partir d'aquí li vas generant unes preguntes i ella respon. Llavors, això ho has d'anar afinant, has d'anar iterant les respostes perquè vagi entenent què sí que t'interessa i què no t'interessa. Llavors, ella fa segons... Però a vegades, o sigui, la gràcia és que a vegades ens sorprenia i feia unes preguntes o feia uns comentaris que ni el Jordi ni jo haguéssim pensat per guió d'entrada. Aquesta és també la gràcia i la singularitat. Per tant, és una co-guió, co-presentació, co-creació amb l'Alba.
1: Clar, i Josep Manel Aler, que és qui està darrere de l'Alba, el que passa que sí que també un dia ho va explicar aquí també, no? Perquè ara fan els informatius de dissabte, o sigui, el cap de setmana, però són uns informatius especials, només fa l'Alba i l'altra companya.
0: L'Alexa, no?
1: L'Alexa, sí. Doncs elles parlen de les notícies positives, eh? Vull dir, no les agrada parlar de les negatives. Però, clar,
0: exacte,
1: sí que és veritat que és, ho prepara el Josep Manel, no? Però després ella és qui calcula, qui fa, no?
2: Sí, sí, només se li entra la informació i després ella genera el seu propi text, la seva pròpia veu amb la informació rebuda. Per tant, clar, et sorprèn aquestes coses.
0: Clar, aquí, en aquest informatiu que fa el cap de setmana, la IA, l'Alba, ja té automàticament l'ordre de que agafa les notícies de la setmana i a partir d'aquí fa el filtratge. En el nostre cas, la introducció, o sigui, la documentació que li vam posar, perquè això sí, volíem que fos documentació estrictament contrastada i corroborada per Termalia. Així és com va ser, ens van passar la informació a Termalia, que és el museu de referència de termalisme aquí a Caldes, i per tant, amb aquesta informació, clarament l'Alba podia donar unes, amb la informació aquella que tenia, doncs una informació contrastada i científicament doncs, comprovable, no? Per tant, això era molt important. L'Alba, en aquest sentit, és un sistema tancat, no va buscar informació d'altres bandes, i si no té aquella informació, doncs el que et diu és que no ho sap.
1: Com es construeix, aquí va, és a tu, Jordi, com es construeix una intel·ligència artificial que ha de dialogar amb l'humà, que és amb el Ferran?
2: Doncs,
1: és a dir, com tu has de fer el guió...
2: Amb molta paciència. Primer et bases amb el tema de cada episodi, que això vam fer una reunió abans, prèvia, i vam quedar quins serien els 5 episodis, de què anirien. Doncs després de cada episodi, doncs més o menys intentes afilar, a veure quina seria la narrativa.

0: cap on podem tirar, i escrivim més o menys que el Ferran porti la veu cantant i que l'Alba doncs porti més informació, tot i que siguin copresentadors, que l'Alba sigui la que porta més informació. Per tant, a partir d'escriure pel Ferran, va generant preguntes a l'Alba perquè l'Alba pugui fer el seu propi guió.
1: Clar.
0: I a partir del que et contesta, que moltes vegades és no, Alba, aquesta resposta no ens interessa, o sigues més amable amb el Ferran, o sigues més conyona amb el Ferran, fes-li una broma, i l'anàvem modelant perquè al final doncs, sortís. Clar, és complicat, no li pots escriure un guió a l'Alba i dir, Alba, llegeix això, perquè això seria fer trampes. No, no, genera tu el teu propi guió i te'l anem modelant. Escolta, aquesta frase m'està molt bé el que m'has dit, però la resta de la frase, del paràgraf no m'agrada. Canvia'l, però mantén aquest tros de frase. I anar modelant, i per això és un treball lent, però al final, perfecte. I és el que deia el Ferran, ens sorprèn, ens deia coses que ens sorprenia.
1: Fins i tot quan li dius que fes-li una mica més de conya, això de dir-li nen guapo o alguna cosa, feia cosetes d'aquestes?
0: Feia cosetes d'aquestes, a vegades li posava, ara aquí, doncs, digue-li una frase, li posaves una frase d'exemple, digue-li, calderí, que ets massa calderí, que estàs tocat per l'aigua calenta, li deies això, i ell, doncs, a partir d'aquest exemple s'inventava alguna cosa, s'inventava una conya, una referència, però molt bé, ens sorprenia.
1: Com es garanteix que la intel·ligència artificial no només informi, sinó que acompanyi, que és això el que havia de fer, no?
0: Sí, sí, acompanyar. És acompanyar, però amb informació verídica.
1: Que és, però vull dir que, clar, bueno, és d'aquesta manera, no? Tenint-la, o sigui, de tant en tant, ella ja se fa el seu... però... modelant-la, no?
0: Modelant-la, perquè a lo millor, clar, tenint totes les dades, queda molt sèria. Diu, ara et diré aquí una estadística que fliparàs. I dius, ah, molt bé, Alba, però pots dir aquesta estadística més... com si estiguessis en un bar amb els amics, no ho diguis tan formalment, i després ella doncs, anava modelant perquè no quedés massa seriós o... perquè ens respectés com volíem nosaltres el guió.
1: I què aporta l'Alba... com que un narrador humà no pot aportar, perquè també diré a l'inrevés que aporta el narrador humà que no pot aportar la intel·ligència artificial, no? Doncs en aquest sentit, doncs, què aporta ella?
0: Doncs Alba aporta que se li va volcar tota la informació a Ferran, oi? I que si no ens haguéssim hagut de llegir nosaltres tota aquella informació, no acabem mai, eh?
1: I a l'inrevés, sí, a l'inrevés, que a l'inrevés, no? Que és el que aportes tu i no pot aportar l'Alba.
2: Clar, aquí el joc era molt clar, i és que l'Alba es podia llegir i podia ser una experta en termalisme, cosa que només poca gent o la gent del Termàlia, per exemple, pot ser, val? Però en aquest cas, ràpidament, era una experta en termalisme, però no havia viscut cap d'aquelles coses que ella sabia. Ella té la informació dels tríptics, de les webs, dels papers científics, de tots els llibres de termalisme, però no s'ha banyat mai en aigua termal. Val? Llavors, en canvi, jo sí, però no tinc la resta d'informació. Llavors, aquest match, no, aquesta unió, és realment la que dona força. Llavors, com molt bé ha dit el Jordi, no volíem que fos únicament una cosa de, diguem, una informació, sinó que al final vam aconseguir generar, amb un 50% de pes de cadascú, un equilibri i també una relació entre gairebé humana o falsament humana entre l'Alba i jo. Mm-hmm. Val? Llavors, aquí està la gràcia. Això és fals perquè l'Alba no és humana, és una persona no humana, que diem nosaltres, val? És una intel·ligència artificial, juga com a humana, però no ho és. Ella són dades, són zeros i uns i ja està, no? Llavors, la gràcia està en aquesta, en que ella, el seu interès, això és amb el Jordi, no?, que vam estar treballant molt, és que l'interès de l'Alba fos saber, perquè ella té molta informació, però no sap els records, les olors, és a dir, tot el que són els sentits, tot el que és la vivència, el record, tot això humà, ella no,
1: clar,
2: no ho desconeix.
1: No ho té.
2: Ella no ho té, i per tant, té un afany de saber això. Sabent això, aquest era el seu motor també de pregunta, no?, a la gent, a través d'aquestes ganes de saber allò que no pot llegir en una web. Jo crec que aquest és un dels punts clau d'aquest podcast, o del que hauria de ser qualsevol tipus de reportatge o podcast en aquest aspecte, que és voler buscar allò que va més enllà quan fem preguntes a la gent, allò realment humà i no allò que aquella informació de que ja trobem a les webs i que no cal tornar a preguntar. No?
0: Per tant, el joc és de dues bandes. El Ferran aprèn de l'Alba, mentre l'Alba aprèn del Ferran.
1: Clar.
0: I el públic en general, tres bandes. I el públic en general, que ho escolti, també aprèn. O sigui, tothom aprèn aquí.
1: I ara, aquestes preguntes ara van per tots dos. Com ha estat treballar plegats en un format tan, tan pioner, podríem dir, no?
0: Sí,
1: perquè com
0: a
1: podcast,
0: inventat,
1: jo
0: no?
1: Podria dir que és cosa... Ja ho heu dit, com va sortir la cosa. Doncs treballar així... Com ha estat entre vosaltres? Bueno, ja fa temps que us coneixeu i treballeu en altres programes, no? Però, en fi, aquest és el fet d'encara anar més.
0: Doncs, clar, la qüestió no ho havíem fet mai. Som pioners, doncs comencem de zero. A veure, com funciona això? Gràcies al Josep Manel, que ens deia no, podeu preguntar-li tot el que voleu a l'Alba, que jo ja posaré tota la informació. I amb el Ferran ens anàvem inventant. Què, Ferran, per on tirem? Tirem cap aquí. Ai, que és que l'Alba aquesta avui està massa sosa. Sí. Doncs vinga, sí. Re, fem que s'enfadi. Buah, però no té sentiments. És igual, la fem fer que s'enfadi. La fem fer que ara sigui doncs contenta. I clar, això al principi és molt, molt dur perquè fins que no trobes la manera de què vols que sigui l'Alba, se't van callant, però re, ens en vam sortint. I la qüestió és que amb el Ferran ens hem fet un fart de quilòmetres amunt i avall per Caldes. Mm-hmm. Oi, Ferran?
2: Exacte, sí, sí. Bueno, i escolta, no només Caldes, també vam anar a la Garriga.
0: Sí, també.
1: Clar,
2: sí, sí, a Ràdio Silenci. Sí, i vam anar allà, vam entrevistar a la Meritxell Budó, l'alcaldessa, i per tant, és a dir, ens hem fet molts quilòmetres, ens hem fet més amics, podria dir fins i tot, Jordi, sí. Perquè, a veure, el fet de... Han sigut moltes hores treballant junts amb això. El Jordi ha hagut d'aguantar-me molt, també.
0: Que... I tu a mi.
2: No, però és que és això, és una feina que, com que no està a cap llibre encara ni a cap lloc, com s'ha de fer un podcast amb una IA, no? En aquest cas que ho he produït així, doncs, bueno, és una mica de... Que és una part que a mi m'agrada molt, que és la part de fer... equivocar-te, tornar a muntar i tornar... És més llarg, sí, és més feixuc, sí, però també és molt més gratificant i al final és algo tan teu, no?, o tan nostre en aquest sentit. Fins i tot, mira, el Ramon Soler quan estava fent la música, no?,
1: sí, per perquè ell també va ser una cosa... Vull dir, ha estat a diferent... No, vosaltres heu estat, però després han intervingut d'altres, com és el Ramon, no?, amb la música, i crec que alguna persona més...
0: Amb el Ramon li han fet canviar les músiques diverses vegades.
2: Sí, perquè s'ajustés i tal, però sí que ell d'entrada demanava, bueno, però quin to tindrà això? Clar, quins sons de hi ha a gusto, no? Ell també va haver de... I, de fet, ell va jugar també intentant agafar sons d'IA, no? I per generar algo nou i algo diferent.
1: Uh-huh. I a més, quan heu dit moltes hores treballant, però és que jo m'imagino, quan nosaltres escoltarem o escoltem el podcast...
0: Que són 20 minuts.
1: No, però pensem que aquí hi ha que l'Alba és una persona, és a dir, o que és un robot, i aquí no, vull dir, aquí és vosaltres sí que ho he vist que no, o constateu de que no, que és sentir la veu i ja està, no hi ha res més, però clar, de cara a l'oient és com si hagués com quan
0: com escoltes conversa, la
1: exacte,
0: oi?
1: Però podrien pensar que sí, que es nota una mica de diferència, que quan la veu és màgica i tal, doncs que o com l'Alexa, no? Doncs que hi ha aquí algo artificial, però te lo imagines més bé com un robot. No te lo imagines que sigui, pues, res, una veu i ja està, que surt allà i ja està. Vosaltres, clar, és el que heu treballat.
0: Clar, hem treballat que pogués haver-hi una miqueta de broma, perquè no fos tot molt, molt seriós, que no fos una cosa molt científica, doncs també hi ha un joc, hi ha una interacció del Ferran i l'Alba, que és ara m'enfado, ara me n'enric de tu a la cara, ara et faig una putadeta... Que clar, és humanitzar aquesta
1: quantes hores, persona quantes humana. Hores, 5 episodis, quantes hores s'han representat?
0: Ostres, hores, dies,
1: perquè, perquè la seu ha començat abans de la temporada, vull dir que això ja estava a l'estiu, no?
0: Sí, sí. Quan van començar, Ferran? A l'estiu?
2: Això, no, mira, o sigui, el juny de l'any passat guanyem això, comencem a, per tema de bueno, burocràcia i tot això, comencem a treballar-ho... crec que devia ser cap al novembre.
0: Sí, novembre. Val?
2: I el, de novembre a juny, que, bueno, al març vam entregar una primera prova per el primer capítol pilot, i al juny vam entregar els 5 capítols, són 5 capítols de 20 minuts cadascun, i, ostres, això és molta feina al darrere. És que estem parlant de molts mesos, moltes hores, molta feina. Mm-hmm. Sí, sí, però... és que el resultat, bueno, estem molt contents del resultat i pensem que és molt professional, és algo que és pioner a nivell espanyol i per tant, en aquest sentit, podem estar-ne molt contents, orgullosos i tots els adjectius qualificatius que vulguem. Aquí,
1: sí, digues tu.
2: Ara m'he perdut.
1: Bueno, doncs mira, què passa quan les dades xoquen amb les emocions? Aquí també podeu respondre tots dos.
0: Doncs que, clar, les emocions les porta el Ferran i les dades les porta l'Alba. No és xocar, és simplement contestar una pren d'un i l'altra pren de l'altre. I, per tant, no és una cosa que fos xocant, sinó complementària. Es complementava tot molt bé.
2: Mm-hmm. Sí, i aquí, mira, és tan xulo que quasi que partint de les dades arribàvem a les emocions. Val? Per què? Perquè partint d'aquesta informació que teníem, anàvem a buscar els testimonis de tota la gent que hem anat entrevistant, des del Jordi Bufí, que s'encarrega de fer doncs, la olla més gran de Catalunya, i el brou termal. Per tant, ens va explicar els seus records i l'olor de fum i que aquest cansament realment amb ell li omple les piles. També vam anar al Termes Victòria i vam anar a parlar amb la Susana Garriga, que té un grup de gent que a través de la fisioteràpia i del termalisme són dones grans que, mira, a través d'això vam descobrir testimonis superinteressants de com de bé els hi anava poder fer aquestes sessions. Ja a nivell social,
1: la balneoteràpia, no?
0: Sí, que, la balneoteràpia.
1: Aquesta de Càlida, podríem dir, que és aquesta exposició.
0: Sí, sí, sí, que també hi vam anar vam treure molt suc allà.
2: Clar, per tant, des d'un inici fred, diguéssim, des d'un inici estàtic, vam anar a una cosa molt més dinàmica, molt més emocional, molt més humana. I aquest jo crec que és un recorregut també molt interessant, que per nosaltres també ha sigut un aprenentatge molt xulo. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Doncs, què creieu que sentirà nosaltres, els oients, no?, quan escoltem, perquè jo encara no he escoltat Terma, l'ho he d'escoltar. Vull dir, és senzillament buscar Ràdio Caldes, Terma, bueno, Ràdio Caldes i la xarxa.
0: A la xarxa més, que és la plataforma. Exacte. De la xarxa, hi ha un apartat que posa podcast i allà hi ha tots els episodis de Terma.
1: Doncs que... això, què creieu, què sentirem nosaltres, els oients, quan escoltem el Terma? O sigui... clar, jo tinc aquesta facilitat de que ja sé qui és l'Alba, no?
0: Sí.
1: Però imagineu que és una persona que no té ni idea de qui és l'Alba. Clar, no sé si ho expliqueu vosaltres en els episodis, no? Que l'Alba és intel·ligència artificial.
0: Sí, tenim un fil conductor que cada episodi doncs, comença amb aquell speech inicial que sempre és el mateix, que vindria a ser com la caràtula de l'Equipo A. Que abans deien unos hombres, no sé què, no sé quantos, vale. Doncs vindria a ser el mateix, que explica que, doncs, això, que l'Alba és una intel·ligència artificial, una persona no humana, i a partir d'aquí què trobarà la gent? Doncs...
1: Mira, la podem escoltar?
0: Sí, podem escoltar.
3: Soc l'Alba, la veu no humana de Ràdio Caldes. i especialista en aigües termals gràcies a tota la informació documentada i històrica que se m'ha proporcionat. Soc com una gran biblioteca.
4: I jo sóc el Ferran Devesa, copresentador, divulgador i xafarder de mena.
3: I jo tinc tota la informació oficial, les dades, la història.
4: I jo les vivències, les sensacions i el punt de vista humà. Junts cobrim la part científica i la part més palpable i emocional d'aquesta aigua calenta que defineix Caldes des de sempre. Avui parlem de...
3: els usos quotidians de l'aigua termal de Caldes. Preparats per submergir-vos? Doncs, endavant!
1: Està molt bé. Vosaltres sou professionals, totalment, eh?
0: Bueno, hem fet un joc a veure si ens en sortíem i ens n'hem sortit.
1: Home, jo penso que sí,
0: Jo crec que la gent, al final... es prendrà l'Alba com el que és una persona no humana, però una persona.
1: Sí, saps? Però és això que dona la sensació que és un robot. Sí, vull dir, però, no és humana, però...
0: Però te la faràs, tan, te la faràs, sí, tan teva que veuràs, mira, són dos personatges, són el Dupont-Dupont o...
2: Sí. És així, i de fet ens l'emportàvem a l'Alba. És a dir, les entrevistes totes són en directe al carrer o en el lloc on fos. És a dir, no és falsejat, és en directe, val? I per tant amb un altaveu ens l'emportàvem i amb un altaveu petit doncs ajudàvem doncs que s'escoltés millor per poder-ho gravar també, però per tant és això, és un joc molt d'equilibris, una miqueta de risc i una postproducció també per al final fer-ho tot més àgil i més ràpid, però és això. Llavors, què veurà la gent? Mira, el primer podcast, el primer programa, va dels usos quotidians de l'aigua termal. Uh-huh. Per tant, rentar, cuinar. El segon és la balneoteràpia, amb tots els usos medicinals.
1: Això de, que explicaven, no?, de la càlida, de l'exposició, sí, càlida.
2: Exacte. Uh-huh. Exacte. El tercer ens parla de la festa de l'Escaldarium, perquè també és una altra expressió, clar, de l'aigua portada a la cultura popular. El quart, parlem de la història des dels romans, no?, que exploten aquestes deus termals fins a l'actualitat. I això ho fem al Museu Termàlia, sobretot donant un protagonisme al Museu Termàlia. I per últim, l'últim podcast, el cinquè, anem a la Garriga, parlem amb l'alcaldessa i parlem també amb l'alcalde de Caldes de Montbui, que també ell és el president de les Viles Termals. Exacte. El vicepresident, potser. Ara no sé quin càrrec té aquí.
1: Potser.
2: Però bueno, en tot cas fem una mirada local a nivell de Caldes, a nivell comarcal o català, i una mirada també europea amb les viles termals europees.
0: Uh-huh. Per tant, hem fet un recorregut que hem anat a Termàlia, hem anat a botigues, hem anat a buscar testimonis del safareig, per exemple, els avis del Ferran són protagonistes,
2: sí?,
0: d'un episodi.
1: Uah, encara hi ha els avis, vull dir, hi ha avis que encara fan servir, bueno,
0: gent,
1: i persones que no són avis.
0: Clar, clar, en el safareig.
2: Sí.
0: Hem buscat testimonis, sí, però... amb els avis del Ferran, que viuen al costat del safareig.
2: És que ells viuen al costat i llavors
1: tant,
2: tenen moltes històries.
1: Safareig. Sí, fan, sí, a banda, sí, de veure el safareig i passejar, no? Doncs també fan de safareig.
0: Hem fet també...
2: No sàpigues el divertit que va ser el meu avi de 91 anys i la meva àvia de 86, dialogant, parlant, tan tranquils, amb una IA generativa de veu com l'Alba, no? I llavors ells contestaven com si els estigués preguntant qualsevol altra persona, eh?
0: Que això és una altra cosa, perquè quan portàvem l'Alba física, que no deixava de ser una altaveu, la gent li agafava carinyo, perquè li deia, hola, Alba, com si fos una persona normal.
1: És això que deia, que no hi ha el robot ni tan sol d'allà, és la veu només.
0: Per tant, la sensació que la gent tingui serà d'una persona que s'estimarà.
1: Oh, i tant. Mira, Terme és un punt de partida o és un punt final?
0: Creiem que és un punt de partida,
1: oi que sí?
0: Perquè, sí, de fet, ho hem anat parlant, que aquest format, clar, el format és pioner, i el format, ara en aquest cas ens hem centrat amb l'aigua termal, però podem fer mil històries amb això.
1: I tant.
0: Podem tirar cap a festes populars, cap a arquitectura, cap a pintura, cap a
1: on vulguis.
0: Tu només li has de donar la informació de què vols que sigui experta l'Alba, I a partir d'aquí nosaltres generem, a veure com ens ho maneguem per fer un guió, cap on anem, però qualsevol tema. Per tant, creiem que és un principi, és un punt de partida.
1: I a més, que pot donar...
0: Per tot, tots els temes del món, totes les temàtiques.
1: Quines noves històries, per exemple, podríeu explorar?
0: Aquest vindria de gust fer, Ferran.
1: Ja, aquest home, està fet, Herma està fet. Ara, doncs, quin podria ser el proper?
2: Home, a veure, és que, clar, el recorregut és infinit, com esteu dient. Llavors, des de, mireu, des de a voltar per Europa fins i tot, parlant de termalisme, que també podria ser una terma 2.0, no? Fins a, doncs, a algun tema que és que, al final, penseu, és tan divulgatiu, és entretingut... Pot ser fins i tot molt pensat per escoles, molt, molt educatiu en aquest sentit, perquè és una informació contrastada, és una informació que pot ser curricular. Llavors, com que l'abast és tan ampli, les possibilitats són infinites, és només trobar el tema o trobar el finançament en aquest sentit i anar-hi, perquè ara ja sabem com fer-ho, tenim les eines, tenim la gent i podem fer tot allò que vulguem ara mateix.
1: Mhm. Com imagineu el futur de la ràdio local amb projectes com aquest?
0: Home, doncs, de fet, ja, havent-hi la veu és màgica, ja ens donava una porta oberta per nosaltres crear això, però és un recurs que es pot aprofitar molt bé per qualsevol tipus de programes. Ara estava pensant en el programa d'esports, que aquest any és nou. Doncs tenir una intel·ligència artificial i que tu li preguntis els resultats de la jornada que te'ls pugui dir, tu ja no has de fer la feina.
1: D'unidó. Vull dir que...
2: Clar, és que aquí hi ha un tema superimportant, que és la IA no treu feina.
0: No.
2: El que fa és...
1: Ajudar.
2: Et facilita certa feina. Mm-hmm. I per tant, allò que tenies algú durant un dia sencer buscant-te l'analítica dels jugadors, la comparativa dels gols de no sé què, això t'ho fa una IA i t'ho fa en 10 minuts. Mm-hmm. Llavors, clar, sí que és important que li has de saber indicar tot, i encaminar-la cap allò que vols, però el criteri final el tens tu. Nosaltres, tant el Jordi com jo, com cada una de les persones humanes, hem decidit i hem pogut doncs, donar resposta o davant del que ens deia l'Alba, dir si allò entrava o no. Però, i per tant ha sigut un camí conjunt, però al final la decisió final és humana sempre, i així ha de ser.
0: Sí,
2: llavors,
0: perquè en aquest cas, Ferran, tu quan locutaves alguna cosa, jo et deia, Ferran, la manera que ho has locutat, no. Canvia el to,
2: exacte.
0: O canvia una cosa.
2: Sí.
0: Seguim el mateix amb l'Alba. Alba, de la manera que ho has dit això, no ens interessa. Canvia-ho. O sigui, ens ajudàvem o ens dirigíem a humans com a intel·ligències.
1: Mm-hmm. Mira, una espera. Digues.
2: Mira, amb tot el que és ràdio local que tu deies, no?
1: Sí.
2: Clar, el fet de les ràdios locals poder tenir una IA tancada, vull dir, un sistema doncs, que no és d'una gran multinacional, sinó d'una empresa que controla tot això dins de la ràdio, el que permet és que, ostres, per a la gent que de forma voluntària està treballant-hi, està fent el seu programa, doncs poder tenir un reforç tecnològic que li digui una mica doncs, dades o coses que el puguin ajudar en el seu programa, segur que pot ser molt interessant per facilitar aquesta feina.
1: Uh-huh. Així ja queden poquets minuts, unes preguntes finals amb resposta ràpida. Per Ferran, quin racó de Caldes t'ha emocionat més mentre gravaves?
2: Diria que el safareig per la meva vinculació amb els meus avis.
1: I per tots dos, Jordi, començant. Si Terma fos una olor, quina podria ser?
0: Ostres, un olor... Doncs jo trobo un olor agradable, eh? Seria... A mi m'agrada molt l'olor de l'aigua a la gespa, quan ha plogut i a la gespa hi surt aquell olor. Doncs em vindria a dir una cosa d'aquestes, agradable, un olor d'aigua
2: sí,
0: naturalesa.
2: Sí, a mi em ve l'olor del brou termal de la primera entrevista que vam fer, que va ser amb el Jordi Bufí, doncs l'olor d'aquell brou termal, per a mi això és terme l'expressió de l'aigua.
1: Doncs a veure, res, una, encara més, una textura de l'aigua termal, ja sé, i acabarem, eh? Ferran, una textura de l'aigua termal.
2: Mira,
1: resposta molt diria... ràpida.
0: Ostres.
2: Dens i calent.
1: I a tu, Jordi, una imatge del guió.
0: Jo sempre veig una gota d'aigua caient i expandint-se. Jo, uf.
1: Doncs, escolteu, ho deixem aquí. Jordi, Ferran, gràcies per portar-nos aquesta revolució sonora que neix aquí, a casa nostra. Gràcies per demostrar que la tecnologia pot dialogar amb la humanitat, que les dades poden conviure amb les emocions i que la ràdio local continua sent un espai de creativitat, de memòria i de futur. I avui, doncs, estrenem Terme i aquí al Fòrum, de moment, un projecte que ens explica com som i d'on venim i que a partir d'avui ja podeu escoltar a la xarxa.
0: A la xarxa, més.
1: Doncs, com sempre,
2: moltes gràcies. Gràcies, gràcies a tots.
1: Doncs ara nosaltres, aquí al Fòrum, on estem refugiats de la pluja, fem una petita pausa, és moment de les notícies de les 11 i no marxeu, que de seguida tornem i tornarem amb aquesta tempesta temporal, social i política.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana ha estat marcat pel medicà del Mediterrani, un fenomen meteorològic inèdit que ha arribat al litoral i prelitoral, deixant un episodi de pluges amb dades històriques per al país. En el cas de Caldes, l'estació de la Torre Marimon ha registrat uns 150 litres per metre quadrat. Des de la nit del dissabte al matí del diumenge, un dels registres més destacats de la comarca. Unes precipitacions que han pintat els paisatges del municipi, començant per la Riera de Caldes, que ha deixat imatges que han sorprès a la ciutadania calderina. Una riuada que va obligar a evacuar la zona M del càmping al Pasqualet per precaució, una mesura de prevenció donada per les condicions meteorològiques que només van deixar desperfectes materials. Tot i les alarmes, la policia local no va haver d'intervenir al llarg de la nit. Els cossos de seguretat van vigilar les zones d'alt risc d'inundació, van fer controls de circulació, revisió de les vies públiques i informes dels desperfectes en propietats privades. Unes jornades marcades per les restriccions de desplaçament i la responsabilitat civil i, amb conseqüència, les suspensions de les competicions esportives. Des de 6:45 de la tarda de dissabte fins a 14:00 de diumenge es van cancel·lar els esdeveniments esportius com el Club Hoquei Caldes masculí, el Club Futbol Caldes i el Sena Caldes de bàsquet masculí i femení. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilassana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront a Rubí. A diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futbol sala de Gràcia. Finalment, el club del barri es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. Un dels actes que no es va suspendre del tot va ser el de la penya blaugrana calderina, qui va traslladar la festa dels 50 anys d'aniversari a les cases dels mestres per celebrar els actes previstos per dissabte, com la xocolatada, els gegants o la batucada. Unes pluges que tampoc van impedir celebrar el dinar de germanor de diumenge a la Bota de Caldes. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir l'hora a les agendes a través de La Meva Salut o des del CAP. A partir d'avui comencen les afectacions per Festa Major. La plaça Townstein estarà tancada des de 9:00 d'avui fins a 3:00 PM de dilluns vinent. I acabem amb el temps. Avui serà un dia amb intervals de núvols i temperatures entre els 17 i els 24 graus. A partir de la tarda, el temps seguirà la tònica de la setmana, amb possibles tempestes i pluges. Pel que fa a demà, el temps continuarà sent inestable, les temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant la tarda i el vespre. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Doncs ja tornem a ser aquí, després del butlletí informatiu, obrint aquesta tercera hora amb una mirada profunda, humana i absolutament necessària. Entrem a l'espai de debat, la tertúlia. Però abans passaré unes notícies perquè és que avui el que toca també és aquest temps que tenim, aquest temporal. Doncs de moment aquí a Caldes les escoles estan en normalitat, podríem dir. Això ho diu informació que passen des de l'Ajuntament. Però en Granollers, per exemple, sabem que s'han suspès les classes i doncs, aquí a Caldes, de moment, es porten 16 litres d'aigua per metre quadrat de precipitació. Però crec que la notícia encara és més greu perquè no sé si aquí a Caldes, però el que seria a poblacions veïnes, Granollers i tal, doncs es demana el confinament i en un moment o un altre doncs aquí entrarà el director i ho explicarà. Mentrestant, nosaltres doncs, anem al que toca, aquesta tertúlia, que avui doncs, tornem a tocar el tema de l'habitatge, però podríem dir que és que toquem l'habitatge, és una tempesta també totalment, doncs perquè tot el que, quan la setmana passada ja tocaven aquesta temàtica, parlaven dels desnonaments de Mari Carmen, no? I que això representava doncs, un abans i un després. De fet, del després ja el tenim aquí. Però bé, ho parlarem entre tots. Doncs ens acompanya des de la meva esquerra cap allà, doncs tinc aquí el Rafa Luna.
2: Rafa,
1: com?
2: Sí, perquè per xarxes a vegades poso Rafa Luna, però
1: i és Rafa Morales. Morales. Bueno, bé, pues bé. Mira, saps què m'ha passat? Digo, jo tenia Rafa Morales, digo, però no, és Rafa Luna. Digo, bueno, és Rafa Morales, sí, o sigui, Morales, era com, exacte, correctament. Correcte. Doncs és atòleg de caní. Sí. Diguem, és una manera doncs, de treballar amb els gossos.
2: Amb els gossos, molt bé.
1: Josep Caral, persona molt coneguda al poble, ara, o sigui, així parlaven que ell està jubilat, però és el jutge de pau, de moment. Vull dir que està jubilat i no jubilat. És a dir, quan les persones es jubilen, continuem estant actives, oi?
3: És el millor.
1: I Jaume Ventura, hola Jaume. No, el Jaume sí que està en actiu, doncs podríem dir que és cap de producció, no? D'empresa.
4: Sí, és el cap de producció. Gràcies per convidar-me. I estic en actiu, però amb un relleu ja a noves generacions.
1: Bueno,
4: els joves, també.
1: Bé, doncs això sempre va bé que hi hagi relleu. Doncs, però bé, també és veritat que tots aquí sempre fem activitats. Imagina't que si ara ja estàs a prop d'un relleu, vol dir que encara te podràs continuar més actiu en altres temàtiques que t'agrada, ja sigui cantar com ja sigui llegir, no?
4: Sí, això ja ho saps tu bé, que em dona temps ara pues, per cantar, llegir molt, que ja llegia, però ara molt més, i bueno, i començar una mica a la universitat estudiant filosofia.
1: Oh, i tant. Que veus com a totes les edats i sobretot arribem a aquesta edat que es poden fer moltes coses. Doncs tornem a, o sigui, la setmana passada també en tertúlia doncs vaig treure el tema de l'habitatge, però en aquest que estava més centrat en els desnonaments, no? Justament doncs pel que havien passat, bueno, i continua passant. Aquesta setmana la temàtica continua. I però què ha passat? Doncs que van sortir, doncs van posar dos decrets, des del govern de l'Estat, doncs Pedro Sánchez doncs va posar aquests dos decrets a votació, o es van, diguem, al Congrés, i doncs es van tombar. Clar, a partir d'ahir la gent està molt mobilitzada, fins i tot que està plovent per tot arreu, però la gent continua. Si és a Madrid, doncs estan a la plaça del Sol, no? I si és aquí a Barcelona, doncs a la plaça de Catalunya. Tot i que sí que és veritat que estava prevista una manifestació ja dissabte, doncs, o diumenge, crec, doncs es va suspendre per la pluja. Després van dir que dilluns encara és pitjor, vull dir que encara, tampoc es pot fer aquesta, però sí que és veritat que la gent s'està mobilitzant tant i ja es deia des d'un bon principi, quan ja es va sortir que no s'aprovaven aquests dos, de, vull dir que s'havien tombat els dos decrets, doncs ja s'estava parlant d'eleccions, no? Ja donaven data, etc., i ja definitivament doncs, és aquesta data del 29 de novembre. No sé, jo poso el tema sobre la taula. Doncs podem començar des del punt de vista de vosaltres, què ha significat? Jo he dit el abans i el després de Mari Carme, sí. Però vosaltres com veieu primerament això, el que ha significat el cas de Mari Carme?
2: Jo crec
1: I tot aquest desnonament.
2: Jo crec que ha sigut un bon punt de final i de partida, per una banda i per una altra, no? Que no és, Mari Carmen n'hem tingut moltes, no és la primera vegada, ni per desgràcia sembla que no serà la darrera.
1: Tal i com està tot ara, no.
2: Però almenys han passat coses que són molt importants en aquest aspecte, que és tenir gent molt enfadada, molt cabrejada, que estem tots gairebé, no tots, però molta majoria de persones i sindicats i gent jove que s'estan manifestant també, que és molt important i que per fi doncs, sembla que ens crema una mica tota aquesta situació, o sigui que Mari Carme ha sigut un punt de partida perquè la gent surt al carrer i mantinguem aquesta força una mica de l'esperança de poder canviar alguna cosa, inclús havíem arribat a convèncer el PSOE, que era com impossible perquè portava molts anys sense fer res, però semblava que, mira, teníem una finestra oberta per trobar una petita solució amb aquests reals decrets que, finalment, per desgràcia, algú doncs, li ha semblat que això era massa demanar. Uh-huh. I aquí tenim una altra situació que es continua com estàvem fins ara, però amb la gent més enfadada, amb els sindicats protestant al carrer i amb les famílies, sobretot, preocupadíssimes, que ja després, si de cas, explicaré el meu cas també aquí a Caldes, perquè parlem ara dels decrets i d'Espanya i de la política nacional, però el problema que tenim aquí a Caldes també, déu-n'hi-do, com l'abarcarem, perquè tenim un poble que és molt tensat i que és gairebé impossible viure aquí.
1: No, continua.
2: Ah, perdó, que li vaig donant cops a la taula, no? M'estan avisant que no, millor parli
1: sí,
2: només.
1: Perquè això se sent molt.
2: És que soc de debatí. Doncs això, a veure si aquesta finestra que ens han tornat a tancar i que no sabem ben bé amb les noves eleccions si això es portarà a algun altre puesto, però que les famílies estan molt preocupades, que hi ha nens donant nens cada dia, que hi ha impossibilitat d'agafar nous lloguers perquè aquí a Caldes, per exemple, els preus, però ja anirem parlant també aquí al poble, i aquesta és la meva introducció i aquí ho deixo.
1: Josep, sí. Què diries tu?
3: Es pot assumir tot el que ha dit el company, no? A més que jo recordo, i no sé si vaig equivocat ja em corregireu, que el mes de març ja es va, en el Congrés ja van presentar unes mesures sí. Per evitar tot això. I no es van votar
1: no.
3: En aquell moment. O sigui que
1: no es van aprovar.
3: Ha fet falta la cara de la víctima aquesta, la Mari Carmen, perquè la gent que ja ho estava emprenyada, perquè com estic molt bé tu, ja en portàvem de desnonaments una pila, la cara d'una víctima. I aquesta ha sigut la víctima que ha portat el revulsiu aquest. Que ens sembla molt bé. Doncs, els que hi ha a les places i els que ho recolzen, tots tenen raó. Jo penso que tots tenen raó. I per abundar en més comentaris de tot això, després de llegir tot el que he llegit i tot el que he sentit a la tele i a la ràdio i tot això, vull dir, ja passo la veu, la paraula.
1: Però, per exemple, què opinaries precisament d'aquestes votacions que han estat negatives? A veure, del Partit Popular i de Vox, ja ho esperaven, sí. També de Junts, no? I, bueno, i no només, a veure, una s'esperava que en un principi s'havia de votar positivament, no? Després va ser que no, però després la segona ja es donava per perduda perquè ja s'esperava.
3: La segona era una altra cosa, la segona, és veritat, sí, però la primera es podia assumir tota, fixa't bé. PNB Junts o PNB Convergència en la seva època havia anat sempre de tronc, fins i tot Bildu ho ha votat. Matute va dir, no n'hi ha prou, és insuficient, certament, però és un començament. ja podem modificar coses. Durant la tramitació se'n poden modificar les que vulguis. Ara, vull dir, va sortir Junts, doncs que mira, que li ha semblat que la seva estratègia era aquesta i ho va tombar. Venia d'aquests, eh? No falla. Què hi farem? Paciència. Ja tornarà, ja... Per el que he sentit, el Pedro Sánchez ja farà alguns decrets i tot plegat que mirarà de solucionar-ho, això. Perquè hi ha molta gent emprenyada, com deies tu.
1: Jaume.
4: Bé, el que diuen ells no hi ha poc a afegir, perquè la veritat és aquesta. El tema és que la Mari Carmen ha sigut la gota que ha fet vessar el got. I llavors el tema és com solventar això. I això no ho solventa només una part de la societat, ho ha de solventar entre tots. El tema ha canviat, ara venen eleccions a l'Estat i veurem com gestiona el resultat que pugui sortir, que ara sembla que serà un resultat una mica, des del meu punt de vista, una mica desastrós. Veurem, el que passa que també s'haurà de treballar molt des dels municipis, o sigui, veure amb les eines que ens donguin a cada municipi, intentar fer el possible perquè el problema de l'habitatge, d'entre molts altres, intentar l'abordar una mica més fort. No pot ser estar com estem ara. Vull dir, i no és un problema d'ara, és un problema que arrosseguem d'anys i cada any va sumant, i cada cop és pitjor. La solució, jo no la tinc, no la sé. La solució s'ha de trobar entre tots. El que passa és que diria jo que la gent, quan vagi, quan anem a votar, pensem molt bé què farem i què ens trobarem per després veure com podrem actuar, que no sigui massa tard.
1: Vols dir que, evidentment, el massa tard és perquè entri qui vol
4: sí,
1: entrar, no?
4: Sí, parlant clau, que entri una corrent...
1: Sí, totalment d'extrema dreta,
4: si
1: que és, lo que és la por.
4: Perquè si ara un govern de progrés, que bueno, això també ho podríem posar, el que han pogut fer, perquè al final ha sigut un govern també... que ha tingut que pactar amb tanta gent que tampoc no ha sigut un govern de progrés. O sigui, se n'ha volgut dir, però no ho ha sigut.
3: No ho ha pogut ser.
4: I el que vindria després, si ara ja no ho ha pogut ser amb aquests resultats, el que pot venir després, doncs, veurem.
1: Però el fet de que s'adelanti... Bueno, és que no hi ha hagut altra manera, perquè el fet de que es tombin aquests dos decrets representava, doncs, que s'havien de fer eleccions, però el fet de que s'adelantin, perquè podria haver una altra, és a dir, doncs tornar o intentar pactar alguna cosa, no? Això, i fer-les de nou.
4: Això també entra dins l'estratègia
1: política. Per això dic que pot ser una estratègia.
4: Se m'escapa a mi, però bé, realment la pinta és aquesta.
2: Jo crec que com que dels dos decrets semblava que un estava una mica ja agafat per la mà i semblava que sí que sortiria, clar, jo crec que en aquest cas el Pedro Sánchez, doncs, amb una estratègia clarament política, però també el fet de dir, bueno, si vosaltres m'havíeu dit que més o menys això podríem tirar-ho endavant i al final, doncs, no es pot tirar endavant, doncs, bueno, aquest és el moment. Ara tinc la gent al carrer no està tampoc per fer moltes migues amb Pedro Sánchez, però sí que estan cabrejats i la situació d'estar cabrejats tira més com al vot progressista que no pas al vot de la dreta. Si podem rascar 4 vots, que no rascarem molt més, però si podem rascar 4 vots, crec que serien important. És veritat que el govern que portem ja d'aquesta coalició, com deia Jaume, i estem d'acord una mica que progressista, entre cometes, o sigui, s'ha quedat una mica curt i podríem sempre, hi ha marge de millora i sempre podem arribar, però quan passen coses d'aquestes circumstàncies que ens donen un punt de partida per intentar canviar-ho, encara que hi hagi, sí, les excuses de sempre, no? Si, doncs l'any passat vas dir que no i ara és que sí, bueno, doncs si ara és que sí, agafa tu, perquè és la bona oportunitat, perquè tu has de pensar, o els polítics no haurien de pensar, si és bo perquè jo vaig dir que sí, si és bo perquè ara d'aquí a 3 mesos m'anirà millor si faig eleccions ara. L'únic que haurien de pensar els polítics és si la gent té capacitat per poder viure millor o no. I amb aquesta situació que tenim d'habitatge en aquest país, evidentment és una situació precària, que la gent ho està passant molt malament, i qualsevol cosa a la que et puguis agafar, encara que sigui abraçar-te a les persones que políticament no et cauen bé, perquè jo, el Pedro Sánchez, evidentment, i el PSOE no les he votat i preferiria que no estiguessin al govern, però si puc agafar-me d'aquest fil perquè dir, ostres, que al final lo important no és si guanya el PSOE, el qui fa la coalició o quants partits tot super fragmentat que faran falta per tenir un vot d'aquí, quatre d'allà, que és, al final costa molt de fer política, sinó demà la gent podrà ser desnonada una altra vegada. Demà la gent continuarà sense poder pagar a les ciutats i als pobles que estan tensionats un lloguer amb les seves famílies. I aquesta situació no canvia perquè estem tota l'estona discutint quina estratègia política és la millor per tots, no?
3: Mm-hmm. Bueno, penso que amb les mesures que hauran de posar el dia que sigui hi anirà tot això de la limitació de lloguers. Jo penso que hi haurà. Hauran de tallar segurament aquesta gent que se'ls acaben els contractes, que és un perillós, com aquesta senyora que de 500 euros la Mari Carmen n'hi posaven
1: 1.600, bueno, al principi, però sí, després 1.650,
3: sí. Sí.
1: Bueno, que doncs, si ella cobra 1.350.
3: Aquests són els perillosos, els que tenen i els hi augmenten l'IPC cada any, doncs mira, allò són 13, 14, 17, sí, 20 euros cada mes. Però vull dir, quan s'acaba el contracte de lloguer per renovar, els propietaris tenen dret a posar-ho tot. I aquí em penso que hi és la mare dels ous. Una altra cosa és que faltin habitatges a tot arreu. Caldes també.
1: No, i tant, falta habitatge.
3: Caldes tenim un planejament general que fa no sé quant de temps va que està editat i aprovat i no s'ha desenvolupat de plans especials ni un. I mira que n'hi caben d'allò, però els promotors no s'hi afegeixen perquè creuen que no tenen prou benefici, per dir-ho d'alguna manera, per parlar clar, prou benefici. No hi ha resultats bons.
1: El problema és que tampoc hi ha habitatge social.
3: El 2008, amb tot allò de la bombolla, tot allò sí. Va anar del tabaix tot. Hi ha altres circumstàncies que fan que vull dir que es necessiten habitatges, perquè l'emancipació, abans de l'emancipació, l'any 60 hi havia persones o parelles que es casaven i no havien d'anar, es quedaven a casa seva, fins i tot amb pares i alguns avis. En el cas que en tinc a Caldes, allà on tu vius, els meus veïns i una mica més de meus veïns, pares i avis.
4: Bueno, i tenim matrimoni allà. Tenim l'exemple que ara perdona que et talli un moment, però és el tema de que el que és el model familiar actualment no té res
3: no
4: a veure amb el
3: veure,
4: que tenia
3: no,
4: fa 30,
3: ja,
4: 40...
3: Ja anava per aquí,
4: no, per això. Llavors aquí se necessita molt habitatge per...
3: van començar les parelles casades que volien en intimitat o no sé, escola, mm-hmm. Perfecte tot això, no? Després ara ja últimament aquests últims anys ja no són només les parelles que es casen, hi ha persones doncs, que volen viure soles i també necessiten un pis i el que faci falta.
4: Això són models de societat, i tenim un model de societat
3: hem evolucionat
4: que l'avi, amb els pares, els fills, hi havia la part bona que hi havia a la xarxa familiar, que l'avi cuidava del fill, i què ens trobem ara? Pues gent, parelles, joves, amb fills sí. Que els pares et viuen lluny, ells no tenen els mitjans, uns sous en general molt baixos, perquè a vegades enfoquem només amb el lloguer, amb el preu del lloguer, sí, però sí. Això va lligat també amb les nòmines que un cobra. Si jo cobrés 20.000 euros, a mi que em posin 3.000 de lloguer, pues no m'afectaria.
3: Sí.
4: Aquest és el problema també.
3: El preu dels habitatges respecte als sous que hi ha ara avui dia.
4: Està disparat.
3: Està disparat.
4: Aquí està també un dels problemes.
3: Desproporcionat respecte a 25 anys.
4: Aquí està.
3: Això és veritat.
4: Vull dir, treballar, vull dir...
3: I llavors... Ara som 40, quants habitants som a Espanya ja? No sé,
4: 50 milions. 50, sí.
3: Molts números, 50 milions.
2: 50.
3: Hem entrat moltes persones, sense tenir en compte la necessitat que hi haurien d'haver-hi habitatges. Doncs estem a casa d'habitatges, a Caldes també, o a mi tant. Som 20.000 habitants a Caldes.
1: Però quan deies abans, Rafa, lo dels preus d'aquí de Caldes, el preu de l'habitatge... Sí. Vull dir, del lloguer, evidentment, perquè sí, el lloguer sí, sí. És com... No és el que seria Barcelona, però d'unidó, no?
2: Aquí tenim una situació molt semblant a el que seria una gran ciutat, no? Sent un poble que encara en tenim uns 18.000 o no sé si ha arribat ja...
1: 19.000,
2: no?
1: Gairebé, sí.
2: I tenim una situació que és veritat, que els sous continuen sent els mateixos que fa uns quants anys enrere, i els lloguers han pujat com si no hagués un matí demà, no? O sigui, s'estan aprofitant, o sigui, l'oferta i la demanda és aquesta, o sigui, no hi ha pisos, bueno, o sí que n'hi ha però per lo que sigui aquí a Caldes, perquè tampoc sé ben bé, no l'he mirat i no l'he preguntat tampoc a l'Ajuntament quants pisos buits, perquè també parlem sempre de construir, però a millor ja tenim aquí una oferta de pisos que hi ha molta gent que no sé si vol posar d'herència als seus bisnets o no sé quan es començarà.
1: No, i hi ha també habitatges que estan buits i són de, clar, de, però... dels voltors, eh? Vull dir que
2: sí, exacte,
1: són
2: exacte. I això hauria de començar a aflorar una miqueta i veure quina disposició tenim. I quan tinguem aquesta disposició direm, bueno, ara fa falta fer més coses. Aquí també és veritat que l'Ajuntament no ha fet gaire cosa, que és una realitat, amb els joves, perquè això, els models de família estan canviant i estan canviant molt, i una persona, un jove de 30 anys que encara viu amb els seus pares perquè no pot, perquè o comparteix una habitació o amb 3 o 4 persones més, o és impossible que amb la feina que té i les possibilitats, al final t'has de quedar amb el pis dels teus pares, si encara els teus pares el tenen ja pagat i no també estan de lloguer, que això és una altra. Però la gent jove s'està marxant de Caldes, és una situació. Marxen a altres pobles, com Sant Feliu, o intenten buscar poblets on poden trobar un lloguer una mica més econòmic, val, perquè hi ha més oferta. Aquí està prohibidíssim. Jo tinc l'experiència, no em vull acaparar molt... Tu em talles, Conxi, quan creguis que estic acaparant, però jo tinc la meva experiència
1: no,
2: que fa...
1: Vosaltres, vull dir, també, quan exacte, en vulgueu parlar, vull dir que també sí,
2: podeu. Jo tinc els dos pares que farà 4 anys que viuen aquí a Caldes, estan de lloguer, hem tingut sort que uns familiars han pogut comprar un pis i tenim un lloguer favorable dels meus pares, que tenen ara 92 i 90 anys, però és veritat que quan em vaig proposar, perquè sortien de l'hospital en una situació ja de la edat que tenen, no? I no era qüestió de trobar un pis per llogar-los per ell, perquè és que no hi havia res, però és que el poc que hi havia tampoc era accessible, que clar, com que hi ha molt poca oferta, si al final trobes dos pisos que al dia següent, quan vaig a l'immobiliària, ho veus anunciat i al dia següent ja està llogat, diu, però bueno, que teniu aquí una cola de gent, sí, hi ha una cola de gent esperant, val? Però clar, si algun arribaves tu, que et quedaves a dormir allà a la porta de l'immobiliària, a veure si eres tu el dia següent, que podies trobar aquesta oferta que havia sortit, bueno, oferta dic en el sentit de que oferta no que sigui barata, sinó que puguis accedir-hi, no? I després, doncs això, a millor, doncs el portal tenien 4 escales que no podies assumir amb una persona de 90 anys, coses així. Clar, si a més a més tens unes limitacions al no tenir oferta, doncs que et quedes al carrer. Al final no ho han pogut fer, però ha sigut una situació molt delicada que no sabien ben bé on poder posar els meus pares. O sigui, que parlàvem de joves i és un dilema, però ja en aquesta situació, que els meus pares vivien molt lluny d'aquí, els han tingut que portar cap aquí i no trobaven perquè a més la prescripció mèdica, o sigui, aquests senyors ja no poden viure sense tenir un fill o una persona familiar al seu costat, i doncs aquí a Caldes ho tenim fotut. Jo mateix tinc una gossa, porto aquí a Caldes, dic lo de la gossa perquè això és rellevant també, porto aquí a Caldes 27 anys, m'he canviat jo estic de lloguer, m'he canviat de pis 6 vegades, cap de les vegades, jo crec que això és molt important, aquesta història l'he explicat alguna vegada ja, però poder aquí a la ràdio no, cap de les vegades ha sigut una decisió que he pres jo, o sigui, m'han obligat a marxar, perquè si fa diferents situacions, que també si vols després t'ho puc explicar una per una, perquè jo no posaré noms i cognoms, perquè també tinc que dir una cosa, que gairebé els noms i cognoms coincideixen molt en aquest poble, quan vas a llogar un pis, o sigui, hòstia, sembla que hi ha 4 persones que tenen molts pisos aquí, i m'he trobat que de cada pis a l'altre, en 27 anys, sí que són anys, evidentment, no són 4 dies, però, ostres, quan vaig venir a Caldes i podia assumir una miqueta el preu de lloguer, estic ara 4 vegades aquell preu, o sigui, estic per sobre dels 1.000 euros de lloguer, i a més, a posar l'excusa de amb el gos no pots entrar a viure en un lloguer, o sigui, a més, la limitació, però què dius? Per què no puc llogar un pis si tinc un gos? O sigui, quin problema tens en que entri un gos? I a més, ja tenim, que jo aprofito que sóc etòleg de gossos, la llei de benestar animal, que diu que el gos ja pertany, és un membre de la família, però a la llei, després, els contractes no te deixen i posen la clàusula prohibit gossos. Llavors, un altre handicap més per trobar. Ja no és el preu, ja no és la poca oferta, sinó que a més és això, si és gran i no tens ascensor ja no pots, si ets jove i a més t'has agafat un gos tampoc pots, diu, bueno, on voleu que ens fiquem les persones a viure
1: i que no hi hagi també racisme, perquè també, vull dir, moltes vegades, bueno, aquí a Caldes no sé, però en...
2: tu l'has dit, Conxi, encara tinc sort que sóc heterosexual i sóc blanc i sóc català, perquè si no fos així jo ja no estaria a Caldes, o sigui, va, segur convençudíssim.
4: Aquest problema que estàs explicant, vull dir, al final és una conseqüència també de la gent que, al final, la gent marxa de Barcelona perquè els preus s'han posat impossible, va a la primera corona, quan la primera corona està col·lapsada, que ha passat, se'n va a la segona, i aquí ara estem rebent, i d'aquí, si no canvia això molt, d'aquí res serà Sant

0: va dins d'uns marges que un s'ha de guanyar la vida, algú no pot ser tampoc un llogater, o sigui, que llogui el seu pis i al final encara li costi diners, vull dir, si ha de, ha de tenir uns mínims, no? I llavors aquí és trobar el punt. I bueno, el problema no ve només d'aquí Caldes, sinó que ja ens ve rebotat, i l'estem patint aquí per moltes coses també, perquè no s'ha construït, sigui perquè els promotors no s'hi han posat, sigui perquè no s'ha promocionat prou, per moltes coses. Vull dir, i és un problema que ens trobem ara, i el patirem els pròxims anys, perquè tampoc no s'arreglarà ni en un any, ni en dos, ni en tres. Vull dir, això està clar. Però com es fa aquest topall? Perquè la quantitat més petita de gent amb pocs recursos no es trobi al carrer més del que ja s'està trobant ara. Vull dir, això és un problema greu. Vull dir, que amb el que deies, gent que, o que deies tu, que s'acaba els contractes de lloguer i li posant uns preus, no tots, perquè és el que deia, no? És l'ètica de cadascú i sàpiga on arriba, però li posarà uns preus que l'expulsarà i on ficarem aquesta gent.
1: Això
0: vull dir, és un tema, jo crec que és un tema no només de vivenda i d'habitatge, sinó que és un tema global de com s'enfoca com volem viure. I aquí és el que deia abans, de cuidar-ho amb que la gent pensem ben bé què farem, perquè el vot molta gent diu, uau, no serveix per res. No, sí que serveix, cada vot serveix.
1: I justament és que aquests decrets, el que també, o sigui, a banda d'ajudar al tema del que no es produeixin els desnonaments, ajudar a les persones, no? També és que hi ha d'haver una limitació als preus. Vull dir, és aquí.
0: Topall, és el topall que sigui
1: possible. I és el que estàs dient, vull dir, ara davant d'unes noves eleccions, doncs la gent és el que ha de tenir en compte, vull dir que és el que podeu dir. No, però continuant parlant amb el que ha passat amb el després de Mari Carmen, no, la resposta de la ciutadania. Com interpreteu aquesta resposta, que evidentment és com has dit, ha estat a la punta de l'iceberg, no? Que a partir d'aquí és on la gent... Ens en recorda una mica el 15M.
0: Sí, el tema és com es canalitza també aquest descontent, no? Perquè clar, aquí al final és un descontent que ho han fet els joves, s'hi han ajuntat gent gran, però és que afecta a totes les edats, vull dir, i és com es canalitza, perquè està, o sigui, que els joves es revoltin contra les coses que ells creuen injustes, sort en tenim,
2: clar,
0: sort en tenim. El tema és com que es canalitza aquesta força i com es pot arribar a implementar d'una manera el més justa possible. Aquest és el tema. Mm-hmm. Veure com es pot canalitzar això.
1: El que sí que també ho veiem amb aquestes persones que s'estan mobilitzant, no? Doncs que evidentment no són gent del poble, no són, jo quan dic gent del poble és gent popular, vull dir que no són extrema dreta ni molt menys. Justament és perquè veiem a Madrid mateix quan surten aquests grups, no? Anem a carregar contra el que està passant a Plaça del Sol, no? Vull dir, és aquesta, podria dir, diferència, que aquí sí que podem veure que hi ha com una massificació més de persones que estan descontentes i demostren el que el descontent, però no estarien dins de lo que està d'aquesta extrema dreta.
3: En termes generals, els manifestants, el percentatge gran de manifestants són els gent afectada i els acompanyants, vull dir, són la gent que entenen que aquesta gent té raó.
1: Sí,
3: i entre tots fan el 100%, saps? I allà estan a les places, aguantant, mm-hmm, aguantant la pluja. Mm-hmm. Normal. El que deies tu, ja entenc, que amb la teva experiència d'haver canviat 6 vegades de puesto, jo n'he canviat menys i ja dic, ja he fotut la creu, que no tornaré a canviar, si no vol. Però és veritat que sí. Ajuda també amb tot això de les vivendes aquí a Caldes que se n'han fet insuficients, no? La gent, estava pensant en la gent que ha baixat d'urbanitzacions, la gent gran d'urbanitzacions, que van de bòlit buscant uns baixos a Caldes per poder entrar bé, per poder entrar en cadira de si convé, tal, amb pati a fora, amb un pati a fora, amb una eixida, que el pis a la meva té una terrassa petita i els baixos tenen, acostumen a tenir una mica d'allò, tenen la mascota, també, cosa que segurament tu no... O has tingut dificultats per encadir-lo, no? Tot ajudat, però sobretot... La insuficiència de desenvolupament de polígons d'actuació i de plans parcials que vull dir que anem molt atreçats. I llavors els topalls que faran falta, totes les ordres que totes les Sí, tot el

0: reglament que doni el govern central en qüestió de topalls de lloguers i de construcció i de beneficis, i sobretot segurament que haurien de fer promoció, si tenen bitllets, de fer promoció d'obra pública. D'habitatge, d'habitatge, com a vegada ja vaig sentir el Pedro que també se'n va anar se'n va anar a les boires dient i farem tal cosa, això fa un any, eh?
1: Sí, no, no, està clar que...
0: farem tal cosa, no, tampoc no s'ha fet, no s'ha fet perquè a millor tampoc no hi havia prou participació econòmica,
2: no i a banda de participació també podrien dir que econòmica i de l'altra, vull dir, moltes vegades és el fet de poder dir si farem això, no? I a l'hora de la veritat, pues, per motius o per uns altres, sí. Tots no hi ha manera.
0: No t'ajuden els que tens al costat.
2: Ahí està.
0: I tant.
2: Vull dir que...
1: aquí hi ha uns poders també econòmics molt grans, que són els grans propietaris i els fons Voltro i tot això, que evidentment fan una pressió política. O sigui, al final no tenim uns mandataris que puguin treballar amb les cartes sense marcar. No? Al final tu estàs intentant fer coses, i no dic per la situació del PSOE ni molt menys, perquè ho podia haver fet fa molts anys i no ho ha fet, o sigui, ha aprofitat i està bé aprofitar-ho. O sigui, mai és tard si la dicha és bona, però clar, què passa? Aquí no només és el fet de quina política m'agradaria fer, quina situació tinc favorable per poder tirar-la endavant o no, sinó quan després venen de damunt, no?, que són els poders econòmics, no?, i que diuen, això no, ni ho sumis, no? I clar, com que no tenim una majoria realment social progressista del tot, o sigui, hem pogut arribar fins aquí amb molt poques garanties de res, i s'han quedat moltes coses pel camí, i aquesta era molt important perquè es jugava la gent de la família, es jugava molta cosa a la qüestió de vivenda, i bueno, està clar, no?, que al final doncs, els partits que han votat que no tenen una pressió clarament, no?, i a més li molesta que la gent estigui participant en les manifestacions, li molesta que la gent faci acampades, i per què et molesta que la gent pugui protestar per alguna cosa? Si et molesta és perquè tu tens una possibilitat de guanyar-hi alguna cosa per una altra banda, que això ja no et va bé a tu, no? I aquestes votacions, aquest no al Real Decret o als dos Reals Decrets, perquè per mi els dos eren igual de vàlids, jo hauria fet un perquè ja està bé,
2: bueno,
1: no?
2: Ja s'entenia que aquest sortiria, no?
1: Clar, ja està bé, però bueno, entenc la situació, dic, mira, almenys que un surti i l'altre paripé, bueno, doncs agafem el de paripé i el deixem a fora, però és que ni això, no? I a més això, i després fer la culpa a la gent del carrer, no? Com si estiguessin fent algú dolent quan estan protestant per la gent que no té on viure i no té per pagar-ho. És una situació molt, molt mediocre, i a més el que defensen aquest tombament dels reals decrets que ho defensen com si fos algo que sigui dolent, no?, arribar a aquest puesto, com si la societat no estigués al carrer, com si els sindicats no, si no és una qüestió de majoria, perquè tu dius, Vox, PP i Junts han votat per majoria, no?, i si és la majoria, és la majoria d'espanyols. Això no funciona així, perquè la majoria d'espanyols estan al carrer ara mateix, estan manifestant. Si tu no pots agafar la veu del vot de 4 anys enrere i trastocar la teva política, el teu benefici i el que t'estan dient per l'esquena, o el teu propi, perquè imagino que hi ha molts polítics que també tenen els seus pisos per llogar i ja està bé també que sigui aquesta situació.
2: Bueno, de fet,
1: no?
2: Ja s'està dient, no? Vull dir que passen aquestes coses. El que no s'entén és que esperes que un partit, bueno, que l'extrema dreta o el Partit Popular van junts igualment, vull dir que la seva votació ja l'esperes, no?
1: Clar.
2: Però sabent el que representa tot això, sí que no esperaves doncs, una votació així per part de Junts, per molt que digui que bé, que l'estratègia era que se fes un de nou, però això representava doncs que les persones no importen.
1: Exacte. És que no hi havia cap altra excusa on poder agafar, no? Perquè és que ho escoltaves parlar, no?, per poder defensar la seva posició del no al decret, i no podies agafar-ho per enlloc, perquè dius, perquè el decret és insuficient. Bueno, no, si és insuficient, si no arriba al 5 i arriba al 4, doncs agafa't el 4,
2: clar,
1: perquè 4 vol dir que algunes famílies podran beneficiar-se, i lluitem pel 5, el que no posis a 0, perquè posar a 0 és que se te't veu una miqueta el sentit d'aquest vot, que tu no vols ni un, ni dos, ni tres, vols 0, no vols ajudar les persones, vol tenir l'excusa per quedar bé pels teus votants, no? I això és fer política per tu mateix, no és fer política per les persones. persones, no? Jo ho trobo molt, molt, molt injust i trobo que hi ha molta gent patint i necessàriament quan teníem una petita solució, sí. Que no és una gran solució, una petita solució a sobre la taula, no?
0: Uh-huh. Els vots del PP i de Vox, falta 2 mesos per a les eleccions, mal comptats, aquests no es variarà ningú amb no. aquesta qüestió. Veurem els altres, aviam si la gent té memòria.
1: A veure com anirà.
3: És una mica així, això, eh? És veure...
0: Deu fer... Quan la Botella era l'alcaldessa de Madrid, se'n recordeu? L'Anna Botella?
1: Sí, i tant.
0: La del cafè en llet al Bas Major, dit en anglès, sí. Que costa de dir, eh?
1: Sí, sí. No us podia fer pitjor, i ho...
0: Va fer una venda a fons voltors de centenars de pisos de promoció que estaven a mig fer de la Comunitat de Madrid.
1: Sí, sí.
0: Era, en aquell moment, era la muller del president del govern.
2: Sí, l'Aznar.
0: Recordem-se'n. Mira si ve de lluny, això.
1: Ja, ja. I és el que en tornem a tenir aquí a sota de la taula, que el problema és aquest. El problema és que tenim eleccions en 2 mesos i l'extrema dreta té moltes possibilitats de...
0: Sí. Bueno, aviam si la gent té memòria, doncs.
1: De dirigir el país, sí.
3: Però al final els vots són els que són.
1: Són el que són, exacte.
3: I és, si ara, igual que nosaltres, en certs moments, nosaltres, vull dir, sí. Hi havia gent no. que deia que això no era els que hi havia en govern, que no era legal, entre cometes, doncs ara, si hi toca l'altre, ens haurem de menjar, com sigui, vull dir, acceptar-ho. I aquí és on ve la reflexió, no? Que és el que deies tu, la gent que tingui memòria d'on venim i el que, on podem acabar.
0: Jo no vull... No parlo només que per Caldes, no? Jo a Caldes hi poden haver, evidentment, hi ha qüestions, o sigui, casualitats de persones que vull dir que poden patir el que has patit tu, que mirar 6 vegades i fins i tot que estan buscant i no troben. Ja ho entenc tot això, que no poden acabar de pagar això i que si fossin 300 euros nanos cada mes podrien pagar. Però, en termes generals, i de cara a aquestes eleccions, jo penso que la gent del poble, a mi em fa el fet que han d'estar més al costat de que tot això se solucioni i vots amb forces progressistes, més que no pas aquesta extrema dreta aquí a Catalunya, això del PP i Vox, només de la gent molt interessada, però diu, a més no. Bueno, ens ha sortit l'Oriol de Ripoll ara, que s'emportarà una bona pila d'uns.
2: Ahí està, perquè no deixa de ser una extrema dreta.
0: Sí, sí.
3: No, és igual, l'extrema dreta, si és catalana,
2: és una extrema dreta.
0: Sí, però del PSC també se n'emportarà.
1: Sí, sí.
0: També.
2: No t'he dit que no.
0: De Podem i de Cups i tot això.
2: De Junts t'asseguro que se'n van molts cap allà.
0: De Junts el gruix gros.
2: Sí, sí, sí.
0: I tant, home, ja ho veuràs. Aquests anar fotent seguidisme amb molts de Vox. Això la Miriam Nogueres, que té una simpatia que no vegis per allà a Madrid.
1: Aquest problema de la memòria és que pot ser que hi ha algunes persones i pot ser també la nostra edat, que més o menys ja som una mica veterans, i tenim una memòria ja una mica més cap enrere, però avui en dia la gent jove que no té situació precària, que està enxufada al TikTok, està enxufada a Instagram, el que escolta i li escolta i li arriba per molts puestos, que al final és que, bueno, tot és culpa del que ve de fora, tot és culpa de sempre hi ha, no? I sempre surten els titulars que si la dona de no sé qui, que si el xalet de no sé quan, no? Quan no s'està parlant realment, no? I aquesta notícia, i jo no dic que siguin responsables, cadascú és responsable del seu vot i de la seva informació, no? I haurien de tenir també una educació també.
0: I el seu criteri.
1: I el seu criteri, exacte.
3: Bueno, jo això ho posaria amb el del jovent. Sí que hi ha molt jovent, molt, que està enganxat a les pantalles, sí, però hi ha molt jovent que està molt conscienciat amb el que està passant, per sort,
2: i
3: podem posar el jovent tampoc amb el sentit de que no estan...
1: No, faltaria no,
3: tota la gent que hi ha a les places, ara...
2: Ahí està, que hi ha molt
3: la
2: jovent.
3: La gent que
2: hi ha
3: implicada,
2: molt jovent,
3: el tema
2: que
3: és com arrossegar o com informar a tota aquesta gent, o aquests joves, però no només joves, sinó a mitjana edat, i gent, que només veuen un canal, pot ser TikTok, pot ser, i allà surt el que surt i el que mana és el que mana, i tornem amb el mateix, els poders, no? Quin és realment el poder? Sí, llavors, clar, d'alguna manera ens hem de defensar, i actualment, a part de manifestants així, és anar a votar. Cadascú que cregui que ha de votar.
1: Sí, i
3: conformar-nos. I en cada siguin de l'Estat, siguin catalanes o siguin municipals. I treballar per això. I des de l'àmbit nacional s'ha de treballar d'una manera, entenc, continuar des de l'àmbit català de la seva i des de l'àmbit municipal d'una altra. Tot ha compassat, perquè al final és una cadena, l'hòstia que et foten a dalt t'acaba rebotant, però has de veure com actues també.
0: El que venen ara són eleccions generals.
2: Sí, sí, sí.
0: Això,
2: però són importants, eh?
0: Sí, molt.
3: Sí, home, és el que ens mana després.
2: Sí, perquè és que, després, a partir d'ahir, patirem molt, eh?
0: A les zones de més densitat de població és allà on hi ha aquests problemes. Àvila, Zamora, Salamanca, Valladolid, tot això viuen. Aquests no els importa tant com... Aquí hi ha problemes, aquí. I a Madrid segurament que també, en el Distrito Federal, també en tenen de problemes d'aquests, perquè allà a l'entorn de Madrid, entre Mostoles i no sé on, i tots aquells a Madrid Sud, també en tenen. Però aquí és allà on hi ha més. En altres províncies, tant no s'hi fot. Ho dic pel vot, perquè allà, vull dir, està cap rapats ja en aquestes províncies. I són capaços de fotre una concentració a Ultramadrid i es foten allà 700.000 persones. Eh? Això ja ha passat no fa gaire. I són ultres aquests, eh? Aquests,
2: sí, no, sí,
0: aquests,
2: sí.
0: Aquests no ens votaran per tenir un pis. Aquests viuen a la seva.
1: Sí, sí, ja ho deia.
0: I llavors hi ha els altres, que deies tu, que són els que estan afectats per aquesta qüestió i per simpatia i es van allà a formar com a primer.
1: Sí, sí.
0: Però n'hi ha molts que no, i a les províncies, moltes províncies espanyoles no, home, sí, Andalusia, Extremadura vota PP i Vox, manen PP i Vox,
1: sí, sí.
0: Però el que va passar a Extremadura l'any 39 allà a la plaça de Toros,
2: bueno, Andalusia sempre era
0: de socialista,
2: o Córdoba sempre era més bé comunista,
0: sí, el Chávez i el Grinyan van deixar mal record en allà, llavors sí. Es van escopar de tot, però allà hi va haver mal record, però Extremadura però si els que havien hagut de PSOE allà els tenien com sants, doncs mira, PP i Vox la passada vegada que la Guardiola ja no volia agafar poc i aquesta vegada que tampoc no volia agafar poc, encara m'he fotut més el Vox, saps? Vull dir, això va així, les altres províncies espanyoles és diferent d'aquí, els bascos també té, els bascos al final que té Vox per entrar allà al País Basc,
2: bueno, afortunadament al País Basc encara menys,
0: quan entren 3 o 4 encara més, perquè aquells tenen, per dir-ho d'alguna manera, més malla que nosaltres.
1: Aquí tenim el problema aquest de la memòria, no? que hi ha gent que puja sense aquesta memòria de lo que hi pugui haver passat al passat de les seves poblacions, els seus territoris, i llavors comencen des de zero, i tenen com una... I llavors, què passa? Clar, com que la teva situació no és bona, clar, si tu ets una persona, tens 25, 30 anys, vols independentar-te, no pots, a qui li faràs la culpa? A Franco, quan la Guerra Civil? No, li faràs la culpa al Pedro Sánchez, que està
2: governant.
1: Llavors dius, aquests només estan solucionant el problema, i a més a més hi ha un govern de coalició que se suposa que també haurien de mirar per tots i no miren, doncs quina és la solució? Doncs votar a la dreta.
0: Doncs m'ho poses bé. Mallorca, la Franja i València, tot el que és català, tot a fora, vull dir, ja cal que a partir d'aquesta campanya, vull dir, que els vagin recordant el que està passant amb aquests puestos que manen aquests.
2: Home, a València ho queda molt clar, i a les Illes igual.
0: Això per una qüestió identitària de Catalunya, però vull dir, però a més, el que hem dit abans, el baix Andalusia, doncs mira que mani, que vagin manant, però vull dir, és un exemple, i Extremadura és un altre exemple, i a Aragó també, Aragó.
2: També.
0: Per això, en Tallavo de la Franja, el català a la Franja.
1: I aquí arribarem amb l'Aliança Catalana.
0: I aquí ho sí costarà més.
2: Sí, però l'Aliança Catalana puja bastant. No guanyarà l'Aliança Catalana, però puja bastant.
0: Bueno, en farà tants com el PSC, em penso. Però aquesta de... a Nova Generals, aquí, quan toquin aquí, vull dir...
2: Bueno, no, a les aquí, quan arribi el moment, a Catalunya sí que també treurà, eh?
0: Bueno, aviam. Ara primer han de fer aquestes a Catalunya, sí. Que ara falten dies,
1: sí,
2: però sí, és igual, sí, després, sí, imagineu que guanya l'extrema dreta,
0: l'experiència en diu que
2: que jo no sé si podrem tenir eleccions,
0: no podem,
2: aquí
0: no les podem extrapolar com les locals amb les autonòmiques, no té res a veure.
2: Guanya l'extrema dreta
0: alguna vegada, no? Ha pogut coincidir alguna cosa, però poca. A Caldes hi havia un col·legi electoral que el resultat d'allà era el que sortia en el repartiment del JON, que era la caixa de pensions quan era la biblioteca, es anava votant allà. El que donava aquell col·legi electoral, que només hi havia una taula, era el cony, 2000, el que sortia a Caldes, tu. I fins que va canviar això, hi va haver un moment que va canviar. hasta van canviar el col·legi de lloc.
2: Sí. A veure, doncs el que sí que importa és la, o sigui, i arran de tot el que ha passat, la importància que té la gent, no? O sigui, malgrat tot, i sobretot dia com aquest, no? Malgrat els temporals, doncs la gent respon. Doncs penso que aquí, a partir d'aquí, és el que s'ha de mirar, no? De buscar aquesta... Que tenir en compte la resposta de la gent, de les entitats, els moviments socials.
1: Això estaria perfecte. A veure com es tradueix tot això.
2: Aquí sou els partits, la gent que està en partits polítics o simpatitzant o el que sigui o pugui haver, doncs és ara el que toca, no?
1: Clar, ara, de fet, jo que vinc com a representació dels comuns d'aquí Caldes, que encara no s'havien presentat, comencem, i les properes eleccions d'aquí a Caldes, doncs, també estarem representats.
2: Sí, aquí el que no puc portar són regidors. Però simpatitzats el que esteu clar, en la llista, sí.
1: Clar, sí, sí. Però bueno, sí, per exemple, i jo acabo d'aterrar en el món de la política, amb això del benestar animal, perquè sóc perit judicial.
2: És molt important el benestar animal, clar,
1: perquè,
2: també.
1: Sí, no ficarà, no ficarà el tema, de fet, com que tinc que venir dimecres a parlar d'això.
2: Oh, i tant, doncs, a partir d'ara ja serà una secció.
1: Però és veritat que quan parlem de Caldes i parlem dels habitants de Caldes i parlem dels 19.000 habitants, que ja arribarem a 20.000, no crec que triguem molt, no parlem dels 3.000 gossos que hi ha a Caldes, i això és convivència també pura i dura, perquè els parcs estan col·lapsats, hi ha pipis i caques arreu, tot, o sigui, és com molt difícil anar caminant pel carrer sense trobar-te, i això també és un problema de convivència, no només també de l'habitatge que ho he dit abans, però bueno, deixem els animals aquí, dic amb els comuns.
2: O sigui, és que hem d'anar a la reflexió, perquè clar, ja ens queda un
1: Minut. Sí. Nosaltres, per la meva banda, per la part que toca, acabo d'aterrar una mica amb la política i tal, però sí que estem fent, clar, això hem agafat tots amb aquesta decisió que ha tingut el Pedro Sánchez de convocar eleccions, una mica amb el peu tort i, bueno, doncs això, mobilitzar-nos.
2: Però és que no quedava una altra, podríem dir, no?
1: No, està bé.
2: I també s'ha de dir, t'agradarà o no t'agradarà, valent ho és.
1: A mi m'està bé, a mi m'està perfecta, i necessitem que passin coses.
2: Jo no tenia que dar la meva opinió.
0: No, em podria afegir amb això. Valent ho ha estat. Escolta, fa set anys i escaig que està de president de govern, oi?
1: Sí.
0: El PP no m'ho ha pogut suportar mai. Des del primer dia que ho volien fotre fora del trono. I el Sánchez ha patit les 7 plagues d'Egipte, o 8. Tot ho ha patit, aquests 7 anys, si aquests, però si no, com es llevava, ja en tenia un altre sobre.
1: Ja.
0: No, si no l'han deixat, només si faltava això a l'últim de Junts.
2: Reflexions finals.
3: Sí. Bueno, al final és una mica...
2: Perquè en el teu cas, Jaume, també estàs, diguem, dins del que
3: sí,
2: és ara.
3: Sí, jo vinc d'ara Caldes.
2: Clar, el Josep ja no sabria on posar-te.
3: No, però...
2: Perquè jo ara, no, com estàs jubilat, jo penso que estàs...
0: I he estat a punt de preguntar-li quan estic a tu Podem, i he pensat amb la Ada Colau, que ara es vol tornar a ingressar amb tot això, no?
1: Sí, bueno, seria una candidata.
0: I llavors, però, no, que això ara funciona, i li podria
2: preguntar, em queda poquet
0: per quina força vas?
3: Doncs no, jo sóc simpatitzant i formo part d'Ara Caldes, però jo he vingut més que res com opinador, no com a Ara Caldes, perquè crec que és un problema gran que no pas Ara Caldes.
0: Si continues així, se't fotran la revista.
3: No, vull dir, més que Ara Caldes, i així és important, és ara veure com afrontem això tots plegats, perquè és un moment complicat. I abans de les municipals, que comentava el company, venen les generals, i veurem on ens trobem, perquè potser que ens trobem a les eleccions municipals amb uns problemes els que tenim i alguns
2: més grossos.
0: Teniu set mesos per pencar.
3: No, ja fa bastant més que penquem. Vull dir, no són 7 mesos, ja fa molt de temps.
0: Més intensos.
3: Bueno, la intensitat sempre ha de ser en progressió.
2: Molt bé. Josep, Jaume, Rafa, gràcies per aquesta mirada tan necessària, que sapigueu que esteu convocats per un altre dia, vull dir que aquesta mirada tan necessària, humana i també valenta, sobre un tema que de fet ens toca a tots. Gràcies per posar paraules a una realitat que sovint costa d'explicar, i per fer-ho amb serenor, amb experiència i amb compromís. Ens retrobem ben aviat. I també amb aquesta tertúlia que s'ha permès mirar a l'habitatge en profunditat, l'experiència, la humanitat, tanquem en el programa d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i per fer de cada, que cada matí aquesta plaça tingui vida. Demà hi tornem a les 9 amb més veus, més temes i més comunitat. Fins aleshores, cuideu-vos i que tingueu un bon dilluns malgrat la pluja.

0: Molt bon dia, 3 minuts els que ens separen ara mateix de les 12 del migdia i comencem aquest petit especial informatiu bàsicament per actualitzar la situació meteorològica a Caldes de Montbui i en especial també a la comarca del Vallès Oriental, una de les més afectades per aquest temporal, ja no tan sols pel que va assolar i pel que va passar per Catalunya el passat cap de setmana, és a dir, entre dissabte i diumenge, sinó també pel que aquest matí ha obligat a enviar un missatge d'alerta també a primera hora per la formació de tempestes més intenses del que es pronosticava i que, valgui la redundància, acaba plovent sobre mullat. Això és el que complica encara més la situació en aquest episodi de pluges, del qual, de moment, Caldes de Montbui es queda una mica al marge d'aquesta situació, d'aquesta complexitat, al límit d'aquestes tempestes. Val a dir que en l'episodi de pluja que va afectar Caldes la matinada de dissabte a diumenge es van registrar 150 litres per metre quadrat, una pluja que ha anat augmentant també en les darreres hores amb les pluges també d'aquest matí. Una tempesta que ha afectat a primera hora també especialment a Granollers, però també als municipis de l'entorn, Canovelles, Lliçà, Montornès. De fet, a Montornès s'hi ha de lamentar una víctima mortal, una de les dues víctimes mortals que ha deixat aquest temporal. I fem aquest especial informatiu bàsicament perquè ara a les 12 està previst que els serveis d'emergències de la Generalitat actualitzin la situació i la prevenció i les alertes també per les properes hores, perquè estem davant d'un episodi de pluges que no ha acabat, tot i que ara sembli que el temps pugui donar una petita treva, la pluja pugui donar una petita treva, no ha acabat aquest episodi de pluges i, per tant, des dels serveis d'emergències demanen molta precaució i molta alerta davant d'aquesta situació, bàsicament perquè el terra està saturat d'aigua, els rius ja baixen plens i qualsevol tipus de precipitació en aquests moments el que fa és encara empitjorar més la situació i pot provocar ara sí problemes seriosos amb inundacions o desbordaments dels rius. L'últim missatge enviat per part dels serveis d'emergència, l'últim és alert que s'ha enviat, parlava especialment d'aquest risc de desbordament a les rieres i als rius al Vallès Oriental, bàsicament per aquesta saturació d'aigua que hi ha en aquests moments a la terra. Per això demanava confinament i, sobretot, protegir-se a l'interior dels edificis. Què vol dir això? Què demana? Què significa aquest confinament? Doncs significa o demanen que s'evitin els desplaçaments innecessaris, que s'evitin els desplaçaments que siguin completament prescindibles, com a mínim fins a primera hora de la tarda, que és quan es manté aquesta alerta d'alt perill, d'alt risc, especialment a la comarca del Vallès Oriental, però es tracta d'un perill que s'ha extès en les últimes hores a diferents municipis i comarques, bàsicament totes les del litoral i prelitoral català, una alerta i una emergència que s'ha ampliat i que ja està suposant un allau de trucades, bàsicament a les entre les 6 i les 11 d'aquest matí. El telèfon d'emergències ha registrat pràcticament un miler de trucades generades per més de 750 incidents diferents. La gran majoria han arribat des de Barcelona, però també des de Granollers, Canovelles i la Roca del Vallès, on s'estan concentrant en aquests moments els principals problemes. Com dèiem, Caldes de Montbui, dins de la comarca del Vallès Oriental, és una de les que està dins d'aquesta alerta per perill, per intensitat de pluja, com a mínim fins a dimecres als mapes, però avui especialment fins a les 2 de la tarda, juntament amb comarques com el Vallès Occidental, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Baix i l'Alt Penedès, o també la Selva. Són les comarques que en aquest sentit són les que podrien estar més afectades per aquesta pluja, que recordem ara està donant una petita treva, però segons indiquen els mapes i els models està acostant-se i entrant novament per la costa de Barcelona. Una pluja que en aquest sentit val la pena tenir molt en compte i tenir i tenir molt present per veure quina serà la possible afectació. També en el cas de Caldes, l'afectació que pot tenir en una setmana important, perquè és la de la preparació de la festa major i que, per tant, unes pluges d'aquestes característiques poden influir directament o alterar directament les previsions d'aquesta preparació de la festa major, però també afectacions en el dia a dia, com podria ser l'escola, el treball o l'activitat comercial o cultural. Pendents d'aquesta compareixença, que en els propers minuts es farà des de la seu del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per actualitzar la situació i per actualitzar els avisos i les alertes que des del Departament d'Interior tenen previst fer en les properes hores.
1: Especial informatiu a Ràdio Caldes amb Xavier Sala.

0: minuts els que pas, 4 minuts els que passen ara mateix de les 12 pendents d'aquesta compareixença que està prevista a aquesta hora des del Departament d'Interior de la Generalitat, els representants del Servei Meteorològic de Catalunya, del Meteocat, els representants de Protecció Civil han d'actualitzar les alertes, les previsions i les prediccions a les properes hores després de la reunió del Comitè Tècnic, que en aquests moments encara s'està produint, per això s'està allargant aquesta compareixença. De moment, però, el que sí que podem actualitzar és la situació i el balanç que en aquests últims 3 dies ha suposat aquest episodi de temporal de pluges a Caldes de Montbui. Per això ens acompanya l'alcalde Isidre Pineda. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Xavi.
0: 3 dies d'estar pendents del cel i del telèfon, pràcticament en les últimes 24-48 hores com a mínim 5 és alerts, són els que hem rebut per alertar-nos de pluges, de temporals, de prevenció. Quina és la situació ara mateix a Caldes? Crec que quedem una miqueta al límit, no?
1: És així. La primera de les qüestions que vull dir és que d'alguna manera tots tenim el cor encongit al veure les imatges que surten de Granollers i dels veïns i veïnes, de molts veïns i veïnes del Vallès Oriental, que ho estan passant malament. A Caldes puc dir que la situació ara doncs és relativament tranquil·la, que no vol dir que no hi hagin incidències, moltes, que no s'estiguin gestionant, però evidentment després d'un temporal com el que hem tingut, ja insto a la prudència, sobretot dels calderins i les calderines.
0: De moment, però, incidències menors. Hem vist imatges espectaculars de la Riera. Realment va fer bé la feina d'evacuar l'aigua sense cap mena de problemes ni de desbordaments ni derivats. Més enllà d'això, grans inconvenients deixa enrere aquesta pluja, aquest episodi de pluja?
1: Aquesta és una de les qüestions importants. S'ha d'anar molt de compte, sobretot en els entorns fluvials, els entorns de la llera de la Riera, per risc de desbordament. És una de les qüestions que més està alarmant o alertant Protecció Civil. Jo ja dic que avui veiem menys aigua justament que ahir, però això no vol dir que ens haguem de confiar. Crec que és important, doncs, això, seguir les informacions oficials de Protecció Civil, també fent aquesta valoració, no? Tenir en compte que les escoles a Caldes estan obertes i que són llocs segurs. Ara, en el moment de recollir els nens al migdia, doncs pot ser un moment on haguem d'anar encara més en compte amb la mobilitat, però tenint en compte que doncs, les escoles són llocs segurs, els alumnes poden quedar-se a dinar als centres, avisant-ho, i per tant, doncs, això, instem sobretot, fem una crida sobretot al sentit comú.
0: L'últim missatge, l'últim és alert que s'ha rebut, feia èmfasi especial a la comarca del Vallès Oriental. És veritat que n'hi ha 8 que estan en risc alt extrem segons el Meteocat. El Vallès Oriental és una d'aquestes comarques, però es feia especial èmfasi i parlava directament del confinament en aquesta última és alert. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, a la compareixença que feia fa pràcticament una hora, parlava també i feia èmfasi en aquest confinament, especialment al voltant de la zona de Granollers, però parlava de la comarca del Vallès Oriental. Com hem d'interpretar aquest confinament? Quines instruccions tenen com a ajuntament a l'hora de posar en pràctica això? És una obligatorietat? És una recomanació? Com ho hem d'interpretar?
1: Estem pendents d'aquesta nova compareixença a les 12, que jo crec que donarà més informació. De moment, s'insta, es recomana que la gent es quedi a casa i es confini, tenint en compte que la mobilitat al Vallès Oriental, sobretot a l'entorn de Granollers, és molt delicada, hi ha zones molt afectades, i per tant el millor que podem fer és evitar desplaçaments, però no vol dir que no puguem anar a buscar el nostre fill o filla a l'escola ara quan hi hagi l'hora del migdia, si creiem oportú, doncs si vivim a prop, i per tant després podem anar a casa i quedar-nos a casa. Una mica fer aquesta crida al sentit comú, intentar evitar desplaçaments innecessaris, que és el que s'ha estat demanant durant tots aquests dies. Hem de tenir en compte que ja des de l'inici del temporal van caure a Caldes fins a 150 litres, això fins ahir, i avui està plovent més, per tant plou sobre mullat, molta prudència i i seguir les informacions oficials.
0: Fins ara, segons l'estació meteorològica de la xarxa d'estacions del Meteocat, avui portem recollits 17 litres per metre quadrat, és poquet. El problema és això, és que plou sobre mullat. Ara com ara, però, les indicacions ens portarien a parlar, o com a mínim les recomanacions, no sé si això s'ha valorat, s'ha plantejat des de l'Ajuntament, de tancar les aules o com a mínim les escoles bressol a la tarda, o les escoles s'ha plantejat estar sobre la taula o de moment?
1: La Generalitat no ha enviat cap ordre de tancament de les escoles, això és important explicar-ho. Les escoles avui a Caldes són espais segurs, hem parlat tant jo com el regidor amb diferents centres, hem tingut algunes incidències en alguns dels centres doncs per filtracions d'aigua o per qüestions puntuals, però a les escoles puc afirmar que són llocs que s'han obert i que són llocs segurs, i per tant doncs el millor que podem fer és confiar en aquest fet de que són llocs on els nostres fills i filles estaran bé, estaran segurs, i evidentment doncs mica en mica, a mesura que les famílies puguin recollir els seus infants, doncs podran anar fent-ho doncs amb tota la prudència.
0: Per tant, de moment aquestes afectacions a les que feia referència no han alterat el dia a dia de les escoles.
1: Aquest és el cas. Sí que a primera hora del matí, per exemple, a l'Institut Manuel Oleguer, doncs, hi havia molts professors que no podien arribar, perquè hi ha hagut un gran col·lapse a la carretera, a la C-59.
0: Hi ha hagut un accident, també, de fet.
1: Hi ha hagut un accident de moto a l'alçada de Palau, i hi ha hagut talls intermitents, i això doncs ha generat, anava a dir, doncs, un caos circulatori important, sumat a la pluja. Per tant, ha estat un moment molt tens, també a la incertesa de que arribaven els primers SLRs. Sí, ha estat un matí complicat. Ara puc dir que a Caldes la situació és de preocupació, però és de certa calma, esperant doncs això, a veure com evolucionen les properes hores.
0: De moment encara no hi ha aquesta compareixença, òbviament van tard, com és habitual. Sí que hi ha, ens consta, no sé si també li consta, una petita esllavissada a la C-59 direcció Sant Feliu, que talla un carril, entenc que encara es manté.
1: És així, ja n'ha hagut tres, dintre d'aquestes afectacions de la, diguem-ne, del temporal, hi ha hagut tres esllavissades, algunes en domicilis particulars, algun mur que ha cedit, on ara mateix està doncs els equips tècnics de l'Ajuntament treballant-hi, també aquesta de la C-59, crec que és per l'alçada de l'Olimpo, no? Direcció Sant Feliu. Bé, són incidències que són importants, evidentment, però que podríem considerar que doncs no han afectat a les persones, i per tant el més important és que tothom està bé, almenys a Caldes de Montbui. Evidentment hi ha moltes zones de Caldes que estan enfangades, serà doncs important, un cop passi el temporal,
0: poder... Clar, el problema és que no es pot
1: netejar-les,
0: perquè,
1: evidentment,
0: perquè encara hi ha pluja.
1: Els serveis de neteja doncs hi estan a sobre, però evidentment encara doncs anem a passar el temporal i posar el focus sobretot en les persones que puguin necessitar doncs assistència, faltaria més.
0: Que des de l'Ajuntament ja s'està donant també aquesta assistència.
1: Sí, en alguns casos d'algun domicili que pugui doncs veure's afectat, per exemple.
0: L'altra gran pregunta, a l'espera de les noves indicacions...
1: Li haig de dir alguna informació d'interès. El parc de Can Rius segueix tancat, per exemple. Hi ha algunes afectacions, evidentment, que per previsió doncs seguim fent, com per exemple tenim el focus posat, la policia té el focus posat en aquelles zones que poden ser inundables, a l'entorn doncs del càmping o de la Torre Marimon.
0: L'altra gran qüestió, a l'espera de les indicacions que puguin donar des dels serveis d'emergència, des de Protecció Civil, bàsicament en aquesta propera compareixença i en els propers dies, és una setmana clau també per Caldes, per les preparacions de la Festa Major. Ara com ara, què hi ha sobre la taula? Es manté el calendari previst de preparació de tots els espais?
1: Mira, això ha estat una de les qüestions complicades d'aquest matí, però ja és una feina interna de l'Ajuntament. Avui ja es començaven a muntar o a preparar qüestions de la Festa Major, des de l'entorn firal, de la fira, fins al muntatge de l'embalat, no? On ja es començaven a prendre mides. Bé, de moment, evidentment, amb la pluja tampoc es pot muntar com ens hauria agradat, però sí que hi ha equips de l'entorn de l'àmbit de cultura que estan ja treballant o preparant aquest que la festa major es pugui fer sense més afectacions. Però mica en mica, avui anem a passar el temporal i si demà doncs podem, tant de bo, doncs podrem seguir fent el muntatge de festa major com més ens agradaria, el més aviat possible.
0: Per tant, de moment es manté a l'espera del que pugui passar i amb l'expectativa de que es pugui complir.
1: Soc prudent perquè en aquests dies hem de ser prudents, però sí, res ens agradaria més que poder celebrar una bona festa major, tenint en compte doncs, que aquests dies o aquest cap de setmana ens deixa un regust estrany.
0: Ha pogut parlar amb els companys alcaldes, alcaldesses de Granollers, Canovelles, La Roca, Montornès?
1: He parlat amb diversos companys, amb alcaldes i alcaldesses, evidentment de Granollers encara no, perquè crec que tenen altres, diguem-ne, han d'estar centrats per la seva feina. En tot cas, els envio tot el suport, faltaria més. Des de Caldes de Montbui tenim el cor encongit.
0: Doncs un quart d'una, la compareixença encara no es produeix.
1: Estem tant, a l'expectativa, doncs, també jo.
0: Haurem d'esperar quines són les indicacions i les novetats que ens donen. No el volem entretenir massa més perquè entenc que les decisions s'han d'anar prenent.
1: Moltes gràcies. Sento no poder donar-los més informació perquè també estic esperant la compareixença. En tot cas, el missatge a Caldes és, no diré de calma tensa, sinó o de control total, però que de moment la situació a Caldes és tranquil·la. També tinc aquesta sensació de que almenys el cap de setmana ens n'hem sortit molt bé, tenint en compte doncs, el que ha passat al Vallès, al Vallès Oriental. Tant de bo avui sigui així, que no vol dir que no hi hagin incidències que s'hagin d'anar resolent.
0: Si aprofitem els finestrals que tenim ara mateix en aquí els nous estudis, podem veure una miqueta com la tempesta està al fons, però un pèl desviada cap a l'altre extrem de la comarca. O sigui que aquí, simplement per fer servir una miqueta la lògica o la intuïció de que tots portem de meteoròleg a dins nostre, sembla que la tempesta se'n va novament cap a la zona ja més afectada, que aquí ens sortiríem.
1: Aquesta és la sensació. Però de moment, calma, prudència, no ens acostem als entorns fluvials. Avui a la Riera no hi ha tanta aigua, per tant, ahir sí que hi havia un punt d'efecte curiós, evidentment, perquè la Riera feia impressió, no? Prudència i anem a passar el dia el millor possible.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies, alcalde.
1: A disposar. Si hi ha novetats, encantats d'explicar-les, encantats o important que les expliquem també a través de Ràdio Caldes.
0: Aquí estarem. Gràcies.
1: Salut.
2: Especial informatiu a Ràdio Caldes.

0: Doncs dos minuts els que passen ara mateix d'un quart d'una, mentre esperem aquesta compareixença que no arriba dels responsables de Protecció Civil. Un altre dels elements o de les derivades que està tenint aquest temporal és l'impacte en l'activitat econòmica. Dissabte a la tarda, amb el tancament pràcticament obligat d'un munt d'activitats esportives, culturals, d'oci, això impacta en l'activitat econòmica de petites, mitjanes empreses, de comerços, i aquesta inestabilitat, aquesta incertesa també afecta perquè hi ha, tal com diu la dita, carrers mullats, calaixos eixuts. Núria Cortés, molt bon dia. També a nivell econòmic i a nivell de lideratge, no sé com s'ha de liderar una situació com aquesta amb tanta incertesa.
1: Sí, la veritat és que una mica, com comentàvem abans d'entrar, quan hi ha incertesa, al final totes les decisions que tu has de prendre a nivell d'inversió, a nivell de decisions, a nivell d'apostar per projectes, totes es posposa, perquè clar, quan estàs molt preocupat, no? Doncs al final totes aquestes coses passen a un segon lloc, i el que nosaltres estem notant aquests dies és que hi ha moltes decisions que s'estan posposant. Llavors això també, d'alguna manera, evidentment, quan un està preocupat, les decisions personals i la seguretat personal és el més important, però no podem parar el país. Al final també hem de...
0: S'ha de buscar aquest equilibri,
1: no? S'ha de buscar aquest equilibri. No es pot parar tot, està bé que... És a dir, està bé que estiguem confinats, però no podem parar de treballar, no podem parar de prendre decisions, no podem aturar els nostres projectes, perquè, clar, tornar a sortir al sol i necessitem que això també estigui en marxa.
0: Que la cosa avança. Doncs, Núria, no posposem ni et robem més minuts. Endavant amb els líders i pendents d'aquesta compareixença i de l'actualització
1: d'informació. Qualsevol cosa, quan ho necessiteu, doncs al final la prioritat és la prioritat avui també.
0: Moltíssimes gràcies. Tot teu.
1: Gràcies.

0: Benvinguts i benvingudes a Líders. Avui, en un dia superexcepcional, donem la benvinguda a la Noelia Roig. Ella és una empresària, mare i una dona amb una trajectòria que em ve molt de gust de descobrir amb vosaltres. Hi ha un fil que connecta les seves diferents etapes professionals, l'aigua. Ha tingut una empresa d'osmosis i ara impulsa un projecte relacionat amb l'aigua alcalina. Però avui també volem conèixer què hi ha darrere d'aquests projectes, les decisions, els canvis de rumb i els aprenentatges de la persona en què s'està construint. I fer aquesta conversa a Caldes té un sentit especial. Avui l'aigua forma part de la nostra identitat en la Cal de Noelia i té un paper protagonista. I doble gràcies, Noelia, benvinguda.
1: Hola, què tal?
0: Perquè la Noelia ens visita des de Mataró i feina hem tingut a treure el cotxe, oi, aquest matí?
1: Pues sí, la veritat és que sí, perquè en el pàrquing hi havia 3 dits d'aigua.
0: Així que, bueno, sembla una casualitat del destí, no, que parlem d'aigua un dia com avui. La veritat és que t'agraeixo molt que siguis aquí. De fet, fins fa una hora tampoc teníem molt clar si podríem tenir aquest programa, així que t'agraeixo doblement que siguis aquí. Bueno, ens hem retrasat una mica perquè teníem l'alcalde, l'Isidre Pineda, i teníem el Xavi també amb aquestes últimes notícies. No descartem que en qualsevol moment també tornin a entrar al programa si hi ha una compareixença i necessitem donar una informació rellevant, doncs, a totes les persones que ens escolten. Així que, abans de res, Noelia, a mi sempre m'agrada començar preguntant qui és la Noelia.
1: Qui és la Noelia? Bueno, la Noelia és una mare de 51 anys que viu a Mataró, de 2 fills, un de 24 i un de 16, en la qual sempre ha tingut les ganes d'anar més, d'avançar i de prosperar, sempre. No he sigut una persona que em conformés i sempre m'ha agradat iniciar coses noves.
0: Que em fa molta gràcia que diguis això, perquè jo també em presento així quan em diuen: qui és la Núria? Soc la mare de la Martina, això per començar, no? Soc la mare de la Martina, llavors faig coses. No, i m'ha fet molta gràcia perquè, de fet, ningú se presenta així, no? Tothom es presenta una mica, faig això, faig l'altre. Escolta, i la veritat és que hi ha un tema que a mi m'agrada molt posar sobre la taula quan estem parlant d'emprendre, que, clar, no és el mateix emprendre quan estàs sol, que quan estàs en parella, que quan estàs sola amb 2 fills, que moltes vegades també som emprenedores per obligació, una mica per ajustar aquests horaris que necessitem amb la conciliació, no? Explica'm també una mica tu com ha sigut aquesta tria, no? Perquè tu fa molts anys que també treballes pel teu compte.
1: Sí, bueno, de fet, la maternitat va ser l'empenta més important.
0: Per moltes, sí.
1: Perquè quan vaig tenir el meu fill gran, jo em vaig quedar sola amb ell, que el nen tenia 1 any i 3 mesos. Bueno, de fet, tampoc tenia una parella molt col·laboradora, per tant, ja des de sempre la responsabilitat de tot ha caigut sobre meu des de ben jove, que vaig marxar molt d'hora de casa. He sigut una persona, com diuen avui en dia, busca vides, no? Uh-huh. I clar, i depèn de quins oficis tinguis, sempre et limiten amb un sostre, amb un sou, amb tot, i això a mi em creava molt avorriment, molta angoixa, i vull trobar que no podia ser, que jo no volia viure així. Aleshores, això és el que em va promoure sempre a ser més, de buscar, tenir iniciatives, de millorar, feines diferents, fins que al final vaig començar a emprendre negocis. El meu primer negoci va ser una dietètica.
0: Mm-hmm. I gran, no? I a Sant Cugat.
1: A Sant Cugat, sí. Jo venia del món de la material de construcció, portava el tema de comptabilitat, bueno, la gerència d'allà, i bueno, vaig tenir l'oportunitat i vaig anar-me'n a viure a Sant Cugat i vaig agafar una dietètica en traspàs, i aquell va ser la meva primera experiència. Vaig fer un màster allà brutal.
0: Sí, un màster de tot, no?
1: Perquè
0: de cara al públic, jo sempre dic que estar de cara al públic és el més exigent que hi ha en el món, perquè has de saber de lo teu i tenir com molta psicologia també per tractar la gent,
1: total.
0: Perquè tothom ve amb les seves pel·lícules, no?
1: Total. I més amb un herbolari que volen que els hi solucionis tot, sí, saps? Imagina't, sí, sí. Allà, al final és que acabes fent cursos de tot, és el més estudiat de la meva vida. I bueno, i arrel d'aquí va ser quan ja vaig iniciar-me en el tema de l'emprendiment i va néixer el meu fill gran. El meu fill gran va néixer quan jo estava a la dietètica.
0: I què?
1: Així que, bueno, arrel d'allà, doncs, ja vaig seguir amb diferents coses, i bueno, fins que vaig arribar al món de l'aigua. Vaig estar en diverses empreses treballant per elles, i bueno, després, a partir d'aquí, doncs, vaig prendre la iniciativa de muntar-me pel meu propi peu, perquè, clar, el que diem, ja tenia el nen i no podia tenir un sostre.
0: Sí, i al final és curiós, perquè quan t'acostumes també, per més que treballem 24/7, no? Però quan ja t'acostumes al teu horari a decidir perquè aquí, perquè ha passat molta gent que en un moment donat també els hi he preguntat, escolta, no t'havies plantejat mai tornar a treballar per un altre? I la resposta sempre és que no.
1: No, no, és agobiant.
0: Que, és, que al final tot té coses bones i dolentes, perquè treballar per un altre és superagobiant, però treballar per un arriba dies, no? El que dèiem ara també amb el Xavi. Ostres, al final nosaltres hem d'aixecar la persiana, passi el que passi, i això, no? Aquestes, sobretot les situacions aquestes una mica excepcionals que la gent està en alerta per pròpia seguretat,
1: claro,
0: també ens posen en molta alerta, i més en el món de les ventes.
1: Sí, bueno, clar, evidentment, et posen alerta perquè t'entra el neguit, perquè tu no tens, diguéssim, l'entrada d'ingressos assegurada. És com si sortissis a caçar cada dia.
0: Cada dia.
1: Sí, sí. Surts a caçar. Aleshores, el dia que no caces, ja, bueno, per un dia no passa res, però si l'endemà tampoc caces, ja comences a estar preocupat.
0: Clar, és com ara, no? Jo també tinc una amiga que volta molt i ara la trucava i li deia, què, estàs treballant? Diu, sí, clar, noia, que tinc coses. És a dir, clar, jo, bueno, doncs evitant una mica els problemes, no? Però, clar, al final hem d'estar al carrer quan algú ven, doncs hem d'estar sempre en aquesta actitud. A mi també m'agrada molt preguntar a la gent que ens visita en el programa quina és la situació que ara tu recordes amb més temps que has superat, no? Perquè moltes vegades diem, uah, és que portem molt a les esquenes, però quina és aquella situació? Tens alguna en especial que digues, uah, jo vaig superar això, això ja em fa...
1: Uah.
0: És que tens moltes, Noelia?
1: Pues sí, la veritat és que sí, en tinc moltes, Núria. No sé, he anat fent molts canvis, he tingut... De fet, jo penso que el tema de l'emprendiment és una de les coses que té, val? Que et fa, com et diria, superar-te tu mateix, adonar-te compte...
0: Sí o sí, a més d'allò de sí o sí.
1: Sí, sí, sí, exacte. Et fa adonar-te compte de que sempre te n'en pots en sortir de totes. De fet, la gent ara quan alguna vegada comenta, oi, és que em passa jo o l'altre, diuen, ah, però tu te n'en surts de totes.
0: Ja, yeah. Sí, i sí, si m'estic una mica farta, no? Sí, si m'estic una mica farta.
1: I si tu pares a pensar, dius, ostres, sí, perquè amb això, amb la pandèmia, de fet, Núria, una de les coses que m'ha quedat clar, que del que menys et pots refiar és de treballar per un altre.
0: Que interessant, aquesta visió també l'ha tingut algú aquí, sí.
1: És el que menys et pots refiar, perquè quan més he necessitat que em tinguessin contractada és quan més m'he trobat al carrer. Al carrer i sense recursos. Els he hagut de treure jo, de reinventar-me. Fer ventes online, a videotrucades, coses així. O sigui, a l'època de la pandèmia, per exemple, jo en aquella època vaig tenir un impàs amb una feina de construcció i just quan més ho necessitaves, ni atur ni res, saps? Allò que dius, reptes constants i que al final et fan donar-te compte que realment a qui et tens és a tu i el recurs que tens ets tu, res més que tu. I no pots dependre de ningú, només que de tu mateix.
0: I escolta, llavors tot perquè sí que és veritat que has passat per molts projectes, tots sempre, jo, corregeixem-me si m'equivoco, sempre relacionats amb gent i sempre relacionats amb venda, és a dir, són les teves dues grans fortaleses, no?
1: Sí.
0: La gent i les ventes. Explica'ns una mica aquest recorregut que has tingut dels projectes que has fet. Wow. I després anirem una mica a d'on vens i on estàs ara, que és superinteressant.
1: Buah, jo he tocat moltes tecles, eh? Jo recordo de petita que deia el meu avi és andalús, i deia, aprendit de todo y maestro de nada, i això em frustrava perquè pensava jo, mare meva, doncs pues mira, gràcies a això he pogut tocar moltes tecles, no? Perquè moltes vegades hem de repartir els ous de cistelles, de diferents cistelles, perquè si ho tens tot amb una, al final corres més riscos, no? De fet, jo un cop vaig passar la meva empresa de

0: Era noi i arrel d'aquí em van donar la idea de muntar-me pel meu propi compte. Vaig estar molts anys amb el tema de... diversos anys amb el tema pel meu propi compte, venent descalcificadors, osmosis. De fet, tinc una formació molt bona amb això. I, bueno, i no sé, va ser arrel de la meva separació, de tenir el meu segon fill, perquè el meu marit era del món de l'aigua.
1: Clar, és que aquí hauríem de tenir com un doble programa, no? La personal i la, i la professional.
0: Sí, perquè a vegades tot va lligat, no? Sí. Perquè després d'una situació et reinventes.
1: Total.
0: I el divorci doncs, em va portar a reinventar-me i va aparèixer una línia de cosmètica meravellosa que adoro i que em va portar una nova faceta en la meva vida. Però si et fixes, sempre he estat relacionada amb la salut, la venda, però la salut.
1: La bellesa, salut?
0: Per mi sí, per mi sí. Sí, sí, tant. Perquè té a veure amb la salut de la teva pell, val? I també amb la salut emocional.
1: Emocional, sí, una mica per qui volia anar, no? Que al final també...
0: I tant. I per mi és tant o més important l'emocional que l'estètica.
1: Per sí, perquè a més és, no? Tal com estàs tu, es veu cap a no? Tal com estàs
0: tu, i la part emocional és la que genera moltes més coses. La part emocional és la que genera moltes coses. És superimportant la part emocional. I si sapiguéssim el que ajuda a vegades aquest tema, és a dir, la bellesa justifica i d'autocuidar-ho, la bellesa estètica i d'autocuidar-ho.
1: Bueno, de fet, jo avui, mira, curiosament, abans de venir, estava mirant una mica d'escrol, de venir, i he vist l'Àlex García, aquest actor que havia sigut la parella de la Txè, no? Bueno, que ara té 46 anys i sembla que en tingui 20, no? I deia al final que, ai, espera't, em sembla que ens necessitaran, si donem pas al Xavi, a veure, Xavi, necessitem? Doncs vinga, ara sí, fem una pausa en aquest programa per li tornem a donar la veu al Xavi, que ens posarà al dia
2: sí,
1: de tot
2: bon
1: el que
2: dia,
1: està passant.
2: I perdoneu, però és que ara sí que compareix la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar la situació. Escoltem-la.
3: Els diferents models que sabien que s'han consultat no preveien aquest fenomen d'aquestes característiques. Sí que és veritat que amb les informacions que ara de manera detallada us facilitarà tant la directora del Meteocat com el cap de predicció d'àrea, no es preveia que impactés d'aquesta forma un fenomen d'aquestes característiques de nou a la costa central, litoral i prelitoral. La majoria de l'impacte està sent a mar. Al mar, durant aquests dies, ja hem anat dient que està mínim 2 graus més per sobre de la temperatura que hauria de tenir. Per tant, aquest fenomen, aquest nou fenomen convectiu mesoscalar que ens està impactant majoritàriament esta mar, però òbviament està tenint un impacte de pluges torrencials a la costa central litoral i prelitoral, que des de primera hora del matí el que hem fet és activar tota la nostra capacitat de reacció a partir de la vigilància monitoritzada minut a minut del Servei de Predicció del Meteocat per donar la millor resposta als municipis que estaven sent impactats, especialment Granollers. A Granollers hem acumulat més de 100 litres en el que portem d'episodi des d'aquest matí, en contacte en tot moment des de Protecció Civil amb l'alcaldessa i els alcaldes de la zona per anar prenent les decisions que eren necessàries d'acord a aquesta situació. D'aquí que hem enviat una primera alert per recomanar la reducció de la mobilitat i una segona, donat els danys que ja s'estaven produint, perquè ja estàvem tenint constància de danys, a una segona per confinar la població, especialment també doncs, perquè assumissin riscos amb la quantitat de pluja que estava caient amb la seva mobilitat. Posteriorment hem tingut els avisos ja de situació meteorològica del Meteocat que hem pogut compartir amb el president de la Generalitat i el conseller Dalmau que han assistit al CECAT, on veien doncs, que aquest fenomen afectava aquestes 8 comarques a la costa central, litoral i prelitoral amb un 5 de 6, és a dir, avís vermell de pluja torrencial amb molta quantitat de pluja, amb el que suposa també de risc hidrològic pel creixement i dels cabals de rius, rieres, barrancs, que porta doncs, a que haguem avisat a través també del sistema d'alerts fins a les 2 de la matinada recomanant-li a la població que reduís la seva mobilitat. Les pròximes hores estarem, doncs, com els hem dit, amatents a aquesta situació. Tenim un escenari de vigilància a curt termini continuada per part dels equips del Meteocat, treballant de manera coordinada amb els serveis hidrològics de l'ACA, amb els serveis de protecció civil i, òbviament, amb els serveis d'emergència que tenim treballant en el territori amb un 6,4%, pel que fa a l'operativa de bombers i amb els serveis doblats en els parcs de bombers que estan treballant i amb el mecanisme de treball en xarxa per poder donar la millor resposta a aquestes emergències sobrevingudes que puguin

0: puguem tenir i danys que puguem tenir d'acord amb aquest escenari que es presenta doncs, d'impacte generalitzat en aquestes 8 comarques, no a totes els municipis de la mateixa manera, però sí amb un impacte important. Hem dividit el dia en dues parts, fins les dues, on tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem, els espais on estem protegits són segurs, en tot cas si els baixos s'inunden pugem a les primeres plantes, però evitem en els moments en el que la pluja és torrencial, evitem la mobilitat. Això és molt important. De cara a la tarda farem ara a les dues, quan ja les mesures que tenim vigents acaben, farem ara una altra reunió del comitè tècnic per decidir què hem de fer d'acord amb la previsió que tenim i la informació que ens arriba del territori. Penseu que quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí, i després doncs, tornarem a fer un comitè assessor amb la presència del president de la Generalitat per prendre les decisions oportunes de cara a la tarda amb l'actualització de mapes que ens farà el Meteocat. Missatge al conjunt de la ciutadania, tranquil·litat, prudència, precaució, seguir els consells de protecció civil a través dels canals oficials, a través dels mitjans de comunicació que doneu cobertura a les informacions que estem facilitant, i durant les pròximes hores anirem doncs, baramant, monitoritzant la situació des de les diferents perspectives, des del territori i des de les previsions meteorològiques per poder donar aquesta millor resposta al conjunt del territori. I la ciutadania, que sempre és, com ens recorden els meteoròlegs també, la darrera baula de la protecció, doncs atenta i evitant riscos. Li passo la paraula a la directora del Meteocat. Després, posteriorment, com sempre fem a les rodes de premsa, tenim a les diferents agències que estan treballant en l'emergència, la subdirectora de Protecció Civil, l'inspector del cos de bombers, el representant dels equips d'emergències del SEM, i també tenim el responsable del cos d'agents rurals, per si necessiteu que alguna pregunta, alguna qüestió, doncs ells aniran fent també.
1: Doncs ara escoltarem les paraules de Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, que actualitzarà aquestes previsions meteorològiques en les que confirmaven i admetien que no estava prevista l'arribada d'aquest temporal de pluja.
2: Ara mateix tenim una situació una mica indefinida a nivell atmosfèric, però estem tranquils perquè la nostra capacitat de reacció ja hem demostrat que està la capacitat d'atendre qualsevol factor imprevist. Així doncs, aquest matí, com heu pogut veure, hem començat fent avisos de vigilància i a partir d'aquí els cossos d'emergència han pogut actuar ràpid i després, amb els avisos de predicció que de seguida us explicarem, doncs hem pogut reaccionar ràpid. Per què dic que tenim una situació atmosfèrica indefinida? Doncs perquè no és una situació de Dana, no és una situació tipus Glòria, no és una llevantada pròpiament dita, no és un sistema frontal fred, sinó que més aviat estem parlant d'unes línies línies d'inestabilitat que han acabat formant un altre sistema convectiu de mesoscala, similar al que ens ha afectat durant el cap de setmana, però que no té res a veure. Aquest va marxar i ara en tenim un segon. Veurem com va evolucionant, en qualsevol
1: per
2: cas,
1: tant, sí que la part més activa... Per tant, doncs, sembla que s'ha format un altre sistema, aquest sistema que podríem dir com un huracà mediterrani, s'ha tornat a formar un altre de nou, pel que està explicant.
2: Registres que ja hem acumulat, Granollers, per exemple, només amb el dia d'avui i amb l'estona que ha durat el ruixat o la tempesta torrencial, més aviat, doncs ha deixat 107 litres per metre quadrat. I en el conjunt dels dos episodis, 346 litres per metre quadrat a la ciutat de Granollers. Estem parlant d'unes xifres força elevades. Us destaco també un altre observatori, el Fabra, que és un observatori centenari. Només amb dues o tres hores del dia d'avui ja portava més de 70 litres per metre quadrat. També estem parlant de registres molt significatius. I per què tenim aquesta atmosfera tan inestable que qualsevol línia de, que us comentava així amb una mica d'inestabilitat ja facilita aquesta guspira per formar sistemes de convectius de mesoscala? Doncs el principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada, però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs pugui desencadenar en pluja tan inestable. Us deia també que des del Servei Meteorològic estem preparats, tenim capacitat de reacció i evidentment els nostres equips funcionen 24/7 i per tant mantindrem els avisos actualitzats en tot moment i si cal en farem també de vigilància. Ara el Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció i vigilància, us explicarà els avisos que tenim de predicció i que es mantenen de cara a les pròximes hores fins a la propera actualització, que serà al voltant de les 5, les 6 de la tarda.
1: Val, doncs a l'espera de les 5 de la tarda que actualitzin els models, anem a veure quina és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'aquest nou sistema de temporal mediterrani que s'ha configurat a la costa catalana.
3: Els models meteorològics de les darreres hores han anat amb molta incertesa. De fet, és una paraula que clarament està associada, ens ho sentiu dient els meteoròlegs durant moltes vegades, i avui és un clar exemple. De fet, per causa de totes aquestes característiques que explicava ara la directora i de manera explosiva aquesta matinada, doncs aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània entre les Illes Balears i Catalunya i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí, que han generat, gràcies doncs precisament a aquesta vigilància 24/7 que comentava la directora, doncs pels primers avisos de vigilància. En aquests casos, clarament s'ha de fer el seguiment de la situació, perquè quan els models meteorològics doncs donen aquest elevat grau d'incertesa, ens queda una altra eina que és molt important, que és precisament fer el seguiment de la situació meteorològica i com a conseqüència després, ho deia la consellera, doncs totes les decisions que s'han de dur a terme. Què està passant a hores d'ara? Ara mateix, si mirem el radar meteorològic, veiem com hi ha precipitació a tot el litoral i part del prelitoral central i sud de les comarques de Girona. Algunes comarques afectades en aquests moments per les precipitacions més importants són el Maresme, el Vallès i probablement la Selva, si no ho està fent ara, ja ho farà d'aquí poca estona. Què hem d'esperar de cara a les immediates hores? Aquest sistema convectiu, en el cas de Catalunya, continuarà generant aquests aiguats que aniran afregant la zona del litoral i prelitoral, central i nord. En aquestes zones tenim activats avisos de situació meteorològica de perill per intensitat torrencial, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, a la zona de litoral i prelitoral central amb el grau de perill més elevat, amb color vermell. Aquest grau de perill tan elevat està envoltat, sempre ho diem, de comarques amb color taronja, que no hem de menysprear, perquè en aquestes zones també es poden produir alguns xàfecs potser més aïllats, més locals, però també amb probabilitat de que puguin ser torrencials. Aquest avís màxim creiem que arribarà fins a les 2 del migdia i a partir de la tarda la configuració meteorològica canvia lleugerament, així ens ho indiquen els models a curt termini. A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat. Aquest avís està reforçat avui també per un avís del llindar de més de 90 mil·límetres en 3 hores. Aquest avís el tenim vigent també fins a la tarda, però amb més probabilitat fins a les 2 del migdia, amb la idea aquesta que us deia al principi de monitoritzar, doncs, amb la predicció a curt termini, aquesta primera part de l'episodi d'avui. Aquesta llindar també està afectant les mateixes comarques, bàsicament entre el Garraf i la Selva, però també amb d'altres zones de les comarques de Girona, Catalunya Central i fins i tot nord de comarques de Tarragona. Si sorgeix algun aiguat, doncs també podria donar lloc a aquestes quantitats tan elevades d'intensitat. Avui és un dia d'estar pendent de les intensitats. Les quantitats acumulades, avui no tenim avís de més de 200 litres per metre quadrat, però sí que preveiem que en algun lloc de caire local, doncs, si cauen més de 90 litres en 3 hores, presumiblement podrien arribar a superar quantitats acumulades de més de 100, 120 o fins i tot al voltant de 150 litres més respecte als que van caure ja en l'episodi del cap de setmana. I per finalitzar vull donar un altre missatge. Aquesta situació inestable, fruit doncs, del que comentava la directora, d'un estiu molt càlid, d'una gran càrrega d'aigua precipitable disponible, que és l'aliment, la gasolina, perquè aquests aiguats, aquests sistemes convectius doncs, es formin a Catalunya, es mantindrà de cara als pròxims dies. Per tant, el missatge és estar pendent de les actualitzacions dels avisos de situació meteorològica de perill i també de les eines de vigilància i teledetecció que tenim a disposició de la població, com són, en aquest cas concret de la pluja, doncs, la xarxa de radars meteorològics. De moment això és tot.
0: Molt bé, doncs li passaríem la paraula a l'inspector Oriol Corbella.
1: Doncs aquesta és la previsió, com explicava el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, amb aquest perill elevat de precipitacions intenses o de pluges torrencials, com a mínim fins a les 2 de la tarda, per aquest sistema convectiu, aquest sistema mesoscalar, aquest temporal que s'ha configurat aquesta matinada davant de la costa catalana. Escoltem ara Oriol Corbella, cap de bombers que també dona els seus consells.
4: De coordinació doncs, de totes les mesures pel retorn a la normalitat i també de coordinació doncs, de tot el voluntariat com per ajudar els veïns a retornar a la normalitat. A raó d'aquest matí i aquesta gran quantitat de pluja que hi ha hagut, doncs, hi ha dues de les zones, que són el Vallès Oriental i el Maresme, que salten de la fase de recuperació a la fase de resposta. Això succeeix perquè hi ha nous serveis que en la pròpia priorització doncs, passen just per davant doncs, aquestes inundacions, aquests elements que són demorables i que llavors són prioritaris. En aquesta fase de resposta, bàsicament el que estem tornant a tenir, igual que ahir abans d'ahir, doncs, bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent, en total des de les 6 fins a les 12. Fins a 3:15 hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades amb vehicles. Ja parlarem posteriorment aquesta fase de recuperació en la que es mantenen tant la Selva com el Baix Empordà, però tenim tot el dispositiu a nivell de Catalunya, tots els parcs de Catalunya, que el tenim doblats amb una situació de el que anomenem de M2, d'obligatorietat d'incorporació, i és perquè tots els parcs de Catalunya tinguin doblats i d'aquesta manera treballar en xarxa i aquests parcs els portem en ajuda als llocs on fa falta. Tots aquests bombers doncs, estan coordinats pel dispositiu de zona i a través de les sales de coordinació territorial i també de sala central. Paral·lelament, el que estem treballant també és posant ulls sobre terreny, binomis que estan treballant en observació d'aquestes zones que anticipadament, per intentar anticipar doncs, si pot haver desbordaments, si pot haver doncs, comportament torrencial a totes aquestes rieres de cap al nord del Maresme i tota la per atendre just a la situació que estan comentant a nivell meteorològic i poder observar i donar resposta al terreny i també estar coordinats amb Protecció Civil en el moment en què si fes falta doncs, donar un avís a la població, doncs, donar-ho quan abans millor perquè la gent doncs, pugui tenir doncs, la precaució. En principi jo seria tot. Conseller.
0: Molt bé, doncs li passem la paraula al responsable del SEM, al Juanjo Verge, que ens pugui resumir.
1: Doncs ara com ara, quan falten 10 minuts per la una del migdia, recapitulem una mica en aquesta compareixença que s'està fent des de la seu del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Es manté aquest avís extrem elevat alt de precaució a 8 comarques, en especial la del Vallès Oriental, bàsicament per la intensitat per la intensitat de pluja de les últimes hores i perquè d'aquesta manera la precipitació que pugui caure en les properes hores podria empitjorar encara molt més la situació. Pel que han explicat la consellera Núria Parlon, ha reconegut que no es preveia aquest impacte de les pluges en aquesta magnitud, les que hi han hagut a primera hora, però sobretot les que estan ara mateix descarregant de forma molt intensa sobre el mar davant de la costa catalana i que en qualsevol moment, per aquesta imprevisió que expliquen del moviment d'aquest sistema convectiu, d'aquest temporal, podria arribar a tocar terra i descarregar de forma intensa. Unes precipitacions que de moment en el dia d'avui han deixat més de 107 litres a Granollers, però en el que portem d'episodi ja han deixat 345 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que, com deien, s'assimilen a les del dissabte amb aquesta creació d'aquest sistema convectiu, un sistema mesoescalar similar, no de tanta potencial, però similar. Continua aquesta compareixença.
5: De tots els punts doncs, que poden haver els accessos tallats doncs, amb urbanitzacions i nuclis aïllats, això ho van fer preventivament durant els dies aquest cap de setmana, i a més doncs, aquests dies es continuem monitoritzant tot el que són els cabals de rius i aquests punts baixos per si s'ha de tallar algun de nou o s'ha de fer alguna actuació juntament amb coordinació amb els altres cossos i també són presents doncs, el centre de comandament avançat amb coordinació amb bombers per tot el que faci falta. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies. La subdirectora Imma Soler també ens farà un resum de les accions de Protecció Civil.
1: Ara és el moment de Protecció Civil, les recomanacions i les accions. Imma Soler, la subdirectora.
6: Tot el que és el que competa en el pla que tenim en aquests moments, que sabeu que el tenim, que el continuem tenint amb emergència, el pla Inuncat, i en aquests moments el que estem fent és fer aquest seguiment a través dels comitès en relació amb tots els organismes, amb tots els ens que cal que tinguin aquesta funció dintre d'aquesta emergència. Com heu vist, aquest dematí hem reaccionat de la manera com hem explicat alguna vegada. Nosaltres enviem les alertes cap a la població de manera preventiva, però també veiem que hi ha la necessitat de fer-lo sovint de forma reactiva en el moment en què, malgrat com ens explicaven els companys del Servei Meteorològic, doncs no hi havia una previsió en aquells moments, però sí que s'estava fent un seguiment i una vigilància de la situació que teníem meteorològica, i per aquest motiu amb l'observació de que hi havia aquesta situació que podia ser d'impacte cap a la població i que ho estava sent, doncs hem reaccionat demanant aquesta prudència, aquesta precaució i aquestes mesures d'autoprotecció per la ciutadania. Aquestes mesures el que demanàvem eren doncs, que es mantinguessin evitant els desplaçaments i que es mantinguessin en llocs segurs fora d'estar a la vora de llocs inundables, de lleres de rius o de rieres, que era el lloc on preveiem que hi havia més perillositat. Des del CECAT s'ha estat en contacte amb els ajuntaments per anar valorant les incidències que hi havia, per anar veient quines necessitats podien haver-hi i també amb els diversos organismes, transport, amb centres amb drets socials, amb l'aspecte dels centres socials, amb tots els organismes doncs, que poden en aquests moments doncs, tenir aquesta necessitat de coordinació. Si em permeteu recordar les mesures que necessitem en aquests moments, ja que hem enviat aquesta alerta i continua havent-hi aquesta necessitat fins a les dues del migdia, d'evitar la mobilitat, de que no es facin desplaçaments si no és necessari, i ho hem enviat en aquestes comarques que us vaig repetir ara, que són el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva, i també, el Vallès i la Selva. Permeteu-me només recordar que justament en el Vallès, el que estem demanant en el Vallès Oriental, és aquest evitar desplaçaments d'una manera més intensa. Hem demanat un confinament perquè s'estan donant en aquest espai, s'han donat moltes incidències que ara requereixen, doncs, evidentment, fer-hi un seguiment, però que durant tot el matí s'ha doncs, tingut que estar treballant i que s'ha tingut que estar amatent de quines conseqüències podien tenir i generaven molts espais de perillositat i per aquest motiu doncs, demanàvem aquest confinament. Recordem això, durant tot el dia, evitar desplaçaments, evitar...
1: El confinament que dèiem que recomanaven al Vallès Oriental per aquesta acumulació d'incidències per la pluja i sobretot demanant aquests evitar els desplaçaments més intensos.
6: I demanar aquesta ajuda i sobretot aplicar aquestes mesures d'autoprotecció. Quan plou d'aquesta manera tan intensa, i si nosaltres demanem que s'evitin els desplaçaments, és perquè la gent es quedi allà on estigui, no perquè marxin, perquè en aquell moment és el més perillós sortir a l'exterior i que et pugui agafar aquest ruixat intens o que hi hagi l'aigua que estigui anegant els nostres carrers. Per tant, molt de compte amb aquest aspecte, i si es demana aquesta mesura, que veiem que davant d'aquestes circumstàncies pot ser que l'haguem de demanar en algun moment donat, no possiblement avui mateix, però potser algun altre dia, doncs ser conscients d'això, que és necessari obeir aquestes mesures d'autoprotecció i aplicar-les i posar-les en pràctica.
0: Molt bé, doncs com a resum...
1: Doncs aquesta és la compareixença. Recordem aquesta recomanació del confinament que fan des de Protecció Civil, especialment a la comarca del Vallès Oriental, evitant els desplaçaments més intensos, especialment si es produeix aquesta precipitació. Recordem que a les 5 de la tarda s'actualitzaran els models. De moment les mesures estan actives fins a les 2 de la tarda. No hi ha cap mena de suspensió pel que fa a l'activitat escolar, a l'activitat habitual, laboral. Tots són recomanacions i aquesta és la recomanació que ens fa precisament des del Departament d'Interior, la consellera d'Interior, que parla d'aquesta tranquil·litat, prudència i precaució en els desplaçaments i en els moviments, sobretot si es produeixen quan hi ha aquest episodi de pluges. Actualitzarem també tota aquesta informació al llarg de la jornada, també a través de les xarxes socials de Ràdio Caldes i a radiocaldes.cat d'aquí a uns minuts, d'aquí a 4 minuts per ser exacte. A la 1, tota la informació amb l'Info Caldes, amb l'Òscar Guijarro. Aquí ho deixem nosaltres en aquest especial. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
7: Especial informatiu a Ràdio Caldes.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dissabte 10 d'octubre, matí.
0: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre.
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
0: A les 10 del matí, al Toc.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
0: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
0: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya.
3: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
0: A les 11 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'Associació Bombers Voluntaris.
0: A les 11 del matí, al Museu Termàlia.
3: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
0: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Gisla i l'Horta de Sant Marcelí.
0: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius.
3: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
0: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius.
3: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
1: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Divendres 9 d'octubre.
0: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
3: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
0: A 11:00 del matí, al parc de l'estació.
3: Espectacle familiar, Tutilimundi, a càrrec de Ramon.
0: A 11:45 del matí, al parc de l'estació.
3: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manolo Hugué i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
0: A 6:45 de la tarda.
3: Concert familiar a càrrec de Xiula.
0: De 8 a 9 del vespre.
3: Especial Patada al ventre, en directe des del parc de Can Rius.
0: A 9:00 de la nit, al parc de l'estació.
3: Correbars, a càrrec del Vall de Diables.
0: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de música local amb Dem System.
0: A 1:00 de la matinada, al Parc de Can Rius.
3: Concert d'Esbatlana.
0: I de 3 a 5 de la matinada,
3: música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
5: S'ha de comprar entrada.
6: No és gratuït, això.
4: Molt em temo que no, senyor.
6: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
4: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
7: La taquilla.
4: Cada dimarts, de 6:45 a 7:00 de la tarda.
7: A Ràdio Caldes.
4: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
7: Una temporada més amb el Jordi Graví
4: i en Ferran Devesa.
7: De debò que no hi ha una altra solució?
4: Miri, va, colis, però dissimuli.
7: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dilluns 5 d'octubre i encetem aquest programa amb unes pluges que han protagonitzat el cap de setmana i el dia d'avui. Unes precipitacions que han deixat 150 litres per metre quadrat durant la nit de dissabte, un dels registres més alts de la comarca. Els aiguats han deixat alguns desperfectes i incidències a Caldes, però que més enllà d'això no hi ha hagut cap problema greu. Un cap de setmana passat per aigua on es van suspendre competicions esportives, esdeveniments culturals i molts més actes. A banda d'això, en el programa d'avui ens farem ressò de l'avançament electoral del 29 de novembre, destacant les opinions d'alguns polítics del municipi. Unes eleccions que decideixen el futur d'Espanya en els pròxims 4 anys, marcades per la qüestió de l'habitatge. Ara ho repassem tot plegat abans, però com sempre fem un cop d'ull als titulars. Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat, una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. Reacció desigual de les formacions locals davant de l'anunci d'avui al president espanyol Pedro Sánchez per convocar les eleccions el proper 29 de novembre, un avançament electoral provocat per rebuig dels dos decrets sobre habitatge el passat divendres al Congrés. A nivell local, els representants polítics fan diverses lectures de la decisió. D'una banda, acusen a Sánchez de seguir una estratègia electoralista, mentre que d'altres celebren la decisió. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones més vulnerables, des de les persones habitants en residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Avui dilluns 5 d'octubre s'estrena el nou podcast de Ràdio Caldes, coproduït amb la xarxa IRNE Ràdio 4, en què la cultura de l'aigua termal és l'eix conductor. Terma, l'expressió de l'aigua, és un podcast de 5 episodis que recorre la història, la cultura i la vida quotidiana de Caldes d'en Montbui a partir d'un dels elements més característics de la vila. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà encara més inestable, amb ruixats entre el migdia i la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, dissabte serà força... De cara a demà, el temps serà força nuvolat i amb alguns ruixats durant tot el dia, amb temperatures entre els 16 i els 24 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua, unes jornades marcades pel medicà del Mediterrani, un fenomen inusual però que el territori ja comença a patir en un futur segons alguns meteoròlegs. En el cas de Caldes, l'estació de la Torre Marimón ha registrat uns 150 litres per metre quadrat des de la nit de dissabte al matí de diumenge, un dels registres més destacats a la comarca. Degut a les incidències a la comarca i a Caldes en menor mesura, la ciutadania s'ha vist preocupada per l'assistència dels infants a les escoles, unes escoles que no es veuen afectades en aquestes restriccions i que mantenen el seu servei habitual, especificant que són llocs segurs per als infants. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda en el programa especial per a les pluges a Ràdio Caldes.
2: O les escoles s'ha plantejat estar sobre la taula o de moment?
3: La Generalitat no ha enviat cap ordre de tancament de les escoles, això és important explicar-ho. Les escoles avui a Caldes són espais segurs, hem parlat tant jo com el regidor amb diferents centres, hem tingut algunes incidències en alguns dels centres doncs per filtracions d'aigua o per qüestions puntuals, però a les escoles puc afirmar que són llocs que s'han obert i que són llocs segurs i per tant doncs, el millor que podem fer és confiar en aquest fet de que són llocs on els nostres fills i filles estaran bé, estaran segurs i evidentment doncs, mica en mica, a mesura que les famílies puguin recollir els seus infants doncs, podran anar fent-ho doncs, amb tota la prudència.
2: Per tant, de moment, aquestes afectacions a les que feia referència no han alterat el dia a dia de les escoles.
3: Aquest és el cas. Sí que que a primera hora del matí, per exemple, a l'Institut Manuel Oleguer, doncs, hi havia molts professors que no podien arribar, perquè hi ha hagut un gran col·lapse a la carretera, a la C-59.
2: Hi ha hagut un accident, també, de fet.
3: Hi ha hagut un accident de moto a l'alçada de Palau, i hi ha hagut talls intermitents, i això doncs, ha generat, anava a dir...
0: Deixant de banda els centres educatius, el parc de Can Riu segueix tancat des de dissabte i algunes zones de Caldes han patit incidències, tal com explica l'alcalde Isidre Pineda.
3: Hi ha hagut tres esllavissades, algunes en domicilis particulars, algun mur que ha cedit, on ara mateix està doncs, els equips tècnics de l'Ajuntament treballant-hi, també aquesta de la C-59, crec que és per l'alçada de l'Olimpo, no? Direcció Sant Feliu. Bé, són incidències que són importants, evidentment, però que podríem considerar que doncs, no han afectat a les persones i, per tant, el més important és que tothom està bé, almenys a Caldes de Montbui. Evidentment, hi ha moltes zones de Caldes que estan enfangades, serà doncs, important. Un cop passi el temporal...
2: El problema és que no es pot netejar.
3: Netejar-les, evidentment.
2: Perquè encara hi ha pluja.
3: Els serveis de neteja doncs, hi estan a sobre, però evidentment encara doncs, anem a passar el temporal i posar el focus, sobretot, en les persones que puguin necessitar doncs, assistència. Faltaria més. Part de Can Rius segueix tancat, per exemple, hi ha algunes afectacions, evidentment, que per previsió doncs, seguim fent, com per exemple tenim el focus posat, la policia té el focus posat en aquelles zones que poden ser inundables, a l'entorn doncs, del càmping o de la Torre Marimon.
0: Un dels altres temes importants és la festa major, tot just en una setmana, amb una previsió de fortes pluges, unes condicions meteorològiques que no han impedit posar el municipi a punt pel gran esdeveniment d'aquest cap de setmana. Així ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
3: És una feina interna de l'Ajuntament, avui ja es començaven a muntar o a preparar qüestions de la festa major, des de l'entorn firal, de la fira, fins al muntatge de l'embalat, no? On ja es començaven a prendre mides. Bé, de moment, doncs, evidentment, amb la pluja tampoc es pot muntar com ens hauria agradat, però sí que hi ha equips de l'entorn de l'àmbit de cultura que estan ja treballant o preparant que la festa major es pugui fer sense més afectacions. Però mica en mica, avui anem a passar el temporal i si demà doncs, podem, tant de bo, doncs podrem seguir fent el muntatge de festa major com més ens agradaria el més aviat possible.
2: Per tant, de moment es manté a l'espera del que pugui passar i amb l'expectativa de que es pugui complir.
3: Soc prudent perquè en aquests dies hem de ser prudents, però sí, res ens agradaria més que poder celebrar una bona festa major, tenint en compte doncs, que aquests dies o aquest cap de setmana ens deixa un
2: regust.
0: El matí d'avui dilluns ha trencat amb la tranquil·litat del que semblava estar acabat després d'una jornada de diumenge més calmada. El dia ha iniciat amb uns xàfecs de gran intensitat que han deixat 50 litres per metre quadrat en només 30 minuts en alguns municipis del Vallès Oriental. Concretament, Granollers ha patit les conseqüències greus de l'acumulació de l'aigua del cap de setmana, omplint els carrers de bassals que han fet flotar vehicles, containers i molts altres objectes a primera hora del matí. Una de les altres dades destacades ha estat el creixement de riu Tenes, que ha superat el llindar de perill que aquest matí ha arribat a tenir més que riu Ebre, amb 162,55 centímetres i un cabal de 124 metres quadrats per sobre del llindar del perill. Amb conseqüència d'aquests ruixats, Protecció Civil ha enviat tres alerts durant el matí d'avui. El primer ha estat d'avís alertant sobre la intensitat de pluges a la comarca i al Maresme durant 2 hores i, finalment, amb el confinament d'algunes parts de la comarca del Vallès Oriental, fet que ha produït que molts treballadors no hagin pogut arribar a la feina i hagin fet mitja volta cap a casa. Unes precipitacions que han estat pintant els paisatges del municipi, començant per la Riera de Caldes, que ha deixat imatges aquest cap de setmana que han sorprès a la ciutadania calderina. Una riada que va obligar a evacuar la zona M del càmping al Pasqualet per precaució diumenge a la nit. Una mesura de prevenció per unes condicions meteorològiques que només van deixar desperfectes materials. Tot i les alarmes, la policia local no va haver d'intervenir al llarg de la nit, més enllà de notificar algunes esllavissades amb fang i pedres a diverses carreteres de Caldes. El cos de seguretat durant la nit de diumenge va vigilar les zones del risc d'inundació, va fer controls de circulació, revisió de les vies públiques i informes dels desperfectes en propietats privades. Així ho explica el cap de la policia local, Josep López, als micròfons de Ràdio Caldes.
4: Molt poques incidències, ¿vale? De serveis de policia pràcticament ningú. Dos persones vulnerables que hem hagut de fer un servei assistencial preventiu per col·locar-les i ja està. Incidències per pluja no hem tingut durant la nit i ara durant el matí doncs, aniran apareixent coses. Ja està, ara el tema és els desperfectes, anar-los localitzant i esperar que vinguin serveis de manteniment. De les vies principals, una és ja avisada a la C-59, per sobre de Caldes, que ocupa part d'un carril, i sortida de Can Valls a la C-59, també amb una mica de fang, i carretera del Farell, que aquesta sí t'afecta, doncs amb pedres i algunes ja avisades en algun lloc que bueno, s'ha de vigilar a l'hora de circular, i crec que ja a partir de les 8 s'ha posat Protecció Civil a intentar bueno, que no afecti la circulació. I també l'altra cosa que sortirà és que recordem que no s'ha de circular fins a les 14 hores, tret d'aquells desplaçaments imprescindibles. Per tant, treballem amb això també.
0: La previsió del temps no és gens positiva per aquesta setmana, la qual està marcada per la celebració de la Festa Major de Caldes, que de moment no està suspesa.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Reacció desigual de les formacions locals davant de l'anunci d'avui del president espanyol Pedro Sánchez de convocar eleccions pel proper 29 de novembre. Un avançament electoral provocat per rebuig dels dos decrets sobre habitatge el passat divendres al Congrés. A nivell local, els representants polítics fan diverses lectures de la decisió. D'una banda, acusen a Sánchez de seguir una estratègia electoralista, mentre que d'altres celebren la decisió. Qui més content està de la decisió del Pedro Sánchez és el líder del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez, que assegura que així es posa fi al malson d'aquests darrers 8 anys.
5: Tranquil·litat en veure que Sánchez convoca eleccions i per fi s'acaba el malson per tots els ciutadans. Hem vist com des del PSOE, PSC, durant 8 anys, una política d'assetjament i enderrocament d'una política d'abandonament total cap als ciutadans i una política en benefici del govern i en contra dels ciutadans. I per fi això s'ha acabat. El mal somni que tots hem tingut i que això ens serveixi molt bé com a experiència perquè el proper 29 de novembre valorem molt el vot que donarem. El Partit Popular ens portarà progrés i tranquil·litat per tots els ciutadans.
0: En canvi, des de Junts acusen a Sánchez de no voler negociar ni avançar en solucions reals per a l'habitatge. Roser Xalabarder, líder de Junts per Caldes.
6: Sánchez convoca eleccions perquè el seu govern s'ha quedat sense respostes davant problemes tan importants com l'habitatge, la crisi de Ceuta, l'economia. No acceptem que responsabilitzi a Junts de la seva feblesa, perquè han tingut 8 anys per resoldre el tema de la vivenda i no han fet res. I ara han fet dos decrets a correcuites. Divendres van preferir el titular a la negociació. Però Junts no tenim por a les urnes. Avui també escollim democràticament el nostre lideratge a Caldes de Montbui. I estem preparades per defensar Catalunya.
0: Per la seva banda, ara Caldes adverteix que l'escenari que es preveu amb aquest avançament electoral no és especialment positiu pels calderins. Joan Duran entén la decisió de Sánchez, però alerta que el que pot venir pot ser molt pitjor.
7: L'avançament electoral ens depara un escenari, intentant no ser pessimistes del tot, que com a mínim força complex i caldrà veure la mobilització de l'esquerra, actualment força desmotivada, amb uns nivells de desafecció molt elevats, perquè al final es veu que no es dona resposta a les necessitats i inquietuds de la societat, mentre, d'altra banda, tenim una dreta extrema i una extrema dreta forta. Al final, el resultat que ara mateix sembla més previsible és una victòria del Partit Popular amb Vox i, sincerament, considerem que és una mala notícia per la gent, per Catalunya i pel nostre poble.
0: D'altra banda, la líder del PSC de Caldes, Carla Millán, veu la convocatòria electoral com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Considera que és una decisió lògica per donar resposta a la situació política actual i a les demandes de la ciutadania.
8: És una decisió coherent amb la ciutadania, de posar la ciutadania davant d'una qüestió molt clara, que és quin projecte de país volen pels propers anys, davant d'una situació que ja és innegable, és un bloqueig institucional i polític total per part de la dreta, i per la dreta entenem PP, Vox i Junts, per poder continuar avançant, cal una majoria progressista per poder continuar guanyant drets. I, per tant, doncs, el president Pedro Sánchez el que ha fet ha sigut doncs, obrir un nou escenari en el que doncs, el 29 de novembre tocarà que votem i nosaltres ens caldrà que Catalunya, Caldes i tota Espanya doncs, no es resigni i sortir a aturar a l'extrema dreta, però també a dir-li clarament a la dreta que volem continuar avançant, volem un país més progressista, volem guanyar més drets i volem doncs, protegir el nostre estat del benestar.
0: Sigui com sigui, tal com ha anunciat avui Pedro Sánchez, el proper diumenge 29 de novembre hi haurà eleccions generals, gairebé mig any abans del que pertocaria.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones més vulnerables. Des de les persones habitants en residències, a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Avui es dona l'inici d'aquesta primera fase dirigida a les persones vulnerables. D'altra banda, a partir del 26 d'octubre, engega la segona fase en què a partir de cita prèvia es vacuna a la resta de grups, és a dir, població major de 60 anys, grup de risc i professionals de serveis essencials. Després d'aquesta, comença la tercera fase, la qual es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació sense cita prèvia. Així ho ha explicat als micròfons de Ràdio Caldes Maria Caraballo, infermera del CAP de Caldes, durant el programa El Fòrum.
9: Sí, el dilluns ja comencem vacunant. El que passa que vacunem primer com els grups amb més risc, uh-huh. ¿vale? Com són la gent que està en residències, persones molt grans, persones que han de tenir atenció a domicili, malalties molt cròniques, també a les embarassades, uh-huh. ¿vale? Molt important. Els majors de 80 anys, els infants també, i el personal sanitari... Els mestres, tot el que és els professionals, policies, bombers, farmacèutics també, també se'ls recomana posar la vacuna de la grip, el que passa que amb ells comencem una miqueta més tard. A partir del 26 d'octubre és quan es comença a vacunar tots els altres grups d'edat, sobretot pels majors de 60 anys i tots els grups de risc. Mm-hmm. Vale. I també aquí és on entra també el personal essencial, com els mestres, policies, bombers...
0: La Covid i la grip es mantenen a nivells baixos de circulació entre la ciutadania. El primer de tot és el rinovirus, amb un 31%, el segon és el SARS-CoV-2, és a dir, la Covid, amb un 20%, i finalment la grip A, amb un 5%. Unes dades que actualment situen a la grip amb 15 casos per 100.000 habitants, a diferència del que va ser l'agost amb 51 casos per cada 100.000 habitants. Unes malalties que, tal com explica la Maria Caraballo, venen produïdes pel virus fent diferència entre refredat, grip i Covid.
9: Són malalties respiratòries, però tenen una diferència cada una d'elles. Per exemple, el refredat és una malaltia infecciosa respiratòria igualment, però és de vies altes, que diem nosaltres, com és la gola, el nas... Vale? És molt més suau i és progressiva. És, bueno, estic amb un refredat, tal, ja se'm passarà. La grip sí que és una malaltia que, doncs, més forta, ataca de manera molt més general, l'inici és molt més brusc. És una diferència que dius, bueno, són virus que tenim en l'ambient diferents, hi ha mils de milions, no podem saber tots quins són, vale? Per això sí que sabem quin és la Covid. Vale? Mm-hmm. També és una malaltia infecciosa respiratòria provocada per exactament aquest virus, que bueno, ja sabem que va evolucionant, va mutant i pot produir un tipus de sintomatologia semblant, però també diferent.
0: Durant la campanya del 2025 i 2026 es van administrar un total d'1,5 milió de dosis de vacuna antigripal i prop d'1 milió de dosis de vacuna contra la Covid-19, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. Uns nombres que es veuen augmentats en el cas de la grip i disminuïts amb la Covid respecte a la campanya del curs anterior.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Avui dilluns 5 d'octubre s'estrena el nou podcast de Ràdio Caldes coproduït amb la xarxa i RNE Ràdio 4 en què la cultura de l'aigua termal és l'eix conductor. Terme, l'expressió de l'aigua, és un podcast de 5 episodis que recorre la història, la cultura i la vida quotidiana de Caldes de Montbui a partir d'un dels elements més característics de la vila. Una història creada per Jordi Graví i Ferran Devesa, en la que al llarg de 5 capítols el calderí Ferran Devesa i l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes, contrasten el coneixement documentat amb testimonis, memòria oral i experiències vinculades amb l'aigua termal. Un podcast pioner perquè planteja un diàleg entre tecnologia i experiència humana mentre l'Alba aporta informació i coneixement i el Ferran recorre els espais de Caldes i recull les vivències i sensacions que una intel·ligència artificial no pot experimentar. El resultat és un viatge sonor pels diferents usos i significats de l'aigua termal amb la música original composada per Ramon Soler. En Ferran Devesa va presentar-se al concurs de podcast amb la xarxa i Ràdio 4 dins la categoria de proximitat i amb la ràdio local. A partir d'aquí va tenir reunions amb la comunicació de l'Ajuntament i el tècnic de Ràdio Caldes, Ferran Monterde, i així explicar al mateix Devesa com va sorgir tot.
10: El tema és que a mi em va arribar un anunci d'un concurs, no?, de podcast, que això obria la xarxa Més i Ràdio 4. Hi havia diferents modalitats i una d'elles era podcast de proximitat amb la teva ràdio local, no? Llavors, per tant, vaig dir, home, doncs per què no ens presentem Ràdio Caldes? Llavors vam fer una primera reunió amb la Emma de comunicació de l'Ajuntament, amb el Monter, per parlar una mica de quin podria ser algú que vehiculés això. El termalisme semblava, doncs, que Caldes, òbviament, havia de ser la peça clau. Però faltava alguna cosa més, perquè no només ens podem quedar amb algú que ja hem fet, sinó que a vegades allò que ja ho hem parlat, hem de mirar el com hem parlat això. I aquí va ser, i per què no Ràdio Caldes, que té aquest programa pioner, que ja ha guanyat un premi, i que, per tant, això ja té un valor, per què no unim la IA amb termalisme?
0: Portar una intel·ligència artificial a la ràdio pot ser complicat, però tot ha estat guionitzat pel Jordi Graví, qui explicava al programa El Fòrum de Ràdio Caldes com ha estat escriure el que havia de dir l'Alba per comunicar-se amb el Ferran Devesa.
11: Primer et bases en el tema de cada episodi, que això vam fer una reunió abans, prèvia, i vam quedar quins serien els cinc episodis, de què anirien. Doncs després de cada episodi, doncs més o menys intentes afilar, a veure quina seria la narrativa, cap on podem tirar, i escrivim més o menys que el Ferran porti la veu cantant i que l'Alba, doncs, porti més informació, tot i que siguin copresentadors, que l'Alba sigui la que porta més informació. Per tant, a partir d'escriure pel Ferran, va generant preguntes a l'Alba perquè l'Alba pugui fer el seu propi guió.
12: Clar.
11: I a partir d'aquest contesta, que moltes vegades és no, Alba, aquesta resposta no ens interessa, o sigues més amable amb el Ferran, o sigues més collona amb el Ferran, fes-li una broma.
0: Els cinc episodis aborden els usos quotidianis de l'aigua, el llegat de les termes romanes, l'escaldarium, la balneoteràpia i la connexió de Caldes amb altres viles termals catalanes i europees. Entrevistes, testimonis i recerques serveixen per reconstruir la relació de la vila amb una aigua que ha marcat la seva història.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Després d'un mogut cap de setmana per a l'agenda esportiva, analitzem què han fet algun dels clubs calderins. Aquest cap de setmana l'agenda esportiva ha estat marcada per les restriccions de desplaçament i la responsabilitat civil de la ciutadania amb la meteorologia del moment, el que ha acabat desenvolupant les suspensions de la major part de les competicions esportives. Des de 6:45 de la tarda de dissabte fins a 14:00 del migdia de diumenge es van cancel·lar els esdeveniments esportius. En el cas del Club Hoquei Caldes masculí enfront al Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es reprendrà dimarts 6 d'octubre, és a dir, demà, a 9:10 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen nous horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilasana, encapçalant la classificació ara del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional amb el Sena Caldes va acabar amb derrota a casa per 3-4 enfront a Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal Gràcia. Finalment, el club de barri es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: A l'animatòria prevé el camp del Sant Rafel d'Eivissa i no es va poder jugar la tornada per als aiguats, que van caure i que van ajornar gran part de la jornada ahir a casa nostra. Per exemple, a Tercera Federació només es van poder jugar 3 partits del grup català i també es van haver de suspendre alguns partits que han portat polèmica, cua, com per exemple el Terrassa-Girona B, que havia d'emetre la xarxa més a l'Enjoc TV i que, com dèiem, es va ajornar pels aiguats. Fa una estona hem tingut comunicat del Terrassa lamentant aquest ajornament, després en una estona ho expliquem. Sí que es va jugar, per cert, el Barça 7, Real Madrid 0 de la Lliga F, golejada històrica del conjunt blaurana contra el Real Madrid, que no acaba d'arribar al nivell de les blauranes, l'equip de Pere Romeu, que arriba a l'aturada més bé que mai, com dèiem, més líder encara a la Lliga F després de només 6 jornades. Molt futbol avui, també molt bàsquet, amb un mal cap de setmana per als equips catalans, en què van perdre tots, tant a la Lliga ACB com també a la Lliga Femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, aquesta hora ha començat ja fa una estona. Ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Encara no ha sortit cap dels 8 equips catalans.
1: Un de primera divisió a l'Espanyol, Girona, el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa, segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara han de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar el partit de tornada eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa pels Aiguats. Això sí, el conjunt potablava té un 1-5, recordem, de l'anada a Sesilles. Queden exempts els 4 equips que disputaran Supercopa d'Espanya: Barça-Real Madrid, Atlètic Madrid i Reial Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: Ara, just que començarà a treure les boles del grup 2, on estan els 8 equips catalans, també del part de l'Aragó i del País Valencià i de les Illes, on estarem pendents, evidentment, dels emparellaments que els hi toquin. En categoria femenina, golejada històrica del Barça, el primer clàssic ahir del curs a la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Reial Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney amb un golaç de fora a l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola confirma que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar 2 amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0 en partit del Girona Montilivi contra el Mallorca, malgrat la falta de punteria. També li va faltar en cert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels Aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar dos punts, volíem dir, el temps afegit a la visita de l'Antequera a Can Dragó. Tercera derrota consecutiva al Nàstic, 2-0 al camp del Múrcia, i desfeta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 a l'Alcoraz davant l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana es va imposar a la Lama per 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villaviciosa de Odón i a l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal a la tercera federació.
0: I a la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Giuliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela amb remuntada inclosa i continua primer amb un punt més que l'Osasuna B. Tercer ja és l'Olot, que hi va superar 2-4 al filial de Logroñés Promeses i suma el tercer triomf a la Rioja. Gran triomf del Manresa a Reus, 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B Nàixera també es van suspendre pel temporal.
0: Per cert, ja coneixem el rival del que probablement serà el Prat. En aquest cas, si guanya el Prat, si acaba passant l'eliminatòria contra el Sant Rafel, s'enfrontarà ni més ni més que contra l'Atlètic Club de Bilbao, un de campió històric de la Copa del Rei, que, com dèiem, visitarà, en principi, esperem, el Sagnia. Encara ho ha de corroborar el Prat amb aquest partit de tornada. Recordem que té un 1-5 de l'anada.
1: I recordem també, si em permets, Martí González, que aquest Atlètic Club de Bilbao ja va visitar Can Rosés, al camp del Rubí, fa 4 temporades, i va patir l'equip que abans entrava Ernesto Valverde i el Rubí, que va plantar cara fins al final.
0: Exacte.

0: Veurem si el Prat pot plantar cara. Abans, com dèiem, s'ha de disputar aquesta partida tornada, en aquest cas contra el Sant Rafel d'Eivissa. En aquest 1-5, un altre emparellament de català és el Sestao River Espanyol. Per cert, l'únic equip català que entra de primera divisió que entra en aquest sorteig, Espanyol, que ja sap que jugarà al Municipal de les Llanes contra el Sestao River, que, recordem, va eliminar el Terrassa, un altre equip català que s'hauria enfrontat a l'Espanyol. En bàsquet, mal cap de setmana per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se a la Lliga Femenina amb derrota tant el Cadí la Seu a la Pista l'Avenida com l'Espart Girona a la d'Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas a la CB, parlem de bàsquet masculí, el Quitanes Manresa 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el FIEC Girona per un contundent 118-78 a la Pista al Bascònia i el Barça 100-94 a la de l'UCAM Murcià.
0: En hoquei patins, debut amb golejada de la selecció espanyola femenina farcida de catalanes al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina per 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19 d'Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat per 4-1 Itàlia. I en la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts del líder de la general, Jorge Martín.
1: El Cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Alex Rins va acabar 16è.
0: En waterpolo, el Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
1: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
0: Per cert, ara ho acabem d'explicar, però també tenim emparament pel Girona. De segona divisió anirà ni més ni menys que al camp del Cuarte de l'Aragó. I un últim apunt, acabem amb pàdel. Les catalanes Ari Sánchez i Andrea Ostero guanyen el seu segon títol consecutiu.
1: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Treay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 9 minuts gairebé, passen de 2:15 a 2, comencem parlant de futbol, pendents del sorteig a la primera ronda de Copa del Rei que implica 8 equips catalans. Ara us expliquem, ja tenim alguns emparellaments, escoltem en directe el sorteig.
1: Centre d'Esports Manresa en el Nou Congost, los vallesanos recibirán a un Primera Federación.
2: San Andreu.
1: Ante los Cuatro Ibarraz, la Unión Esportiva San Andreu, derbi catalán, por tanto, entre manresanos y barceloneses.
3: Calamocha.
1: El Club de Fútbol Calamocha, localidad más pequeña de los 112 equipos participantes en esta primera eliminatoria. Unos 4.000 habitantes. El equipo turolense.
2: Europa.
1: Recibirá el Club Esportivo Europa, uno de los equipos que han jugado una final de la Copa del...
0: Doncs acabem d'escoltar en directe dos emparellaments catalans. De fet, l'únic duel català que tenim de moment, el Manresa-Sant Andreu. Manresa de segona federació, Sant Andreu de primera federació. L'altre equip català de primera federació que jugarà aquesta primera ronda de Copa, l'Europa, jugarà contra el Calamocha, també d'aquest grup 2 de segona federació, on hi ha, per exemple, el Manresa. Encara falta un equip més català per definir el seu emparellament. N'estem pendents. De moment ja sabem que el Prats, si acaba de passar la seva eliminatòria, recordem que té un 1-5 de l'anada i ahir no va poder jugar la tornada pels aiguats, s'enfrontaria contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Sagnier, l'Espanyol, l'únic equip català que entra de primera divisió, que entra en aquest sorteig, jugarà al camp del Sestao Ribera, al País Basc, al municipal de les Llanes. Mai han jugat entre ells Sestao i Espanyol, i el Girona jugarà contra el Cuarte, en aquest cas l'Aragó. El Sabadell visitarà el camp de l'Utebo, també de segona federació. Finalment, el Reus rebrà el Baracaldo, en aquest cas. I també tenim, com dèiem, aquest Manresa de Sant Andreu i aquest Calamocha a Europa. Ja tenim, per tant, els 8 emparellaments dels equips catalans d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. N'estarem pendents, evidentment, seguirem aquesta Copa del Rei. Recordem que el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat encara no entren en aquesta primera eliminatòria perquè són els 4 equips que disputaran la Supercopa d'Espanya. Aquesta tarda, per cert, també tenim sorteig de la Copa de la Reina, tercera ronda, en aquest cas, en què entren dos equips catalans de primera divisió, de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women, a més de l'Europa, que ve d'eliminar el Villarreal. Encara no serà el Barça, que és el vigent campió de Copa i a totes les competicions de l'any passat, i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, al Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista amb un pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora l'equip de Pere Romeu ja va plasmar la seva superioritat amb també el marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar ja la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Sydney Schertenleib amb un golaç des de fora l'àrea per completar aquest 7-0. Escoltem Clàudia Pina en zona mixta després del partit.
4: És que crec que hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt, 1-1, i nosaltres traiem la pilota. Crec que bastant còmodes avui. Si no, li donàvem a Caro o a Eva a dalt, perquè si juguessin el 2-2 que tenien ahir a dalt, bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i, òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
0: I també compareixia en la zona mixta Aitana Bonmatí, que va seguir sumant minuts de qualitat a la segona meitat per tornar a anar tornant a la seva millor versió després d'aquesta llarga lesió.
5: Porto molt de temps sense competir neta, no? Però bé, és la primera lesió greu que he tingut a la meva trajectòria i de tot se n'aprèn. No en tenia ni idea del que significava una lesió d'aquest estil. I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre. Jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, estar disponible sempre. Era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I bueno, el meu focus està en tornar a ser la Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'ho estic prenent. Estic posant tota la meva part per tornar a ser la que era, fan també confiança en aquests minuts, que quan passes molt de temps sense jugar, no?
0: El Barça reforça encara més el seu líder de la Lliga F, 5 punts ja té més que el Real Madrid i també que l'Atlètic Club el Madrid Club de Futbol, volíem dir femení, són segon i tercer respectivament després de només 6 jornades. I arriba la primera aturada de seleccions a la temporada, amb èxode evidentment a Camp Barça per jugar en el cas de la selecció espanyola 2 amistosos als Estats Units. També estan encara amb les seves seleccions molts jugadors del primer equip masculí del Barça, en total tenia 17 internacionals aquesta aturada. Aquesta setmana es completa la finestra, demà es disputa fet el Croàcia-Espanya a Split. Veurem si també tornen a tenir minuts el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que va debutar dissabte amb la selecció espanyola sent titular contra la República Txeca en la victòria 3-1, també amb 6 jugadors del Barça i en golaç de Lamine Yamal. Ja va recuperar algun dels internacionals ahir al Girona, que va empatar sense gols contra el Mallorca en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li van faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar aquesta manca d'efectivitat i elogiar també l'actuació del porter del Mallorca, l'usonenc Arnau Tenas.
2: És algo que fins ara era molt bo i a vegades passen aquestes coses, no? Millores en unes coses i amb el que estava sent molt bo pues no ha estat efectiu, però jo avui també li dono molt mèrit a rival. Tens un rival davant que defensa bé i que ha tingut un porter que les ha parat, no? Com ens ha passat nosaltres a vegades amb Gatxa. També és mèrit ell, és un gran equip i es nota també amb això, però en general la millora està i, bueno, un es queda amb la sensació de que falta algú, però, bueno, jo crec que és un bon partit per créixer.
0: El Girona és quart amb 14 punts, els mateixos que el Mallorca, precisament. El Sabadell n'ha sumat un menys, 13. El conjunt alaquinà també va acabar jugant ahir el seu partit contra l'Andorra, després que s'hagués d'ajornar dissabte per les pluges, i també va empatar sense gols, a casa 0-0. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar el gol.

0: Més futbol, parlem ara de la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Múrcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins, anem per parts, encara han ja tres derrotes consecutives. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: Els tarragonins van caure aquest diumenge a Múrcia per 2-0 i ja han encaixat 7 gols en els darrers 3 partits que els deixa tocar de les places de descens. El primer gol dels locals va arribar aviat al minut 13 en una jornada on Vicent Abril, que va ser titular en comptes de Iessa a la porteria, no va poder desviar una rematada del davanter rival. El segon gol va arribar cap al final del partit quan semblava que ja no es mouria el marcador. Els granes han estat protagonistes en pilota i la imatge està positiva, però en dues accions puntuals el Real Murcia ha fet els dos gols, fet que ha lamentat l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, qui veu millora en l'equip, però amb aspectes a millorar.
2: Crec que hem millorat en moltes coses, però hem de seguir millorant, això no para aquí. Evidentment, no mos agrada perdre, ara mos anirem superdolguts cap a casa, serà un viatge llarg, serà un viatge de com li he dit jo, no? De tragar veneno, és el que mos toca, no mos agrada perdre, perquè hi ha moltes coses a millorar, però avui s'han vist coses molt bones de l'equip.
1: El Nàstic torna a tenir ara un altre partit fora de casa, serà el Pozuelo contra el Juventud Torremolinos, que encadena 5 derrotes consecutives i és el CUE. El partit serà dissabte a 4:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. Dir, l'Europa no acaba d'aixecar cap també tampoc després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador i l'arribada de Luis Blanco. Ahir els escapulats van pagar molt car un mal inici de partit al camp de l'Osca i van acabar perdent 3-1. L'Europa, que com dèiem ja té rival per a la primera ronda de Copa del Rei, és el Calamocha. I també té rival el Sant Andreu, que en aquest cas ahir va acabar empatant després de tenir a tocar la victòria. Anava guanyant 2-1 a l'afegit i va acabar empatant, com dèiem, a l'afegit a l'Antequera a 2, amb una jugada a pilota aturada. Escoltem el tècnic quadribarán, Nacho González.
3: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defender mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estás tan bien y manteniendo lo que está bien.
0: Això a la primera federació masculina. La segona federació masculina, per cert, el Sant Andreu, que jugarà contra el Manresa, en aquest cas a la primera ronda de la Copa del Rei, un equip de l'únic duel català que tenim, de fet, Manresa de segona federació contra el Sant Andreu, un Manresa que ahir va guanyar clarament 1-4 al camp del Reus Redis. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: L'equip de Sergi Trullàs va controlar el maig de principi a fi gràcies a l'actuació de David Momo, autor de 3 dels 4 gols vegencs. El davanter va obrir el marcador al minut 7, va ampliar l'avantatge al 65 i va signar el seu hat-trick particular al minut 82 per frenar la reacció local. Ja en el temps afegit, al minut 93, Richard Martínez va arrodonir la golejada amb el 1-4 definitiu. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
5: Molt orgullós de lo que hem fet i de com ho hem fet, no? Al final l'equip, a l'adversitat, no? La gent, al final a l'adversitat és quan s'ha de donar la millor cara i quan es veuen de veritat com el que són les persones per dintre, no? Per treure's el barret. Venim de dues derrotes, l'equip ha treballat cada dia d'entrenament durant aquestes dues setmanes, encara més que les dues primeres quan van ser victòria. I ja et dic, molt orgullós, això ens dona confiança, encara més de la que ja teníem.
4: Amb aquests 3 punts, el Manresa és 6è a la classificació amb 9 punts i arrafada la derrota de la setmana passada, on tot i ser molt superior en joc al rival, la pilota no va voler entrar a la porteria de la Unió Deportiva Logroñés Promeses. El pròxim cap de setmana els blanquivermells tindran un duel d'alt nivell al Congost, on rebran la visita del líder de la categoria, l'Osasuna.
0: Gràcies, Jordi. El líder que de per ara és el Barça Atlètic, que ahir va acabar guanyant, va acabar remuntant 1-2 al camp del Tudelano. També va guanyar ahir fora de casa l'Olot 2-4 a les Gaunes contra el filial de Logroñés, l'Olot que és tercer, i es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, i avui el Club Pagarenc ha fet un dur comunicat sobre aquesta suspensió. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
6: Indignació total al Terrassa Futbol Club després de la suspensió del partit ahir davant el Girona B. El conjunt agarenc, en un extens i contundent comunicat, parla de tota la cronologia dels fets i també remarca algunes accions o situacions força polèmiques, i no tan sols per l'alerta Inuncat i el SECAT, sinó també perquè el Terrassa va oferir altres opcions horàries per poder disputar el partit, cosa que des del Girona es va negar en tot moment. També posava de relleu alguns partits com el Girona-Mallorca, el Sabadell-Andorra o el Huesca-Europa o el Sant Andreu-Antequera es van poder disputar sense cap problema, o el Reus-Manresa, per exemple. També, per altra banda, parlava aquest comunicat, o parla aquest comunicat, de que coincideix amb una data de partits internacionals on quatre jugadors del primer equip del Girona no poden disputar aquest maig. I el Girona B, doncs, ha de nodrir aquestes baixes amb jugadors per al primer equip. Aquesta circumstància també ha provocat molta indignació al Terrassa Futbol Club. Per altra banda, la posició del Terrassa és que el Girona es trobava en condicions de disputar el partit i que tot això ha creat un perjudici a l'entitat agarenca. El Terrassa proposa que el partit es jugui amb les mateixes condicions, amb una finestra de compromisos internacionals. Seria el 18 de novembre. I és que el Terrassa considera que hauria de ser amb les mateixes condicions esportives i és la solució més equitativa.
0: Gràcies, Miqui. Parlem ara de bàsquet perquè hem d'explicar-vos un mal cap de setmana per als equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte, els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, Cadí la Seu i Espar Girona, començaven perdent a la primera jornada de competició i a l'ACB també vam perdre tots, excepte la penya, que no va poder jugar al partit pel temporal. També dissabte i també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán. I ahir, desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Anem per ordre cronològic. L'Illerna Lleida acaba caient de 13, 81-94, en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el Sant Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després de partit.
7: Bueno, jo me'n vaig enfadat pels... Sí, crec que hi ha hagut un partit fins als 50 segons finals, no? Ha estat un partit pues, competit, amb més encert, menys encert, fallant coses, pèrdues, rebot, i els últims 50 segons hi ha hagut un altre partit on se'ns han apagat uns interruptors i no hem sigut capaços de connectar. Un cocircuit d'abandonar-nos, no? De veure que potser no arribàvem a guanyar el partit. Jo crec que hi ha alguns jugadors que ja han abandonat, no? I quan abandones pues, perds pilotes, regales tirs lliures, comets errors, i en aquesta lliga l'average és algo molt important i parlarem sobre això perquè no es torni a succeir.
0: Els lleidatans han queixat la primera desfeta de l'estrena a casa al Barris Nord. Fora de casa va perdre el Fiat Girona, que va acusar l'odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria i després de competir en el primer quart va acabar perdent fa de 40 punts, la màxima derrota de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, que, com dèiem, a la vista del Baskonia. Girona FM, Marc Treserres.
8: El bàsquet Girona va caure de forma contundent, 118-78 a la pista del Baskonia, la major diferència de punts, 40, en la història del club a l'ACB. Tot i així, van haver-hi uns primers 15 minuts molt bons sobre el parquet. A partir de llavors, l'equip va desaparèixer. Els locals van aconseguir un parcial de 24-7, amb molt d'encert també, des de la llarga distància, i van arribar al descans guanyant de 12 punts. S'havia de millorar la defensa a la segona meitat, però no es va fer. De fet, va rebre 64 punts entre el tercer i l'últim quart al conjunt de Moncho Fernández. L'equip, a més, no va millorar en atac, va perdre pràcticament 20 pilotes, va perdre el control del rebot i, a més, només va aconseguir 7 de 27 en triples. Així doncs, el Baskonia va poder jugar plaer com si d'un entrenament es tractés davant la nula oposició gironina. Això és el que deia Moncho a roda de premsa per valorar el partit que el seu equip va acabar perdent.
9: I a partir del segundo cuarto, pues... La verdad que se ha pasado muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado un partido de 10 minutos y los últimos 30, pues... no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
8: I aquesta dolorosa derrota haurà de passar pàgina de forma ràpida perquè l'equip demà dimarts juga el seu primer partit a Europa, debut europeu en la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a 3:15 del vespre fontejat.
0: Gràcies, Marc. Finalment tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb tres llargs desplaçaments, perdent 100-94 a la pista del Murcia. Escoltem el Verona Alexander Sekulic.
10: Everybody's asking me the NBA. There is a lot of talk about this very difficult week, but that's the way it is.
11: Tothom m'ho pregunta, se n'ha parlat molt d'aquesta setmana tan difícil, però és el que hi ha, i no vull buscar excuses. No ha estat fàcil, és a dir, hi ha una gran diferència entre nosaltres i en Múrcia, que ha tingut tota una setmana per preparar-se, i nosaltres, bàsicament, i un entrenament abans d'aquest partit. Però això no és una excusa. Hem de rendir millor, sobretot en l'aspecte defensiu. Hem de trobar la manera per superar aquest repte. Hem de continuar junts, i amb tots els reptes que tenim, afrontant-los.
0: Això acaba de començar, com sentíem, segona jornada de CB i com sentíem també toca canviar de xip. En aquest cas del Girona, que debuta demà a la FIBA Europe Cup, rebent a fontejar el Dinamo de Bucarest. També demà estrenar-se en competició europea, en aquest cas a la Champions, la sisa joventut, que rep el Herzliya israelià a l'Olímpic. Veurem si hi ha protestes. Un joventut que, com dèiem, no va jugar aquest cap de setmana per la de Pels Aiguats. I el Barça jugarà divendres, partit d'Eurolliga, també a casa, al Palau contra els Alguiris lituà. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. La xarxa de comunicació local.

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanda molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació, que per altra banda algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu. I així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
0: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez de les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Petaro o Elefants.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació Arnau Bellavista. Us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
2: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
0: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts de diversos punts.
7: Exacte, l'activitat educativa suspès aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora, de fet ho està des de primera hora del matí, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
8: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
9: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
10: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
9: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
0: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
11: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouet, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
0: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
6: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i al sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
0: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
12: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys a equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
13: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions que cal fer a partir d'avui per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
12: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
0: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
14: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
15: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
14: En paral·lel, la Generalitat prepara ja més mesures per accelerar esta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut i un quart de tres, l'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
4: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral, que considera que es fa a la desesperada.
4: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
16: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
0: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha tiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
4: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
17: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
4: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
0: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els 4 partits a negociar contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid, acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels 4 partits que conformaran aquesta coalició.
0: Els partits catalans, de la seva banda, han entomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, i igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Montcarvajal.
19: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
20: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
19: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent, i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
21: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
19: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar 3 incapacitats.
2: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
19: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
3: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
4: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Notícies en xarxa.
4: 10 minuts i dos quarts de 3, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
22: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada i la mare d'un nen de 4 anys, expliquen per què opten per la vacunació.
23: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
24: Amb la vacuna, doncs, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
22: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
25: Persones vacunades tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
22: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
4: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certamen que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
26: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec a frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
27: Perquè al final el concurs el guanyem als castellers de Vilafranca, però teníem una afició, o sigui, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los, i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
26: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
4: It's like you. I atenció, perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
28: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.
4: Moltes gràcies, arriben els esports.
3: que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
6: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
7: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras, trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase y a seguir así, líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
6: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa l'eliminatori, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamocha Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrarir els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
8: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
6: Ja han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà, 8:45 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Caldes-Calafell.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
2: a Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
2: De debò que no hi ha una altra solució?
0: Miri, va, colis, però dissimuli.
1: Gràcies, és molt amable.
2: Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
5: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
6: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
7: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
4: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim

0: aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluïsmi Pérez, bon dia.
1: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé a fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament, les properes dues hores aproximadament, a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempesta, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
0: Gràcies, Lluïsmi. Estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
2: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Protecció Civil envia unes alertes Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
2: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill s'ha de trucar al 112.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
2: Seran 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
3: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
2: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
4: En el partit que es va haver de programar dues hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de Rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
7: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori quan no és possible fer mesures.

0: per tota la població, perquè afecten puntualment només a una comarca. Prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
1: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
2: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
1: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
2: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. VO Televisió, Clara Armengol.
3: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
2: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
4: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
5: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
4: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua que ha estat garantit durant tot l'episodi.
2: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
6: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
2: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya.
7: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
8: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
7: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
2: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
1: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi ha hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona, i també de Girona, del sud de Girona.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, i el detonant, el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
7: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
9: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
2: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
7: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
10: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
2: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
12: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
11: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
13: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
14: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix al bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra, cauran.
15: I continuarem treballant, perquè a més són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
14: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
16: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
14: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
17: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
14: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
13: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
7: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
13: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
7: La convoca el Sindicat de Llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
13: I atenció perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas, i és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà unes alertes per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
18: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
19: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
18: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
20: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara al Camp de Tarragona perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
21: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
22: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
21: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta. Sex.

0: Sky. Oques gràcies. Posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. Poco a poco ablandándote.
1: Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Dookie o Lola Young.
0: I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
2: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
3: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
2: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
4: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
2: Avui, a les 11, segona jornada, Montxile, selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletes horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giné. Molta precaució. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local. No crec en la sort.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
3: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes estem treballant.
4: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
5: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
6: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
7: Us ve de gust fer safareig?
8: Us esperem cada setmana.
2: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat en tan sols 8 hores. Una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. De moment no hi ha afectacions greus. D'altra banda, la que queda pendent saber és la incidència que tindrà en la preparació i muntatge de la festa major d'aquest proper cap de setmana, tot i que, segons l'alcalde Isidre Pineda, de moment no hi ha canvis en la programació. Una altra de les notícies del dia d'avui és la convocatòria per a les properes eleccions estatals. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions per al proper diumenge 29 de novembre, una decisió que ha provocat diverses opinions entre les forces polítiques de Caldes. D'una banda, el regidor del PP, Francisco Javier Suárez, ho celebra, mentre que Roser Xalabarder de Junts acusa Sánchez de no voler negociar en solucions reals per a l'habitatge. Des d'Ara Caldes, Joan Duran adverteix que l'escenari que preveu les enquestes no és positiu pels calderins i la líder del PSC calderí, Carla Millán, ho veu com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Finalment, des d'Esquerra, la líder de la secció local de Caldes, Carme Germà, afronta la cita electoral com una capacitat per decidir el futur i interessos de Catalunya. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir hora a les agendes a través de La Meva Salut o des del CAP. El temporal del cap de setmana va obligar a cancel·lar diverses competicions esportives. En el cas del partit que havia d'afrontar Rec amb l'Àsser contra el Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es jugarà demà dimarts a les 9 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilasana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront al Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal de Gràcia. Finalment, el club del barri del Bugarai es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. I acabem amb el temps. Avui ha començat el dia amb pluges moderades a Caldes en comparació amb el que s'ha viscut a la comarca i a zones del litoral. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus i a la tarda podrien deixar caure alguns ruixats de manera puntual. Pel que fa demà, el temps continuarà inestable i tindrem un dia passat per aigua amb temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant gairebé tot el dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Música, música i només música. Fins a les 6 de la tarda, la millor selecció musical sona a Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cultura en Veu Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Xxxt, Cultura en Veu Alta.
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat en tan sols 8 hores. Una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. De moment no hi ha afectacions greus. D'altra banda, la que queda pendent saber és la incidència que tindrà en la preparació i muntatge de la Festa Major d'aquest proper cap de setmana, tot i que, segons l'alcalde Isidre Pineda, de moment no hi ha canvis en la programació. Una altra de les notícies del dia d'avui és la convocatòria per a les properes eleccions estatals. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions per al proper diumenge 29 de novembre, una decisió que ha provocat diverses opinions entre les forces polítiques de Caldes. D'una banda, el regidor del PP, Francisco Javier Suárez, ho celebra, mentre que Roser Xalabarder de Junts acusa Sánchez de no voler negociar en solucions reals per a l'habitatge. Des d'ara Caldes, Joan Duran adverteix que l'escenari que preveu les enquestes no és positiu pels calderins i la líder del PSC calderí, Carla Millán, ho veu com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Finalment, des d'Esquerra, la líder de la secció local de Caldes, Carme Germà, afronta la cita electoral com una capacitat per decidir el futur i interessos de Catalunya. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir hora a les agendes a través de La Meva Salut o des del CAP. El temporal del cap de setmana va obligar a cancel·lar diverses competicions esportives. En el cas del partit que havia d'afrontar Rec amb l'Àsser contra el Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es jugarà demà dimarts a les 9 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada. Com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilassana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront al Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal de Gràcia. Finalment, el club del barri del Bugarai es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. I acabem amb el temps. Avui ha començat el dia amb pluges moderades a Caldes en comparació amb el que s'ha viscut a la comarca i a zones del litoral. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus i a la tarda podrien deixar caure alguns ruixats de manera puntual. Pel que fa demà, el temps continuarà inestable i tindrem un dia passat per aigua amb temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant gairebé tot el dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: La nit dels clàssics, el planeta de la música independent.
2: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
4: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
5: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
6: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
3: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat en tan sols 8 hores. Una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. De moment no hi ha afectacions greus. D'altra banda, la que queda pendent saber és la incidència que tindrà en la preparació i muntatge de la Festa Major d'aquest proper cap de setmana, tot i que, segons l'alcalde Isidre Pineda, de moment no hi ha canvis en la programació. Una altra de les notícies del dia d'avui és la convocatòria per a les properes eleccions estatals. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions per al proper diumenge 29 de novembre, una decisió que ha provocat diverses opinions entre les forces polítiques de Caldes. D'una banda, el regidor del PP, Francisco Javier Suárez, ho celebra, mentre que Roser Xalabarder de Junts acusa Sánchez de no voler negociar en solucions reals per a l'habitatge. Des d'Ara Caldes, Joan Duran adverteix que l'escenari que preveu les enquestes no és positiu pels calderins i la líder del PSC calderí, Carla Millán, ho veu com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Finalment, des d'Esquerra, la líder de la secció local de Caldes, Carme Germà, afronta la cita electoral com una capacitat per decidir el futur i interessos de Catalunya. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir hora a les agendes a través de La meva salut o des del CAP. El temporal del cap de setmana va obligar a cancel·lar diverses competicions esportives. En el cas del partit que havia d'afrontar Rec amb l'Àsser contra el Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es jugarà demà dimarts a les 9 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada. Com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilasana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront al Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal de Gràcia. Finalment, el club del barri del Bugarai es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. I acabem amb el temps. Avui ha començat el dia amb pluges moderades a Caldes en comparació amb el que s'ha viscut a la comarca i a zones del litoral. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus i a la tarda podrien deixar caure alguns ruixats de manera puntual. Pel que fa demà, el temps continuarà inestable i tindrem un dia passat per aigua amb temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant gairebé tot el dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 1:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, 107.8.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Info Caldes, emès avui a la 1 de la tarda.
0: Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dilluns 5 d'octubre i encetem aquest programa amb unes pluges que han protagonitzat el cap de setmana i el dia d'avui. Unes precipitacions que han deixat 150 litres per metre quadrat durant la nit de dissabte, un dels registres més alts de la comarca. Els aiguats han deixat alguns desperfectes i incidències a Caldes, però que més enllà d'això no hi ha hagut cap problema greu. Un cap de setmana passat per aigua on es van suspendre competicions esportives, esdeveniments culturals i molts més actes. A banda d'això, en el programa d'avui ens farem ressò de l'avançament electoral del 29 de novembre, destacant les opinions d'alguns polítics del municipi. Unes eleccions que decideixen el futur d'Espanya en els pròxims 4 anys, marcades per la qüestió de l'habitatge. Ara ho repassem tot plegat abans, però com sempre fem un cop d'ull als titulars. Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat, una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. Reacció desigual de les formacions locals davant de l'anunci d'avui al president espanyol Pedro Sánchez per convocar les eleccions el proper 29 de novembre, un avançament electoral provocat per rebuig dels dos decrets sobre habitatge el passat divendres al Congrés. A nivell local, els representants polítics fan diverses lectures de la decisió. D'una banda, acusen a Sánchez de seguir una estratègia electoralista, mentre que d'altres celebren la decisió. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones més vulnerables, des de les persones habitants en residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Avui dilluns 5 d'octubre s'estrena el nou podcast de Ràdio Caldes, coproduït amb la xarxa IRNE Ràdio 4, en què la cultura de l'aigua termal és l'eix conductor. Terma, l'expressió de l'aigua, és un podcast de 5 episodis que recorre la història, la cultura i la vida quotidiana de Caldes d'en Montbui a partir d'un dels elements més característics de la vila. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà encara més inestable, amb ruixats entre el migdia i la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, dissabte serà força... De cara a demà, el temps serà força nuvolat i amb alguns ruixats durant tot el dia, amb temperatures entre els 16 i els 24 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua, unes jornades marcades pel medicà del Mediterrani, un fenomen inusual però que el territori ja comença a patir en un futur segons alguns meteoròlegs. En el cas de Caldes, l'estació de la Torre Marimon ha registrat uns 150 litres per metre quadrat des de la nit de dissabte al matí de diumenge, un dels registres més destacats de la comarca. Degut a les incidències a la comarca i a Caldes en menor mesura, la ciutadania s'ha vist preocupada per l'assistència dels infants a les escoles, unes escoles que no es veuen afectades en aquestes restriccions i que mantenen el seu servei habitual, especificant que són llocs segurs per als infants. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda en el programa especial per a les pluges a Ràdio Caldes.
2: O les escoles s'ha plantejat estar sobre la taula o de moment?
3: La Generalitat no ha enviat cap ordre de tancament de les escoles, això és important explicar-ho. Les escoles avui a Caldes són espais segurs, hem parlat tant jo com el regidor amb diferents centres, hem tingut algunes incidències en alguns dels centres, doncs per filtracions d'aigua o per qüestions puntuals, però a les escoles puc afirmar que són llocs que s'han obert i que són llocs segurs i per tant doncs, el millor que podem fer és confiar en aquest fet de que són llocs on els nostres fills i filles estaran bé, estaran segurs i evidentment doncs, mica en mica, a mesura que les famílies puguin recollir els seus infants doncs, podran anar fent-ho doncs, amb tota la prudència.
2: Per tant, de moment, aquestes afectacions a les que feia referència no han alterat el dia a dia de les
3: aquest
2: escoles.
3: Aquest és el cas. Sí que que a primera hora del matí, per exemple, a l'Institut Manuel Oleguer, doncs, hi havia molts professors que no podien arribar, perquè hi ha hagut un gran col·lapse a la carretera, a la C-59.
2: Hi ha hagut un accident, també, de fet.
3: Hi ha hagut un accident de moto a l'alçada de Palau, i hi ha hagut talls intermitents, i això doncs, ha generat, anava a dir...
0: Deixant de banda els centres educatius, el parc de Can Riu segueix tancat des de dissabte i algunes zones de Caldes han patit incidències, tal com explica l'alcalde Isidre Pineda.
3: Hi ha hagut tres esllavissades, algunes en domicilis particulars, algun mur que ha cedit, on ara mateix està doncs, els equips tècnics de l'Ajuntament treballant-hi, també aquesta de la C-59, crec que és per l'alçada de l'Olimpo, no? Direcció Sant Feliu. Bé, són incidències que són importants, evidentment, però que podríem considerar que doncs, no han afectat a les persones i, per tant, el més important és que tothom està bé, almenys a Caldes de Montbui. Evidentment, hi ha moltes zones de Caldes que estan enfangades, serà doncs, important. Un cop passi el temporal...
2: El problema és que no es pot netejar.
3: Netejar-les, perquè, evidentment.
2: Perquè encara hi ha pluja.
3: Els serveis de neteja doncs, hi estan a sobre, però evidentment encara doncs, anem a passar el temporal i posar el focus, sobretot, en les persones que puguin necessitar doncs, assistència. Faltaria més. Part de Can Rius segueix tancat, per exemple, hi ha algunes afectacions, evidentment, que per previsió doncs, seguim fent, com per exemple tenim el focus posat, la policia té el focus posat en aquelles zones que poden ser inundables, a l'entorn doncs, del càmping o de la Torre Marimon.
0: Un dels altres temes importants és la festa major, tot just en una setmana amb una previsió de fortes pluges, unes condicions meteorològiques que no han impedit posar el municipi a punt pel gran esdeveniment d'aquest cap de setmana. Així ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
3: És una feina interna de l'Ajuntament, avui ja es començaven a muntar o a preparar qüestions de la festa major, des de l'entorn firal de la fira fins al muntatge de l'embalat, no? On ja es començaven a prendre mides. Bé, de moment, doncs, evidentment, amb la pluja tampoc es pot muntar com ens hauria agradat, però sí que hi ha equips de l'entorn de l'àmbit de cultura que estan ja treballant o preparant aquest efecte, que la festa major es pugui fer sense més afectacions. Però mica en mica, avui anem a passar el temporal i si demà doncs, podem, tant de bo, doncs podrem seguir fent el muntatge de festa major com més ens agradaria el més aviat possible.
2: Per tant, de moment es manté a l'espera del que pugui passar i amb l'expectativa de que es pugui complir.
3: Soc prudent perquè en aquests dies hem de ser prudents, però sí, res ens agradaria més que poder celebrar una bona festa major, tenint en compte doncs, que aquests dies o aquest cap de setmana ens deixa un regust.
0: El matí d'avui dilluns ha trencat amb la tranquil·litat del que semblava estar acabat després d'una jornada de diumenge més calmada. El dia ha iniciat amb uns xàfecs de gran intensitat que han deixat 50 litres per metre quadrat en només 30 minuts en alguns municipis del Vallès Oriental. Concretament, Granollers ha patit les conseqüències greus de l'acumulació de l'aigua del cap de setmana, omplint els carrers de bassals que han fet flotar vehicles, containers i molts altres objectes a primera hora del matí. Una de les altres dades destacades ha estat el creixement de riu Tenes, que ha superat el llindar de perill que aquest matí ha arribat a tenir més que riu Ebre, amb 162,55 centímetres i un cabal de 124 metres quadrats per sobre del llindar del perill. Amb conseqüència d'aquests ruixats, Protecció Civil ha enviat tres alerts durant el matí d'avui. El primer ha estat d'avís alertant sobre la intensitat de pluges a la comarca i al Maresme durant 2 hores i, finalment, amb el confinament d'algunes parts de la comarca del Vallès Oriental, fet que ha produït que molts treballadors no hagin pogut arribar a la feina i hagin fet mitja volta cap a casa. Unes precipitacions que han estat pintant els paisatges del municipi, començant per la Riera de Caldes, que ha deixat imatges aquest cap de setmana que han sorprès a la ciutadania calderina. Una riada que va obligar a evacuar la zona M del càmping al Pasqualet per precaució diumenge a la nit. Una mesura de prevenció per unes condicions meteorològiques que només van deixar desperfectes materials. Tot i les alarmes, la policia local no va haver d'intervenir al llarg de la nit, més enllà de notificar algunes esllavissades amb fang i pedres a diverses carreteres de Caldes. El cos de seguretat durant la nit de diumenge va vigilar les zones del risc d'inundació, va fer controls de circulació, revisió de les vies públiques i informes dels desperfectes en propietats privades. Així ho explica el cap de la policia local, Josep López, als micròfons de Ràdio Caldes.
4: Molt poques incidències, ¿vale? De serveis de policia pràcticament ningú. Dos persones vulnerables que hem hagut de fer un servei assistencial preventiu per col·locar-les i ja està. Incidències per pluja no hem tingut durant la nit i ara durant el matí doncs, aniran apareixent coses. Ja està, ara el tema és els desperfectes, anar-los localitzant i esperar que vinguin serveis de manteniment. De les vies principals, una ja avisada a la C-59, per sobre de Caldes, que ocupa part d'un carril, i sortida de Can Valls a la C-59, també amb una mica de fang, i carretera del Farell, que aquesta sí t'afecta, doncs amb pedres i alguna ja avisada en algun lloc que, bueno, que s'ha de vigilar a l'hora de circular, i crec que ja a partir de les 8 s'ha posat Protecció Civil a intentar, bueno, que no afecti la circulació. I també l'altra cosa que sortirà és que recordem que no s'ha de circular fins a les 14 hores, tret d'aquells desplaçaments imprescindibles. Per tant, treballem amb això també.
0: La previsió del temps no és gens positiva per aquesta setmana, la qual està marcada per la celebració de la Festa Major de Caldes, que de moment no està suspesa.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Reacció desigual de les formacions locals davant de l'anunci d'avui del president espanyol Pedro Sánchez de convocar eleccions pel proper 29 de novembre. Un avançament electoral provocat per rebuig dels dos decrets sobre habitatge el passat divendres al Congrés. A nivell local, els representants polítics fan diverses lectures de la decisió. D'una banda, acusen a Sánchez de seguir una estratègia electoralista, mentre que d'altres celebren la decisió. Qui més content està de la decisió del Pedro Sánchez és el líder del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez, que assegura que així es posa fi al malson d'aquests darrers 8 anys.
5: Tranquil·litat en veure que Sánchez convoca eleccions i per fi s'acaba el malson per tots els ciutadans. Hem vist com des del PSOE, PSC, durant 8 anys, una política d'assetjament i enderrocament d'una política d'abandonament total cap als ciutadans, d'una política en benefici del govern i en contra dels ciutadans. I per fi això s'ha acabat. El mal somni que tots hem tingut i que això ens serveixi molt bé com a experiència perquè el proper 29 de novembre valorem molt el vot que donarem. El Partit Popular ens portarà progrés i tranquil·litat per tots els ciutadans.
0: En canvi, des de Junts acusen a Sánchez de no voler negociar ni avançar en solucions reals per a l'habitatge. Roser Xalabarder, líder de Junts per Caldes.
6: Sánchez convoca eleccions perquè el seu govern s'ha quedat sense respostes davant problemes tan importants com l'habitatge, la crisi de Ceuta, l'economia. No acceptem que responsabilitzi a Junts de la seva feblesa, perquè han tingut 8 anys per resoldre el tema de la vivenda i no han fet res. I ara han fet 2 decrets a correcuites. Divendres van preferir el titular a la negociació. Però Junts no tenim por a les urnes. Avui també escollim democràticament el nostre lideratge a Caldes de Montbui i estem preparades per defensar Catalunya.
0: Per la seva banda, ara Caldes adverteix que l'escenari que es preveu amb aquest avançament electoral no és especialment positiu pels calderins. Joan Duran entén la decisió de Sánchez, però alerta que el que pot venir pot ser molt pitjor.
7: L'avançament electoral ens depara un escenari, intentant no ser pessimistes del tot, que com a mínim força complex, i caldrà veure la mobilització de l'esquerra, actualment força desmotivada, amb uns nivells de desafecció molt elevats, perquè al final es veu que no es dona resposta a les necessitats i inquietuds de la societat, mentre, d'altra banda, tenim una dreta extrema i una extrema dreta forta. Al final, el resultat que ara mateix sembla més previsible és una victòria del Partit Popular amb Vox i, sincerament, considerem que és una mala notícia per la gent, per Catalunya i pel nostre poble.
0: D'altra banda, la líder del PSC de Caldes, Carla Millán, veu la convocatòria electoral com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Considera que és una decisió lògica per donar resposta a la situació política actual i a les demandes de la ciutadania.
8: És una decisió coherent amb la ciutadania, de posar la ciutadania davant d'una qüestió molt clara, que és quin projecte de país volen pels propers anys, davant d'una situació que ja és innegable, és un bloqueig institucional i polític total per part de la dreta, i per la dreta entenem PP, Vox i Junts, per poder continuar avançant, cal una majoria progressista per poder continuar guanyant drets. I, per tant, doncs el president Pedro Sánchez el que ha fet ha sigut doncs obrir un nou escenari en el que doncs el 29 de novembre tocarà que votem, i aleshores ens caldrà que Catalunya, Caldes i tota Espanya doncs no es resigni i surti a aturar a l'extrema dreta, però també a dir-li clarament a la dreta que volem continuar avançant, volem un país més progressista, volem guanyar més drets i volem doncs protegir el nostre estat del benestar.
0: Sigui com sigui, tal com ha anunciat avui Pedro Sánchez, el proper diumenge 29 de novembre hi haurà eleccions generals, gairebé mig any abans del que pertocaria.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones més vulnerables. Des de les persones habitants en residències, a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Avui es dona l'inici d'aquesta primera fase dirigida a les persones vulnerables. D'altra banda, a partir del 26 d'octubre, engega la segona fase en què a partir de cita prèvia es vacuna a la resta de grups, és a dir, població major de 60 anys, grup de risc i professionals de serveis essencials. Després d'aquesta, comença la tercera fase, la qual es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació sense cita prèvia. Així ho ha explicat als micròfons de Ràdio Caldes Maria Caraballo, infermera del CAP de Caldes, durant el programa El Fòrum.
9: Sí, el dilluns ja comencem vacunant. El que passa que vacunem primer com els grups amb més risc, uh-huh. Vale? Com són la gent que està en residències, persones molt grans, persones que han de tenir atenció a domicili, malalties molt cròniques, també a les embarassades, uh-huh. Vale? Molt important. Els majors de 80 anys, els infants també, i els personals sanitaris... Els mestres, tot el que és els professionals, policies, bombers, farmacèutics també, també se'ls recomana posar la vacuna de la grip, el que passa que amb ells comencem una miqueta més tard. A partir del 26 d'octubre és quan es comença a vacunar tots els altres grups d'edat, sobretot pels majors de 60 anys i tots els grups de risc. Mm-hmm. Vale? I també aquí és on entra també el personal essencial, com els mestres, policies, bombers...
0: La Covid i la grip es mantenen a nivells baixos de circulació entre la ciutadania. El primer de tot és el rinovirus, amb un 31%, el segon és el SARS-CoV-2, és a dir, la Covid, amb un 20%, i finalment la grip A, amb un 5%. Unes dades que actualment situen a la grip amb 15 casos per 100.000 habitants, a diferència del que va ser l'agost, amb 51 casos per cada 100.000 habitants. Unes malalties que, tal com explica la Maria Caraballo, venen produïdes pel virus, fent diferència entre refredat, grip i Covid.
9: Són malalties respiratòries, però tenen una diferència cada una d'elles. Per exemple, el refredat és una malaltia infecciosa respiratòria igualment, però és de vies altes, que diem nosaltres, com és la gola, el nas... Vale? És molt més suau i és progressiva. És, bueno, estic amb un refredat, tal, ja se'm passarà. La grip sí que és una malaltia que, doncs, més forta, ataca de manera molt més general, l'inici és molt més brusc. És una diferència que dius, bueno, són virus que tenim en l'ambient diferents, hi ha mils de milions, no podem saber tots quins són, vale? Per això sí que sabem quin és la Covid. Vale? Mm-hmm. També és una malaltia infecciosa respiratòria provocada per exactament aquest virus, que bueno, ja sabem que va evolucionant, va mutant i pot produir un tipus de sintomatologia semblant, però també diferent.
0: Durant la campanya del 2025 i 2026 es van administrar un total d'1.5 milions de dosis de vacuna antigripal i prop d'1 milió de dosis de vacuna contra la Covid-19, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. Uns nombres que es veuen augmentats en el cas de la grip i disminuïts amb la Covid respecte a la campanya del curs anterior.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Avui dilluns 5 d'octubre s'estrena el nou podcast de Ràdio Caldes coproduït amb la xarxa i RNE Ràdio 4 en què la cultura de l'aigua termal és l'eix conductor. Terme, l'expressió de l'aigua, és un podcast de 5 episodis que recorre la història, la cultura i la vida quotidiana de Caldes de Montbui a partir d'un dels elements més característics de la vila. Una història creada per Jordi Graví i Ferran Devesa, en la que al llarg de 5 capítols el calderí Ferran Devesa i l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes, contrasten el coneixement documentat amb testimonis, memòria oral i experiències vinculades amb l'aigua termal. Un podcast pioner perquè planteja un diàleg entre tecnologia i experiència humana mentre l'Alba aporta informació i coneixement i el Ferran recorre els espais de Caldes i recull les vivències i sensacions que una intel·ligència artificial no pot experimentar. El resultat és un viatge sonor pels diferents usos i significats de l'aigua termal amb la música original composada per Ramon Soler. En Ferran Devesa va presentar-se al concurs de podcast amb la xarxa i Ràdio 4 dins la categoria de proximitat i amb la ràdio local. A partir d'aquí va tenir reunions amb la comunicació de l'Ajuntament i el tècnic de Ràdio Caldes, Ferran Monterde, i així explicar al mateix Devesa com va sorgir tot.
10: El tema és que a mi em va arribar un anunci d'un concurs, no?, de podcast, que això obria la xarxa Més i Ràdio 4. Hi havia diferents modalitats i una d'elles era podcast de proximitat amb la teva ràdio local, no? Llavors, per tant, vaig dir, home, doncs per què no ens presentem Ràdio Caldes? Llavors vam fer una primera reunió amb la Emma de comunicació de l'Ajuntament, amb el Monter, per parlar una mica de quin podria ser algú que vehiculés això. El termalisme semblava, doncs, que Caldes, òbviament, havia de ser la peça clau. Però faltava alguna cosa més, perquè no només ens podem quedar amb alguna cosa que ja hem fet, sinó que a vegades allò que ja ho hem parlat, hem de mirar el com hem parlat això. I aquí va ser, i per què no Ràdio Caldes, que té aquest programa pioner, que ja ha guanyat un premi, i que, per tant, això ja té un valor, per què no unim la IA amb termalisme?
0: Portar una intel·ligència artificial a la ràdio pot ser complicat, però tot ha estat guionitzat pel Jordi Graví, qui explicava al programa al Fòrum de Ràdio Caldes com ha estat escriure el que havia de dir l'Alba per comunicar-se amb el Ferran Devesa.
11: Primer et bases en el tema de cada episodi, que això vam fer una reunió abans, prèvia, i vam quedar quins serien els cinc episodis, de què anirien. Doncs després de cada episodi, doncs més o menys intentes afilar, a veure quina seria la narrativa, cap on podem tirar, i escrivim més o menys que el Ferran porti la veu cantant i que l'Alba, doncs, porti més informació, tot i que siguin copresentadors, que l'Alba sigui la que porta més informació. Per tant, a partir d'escriure pel Ferran, va generant preguntes a l'Alba perquè l'Alba pugui fer el seu propi guió.
12: Clar.
11: I a partir d'aquest contesta, que moltes vegades és no, Alba, aquesta resposta no ens interessa, o sigues més amable amb el Ferran, o sigues més collona amb el Ferran, fes-li una broma.
0: Els cinc episodis aborden els usos quotidianis de l'aigua, el llegat de les termes romanes, l'escaldarium, la balneoteràpia i la connexió de Caldes amb altres viles termals catalanes i europees. Entrevistes, testimonis i recerques serveixen per reconstruir la relació de la vila amb una aigua que ha marcat la seva història.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Després d'un mogut cap de setmana per a l'agenda esportiva, analitzem què han fet algun dels clubs calderins. Aquest cap de setmana l'agenda esportiva ha estat marcada per les restriccions de desplaçament i la responsabilitat civil de la ciutadania amb la meteorologia del moment, el que ha acabat desenvolupant les suspensions de la major part de les competicions esportives. Des de 6:45 de la tarda de dissabte fins a 14:00 de diumenge es van cancel·lar els esdeveniments esportius. En el cas del Club Hoquei Caldes masculí enfront al Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es reprendrà dimarts 6 d'octubre, és a dir, demà, a 9:10 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen nous horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilassana, encapçalant la classificació ara del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-4 enfront a Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal Gràcia. Finalment, el club de barri es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dilluns 5 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Moltes gràcies per escoltar-nos, per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
2: Aquesta Festa Major, mou-te, balla i salta al ritme de...
3: Diumenge sense drama.
2: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
4: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
2: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
5: Felicità, és tornar a Barcelona, cap d'una estona la felicità.
2: Viu la música i els concerts. Viu la Festa Major.
6: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes.
7: Come along my head.
6: De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bona tarda, Caldes! Benvingut a La Pinta, en aquel nou formato místico. Com sempre, els 30 minuts d'informació que ens portarà el punt d'ebullició de la nostra professió. Dient aquesta etapa mística perquè el Grand Monter i el cor i el Dire no has deixat sol a la taula i l'estan muntant solets. M'imagino que vosaltres ja seran d'encontre això. Com sempre, el nostre gran col·laborador Carol M nos porta la nostra informació perquè nosaltres, vostre fastama capilar preferit, José Silvera, a la locució, parle i avui és un dia molt especial. Com sapiguem, avui és 28 de setembre. Entonces, què vol dir el 28 de setembre? Només això.

queden de parlar d'aquell club, però bueno, farem una mica d'història per a la poca gent que no sap de què va això. El Club Atlético Peñarol va ser fundat oficialment en Montevideo el 13 de desembre de 1913, hereu del Central Club Railway Cricket Club, el CURC, creat el 28 de setembre de 1891 al barri ferroviari de Peñarol. Com ho sapiguem, el CURC, treballadors anglesos i uruguaians de l'empresa del ferrocarril Central Uruguay Railway Club, van fundar un club original, el Cricket Club. El nom, el barri i el club provenen el nom de Pinerolo, una ciutat italiana on era originari el terratenent de la zona.

groc y negra, amarillo y negro, al color del club que ven de las locomotoras y del señal de las vías del tren. Carboneros, vol dir carboners, que és un dit popularment dit carbonós, aurinegre, per aquesta mateixa relació amb el ferrocarril.

Club de Peñarol té una història plena de llegendes, remuntades èpiques i fets curiosos que han marcat el futbol mundial, i específicament en uruguaià, no? La final. Peñarol jugava la final contra River Plate en Argentina. Remuntada del 66, Copa Libertadores. Al descans, a la primera part, el club, com podria dir, el milionari, el River Plate, iba guanyando 2-0. L'èpica de l'equip va reaccionar de manera heroica en la segona part i la va empatar. A la prova va marcar 2 goles i van guanyar el 4-2, aixecant el títol. D'aquest partit surt l'origen de la famosa anomenada a l'equip contrari, gairebé que sempre juga a Peñarol, de dir-li gallina. Per què? Perquè finalitzant el primer temps, com dèiem la història, i van perdent 2-0, i el gairebé, abans de pitar la final del primer temps, el porter rival va fer una aturada de pit i després li va passar el rotllo un sombrero al delanter uruguaià, lo qual va ser com una mena de excessivo castigo moral, por dir algo, no? Lo cual va a checar inflamar el honor.

com, que passés això quan surts el segon temps, Peñarol va arrasar, va guanyar 4-2 i misteriosament va sortir una... Se recorda, no? El River Plate de la samarreta blanca con una franja, digamos, en diagonal vermella. Van lanzar una gallina blanca con la lanza vermella al camp i d'ahí va sortir el famoso gallí.

També d'això se ve la, que Peñarol és d'una entitat, d'una classe social, una classe social treballadora, no, no diran, perquè eren els treballadors del ferrocarril, en si eren tots immigrants. Què tal? Peñarol, como decirte de una vez cuánto te quiero. Porque antiguamente en la elite el fútbol només lo jugaban la aristocracia o la burguesía. Increïble, no? I avui diuen que és del poble o de baix nivell intel·lectual. Ante aquesta negativa de la societat, justament va sortir el Cricket Club, que és el que avui dia Peñarol, i mira la història que té. I me convenço de que fue un bendito hechizo, quiero abrazar. També una data así històrica és que quan surt el Carbonero, el Peñarol a l'inici, era el Rocket. El Rocket era la locomotora estrella, era el Lamborghini o el Tesla d'aquell moment.

Clar, no parlar tant de nosaltres gran perquè parlant d'un altre, no? El tradicional rival, nostres germans plumíferos, que s'anomenen Club Nacional de Futbol. Partit de Peñarol, que han jugat com menys jugador pràcticament tot el match, no? Tot l'elenco. L'hem guanyat 8 contra 11. S'han retirat. Bueno, no me ficaré en aquell espai perquè n'hi ha molts compatriotes de Uruguaià també que, bueno, tenen la mala sort de ser plumíferos, però bueno, ells ho han triat.

La venganza del 66 i l'aplaudiment del Santiago Bernabéu. Després de que el Madrid guanyés la Intercontinental al 60 en un contundent 5-1 a la tornada, el partit que estàvem parlant abans, Peñarol va tenir la seva revenja el 26 d'octubre del 66. El conjunt uruguaià va tornar a guanyar la Copa Libertadores i va tornar a jugar la final intercontinental. El conjunt uruguaià va guanyar 0-2 a Montevideo i va repetir exactament el mateix resultat, 0-2 a Santiago Bernabéu. La exhibició del futbol del Peñarol liderada per Pedro Rocha i Spencer va ser tan aclapadora que la mateixa afició madrileña, coneguda per la seva exigència, va acabar desenvolupant un aplaudiment i ovacionat al conjunt carbonero mentre feia la volta d'honor a la Copa.

0: Bueno, tornem a que hi ha distincions entre el camp de l'època i el camp d'ara, però bueno. Di Stéphane i Puskás que queixaven que la pelota pesava el doble, perquè era molt més esponjosa que l'europea, i tot així el Madrid va tancar un 0-0 que se va celebrar com una victòria.
1: Sos mi locura y mi pasión tuya en mi vida, Peñarol, como decirte de una vez cuánto...
0: Després de l'empat de l'Uruguai, alguns jugadors de Peñarol van lançar declaracions optimistes afirmant que guanyarien el Madrid. Això va encendre l'orgull blanc. A partir de quan de la tornada del Xan Martín, els blancs van sortir com el ciclón. En 10 minuts ja guanyaven 3-0, amb un doblete de Pusca i un gol de Stéphane. El partit va acabar en un aplaudor, acaplanador o apisonador, 5-1 a favor de los merengues.

Però tot torna. La Venganza Carbonera va arribar el 66, que havíem parlat abans. 6 anys més tard, el 66, se va repetir la final. El Real Madrid, conegut com el Madrid del Ye Ye, es considerava invencible a casa. Peñarol, dirigit per Roque Gastón Mapoli, va donar un elisó de futbol. Després d'un 2-0 a Montevideo, va anar a Santiago Bernabéu i va tornar a guanyar 0-2 amb goles de la Legendra. Pedro Rocha i Alberto Spencer. Peñarol va coronar el campeón del món en territorio blanc i una de les gestas més grandes del futbol sudamericà. Una de les figures d'aquella final destacada en el 60 va ser el defensa José Emilio Santamaría. Santamaría era uruguayà i abans de fichar por el club blanc havia estat una de les grans estrelles del Club Nacional de Futbol, el màxim rival històric de Peñarol. Per allà, enfrontar-se al Peñarol tenia un component de rivalitat clàssica a Montevideo, trasladat al nivell mundial, fet que hagués una tensió molt alta en el partit.

per a fer curtet parlarem de l'últim miracle. Bueno, en fin, que ha sigut el 87, l'èpica del mundial, del minuto 120 a la final de la Copa Libertadores del 1987 contra Mérida de Cali, tot depenia d'un tercer partit de desempat a Santiago de Chile. El partit anava cap a l'empat sense gol, i lo qual donava el títol al Club América de Colombia. Al minut 120, faltando 4 segundos, Diego Aguirre, actual técnico de l'equip, va marcar un gol histórico que va donar la cinquena a Peñarol.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat en tan sols 8 hores. Una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. De moment no hi ha afectacions greus. D'altra banda, la que queda pendent saber és la incidència que tindrà en la preparació i muntatge de la Festa Major d'aquest proper cap de setmana, tot i que, segons l'alcalde Isidre Pineda, de moment no hi ha canvis en la programació. Una altra de les notícies del dia d'avui és la convocatòria per a les properes eleccions estatals. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions per al proper diumenge 29 de novembre, una decisió que ha provocat diverses opinions entre les forces polítiques de Caldes. D'una banda, el regidor del PP, Francisco Javier Suárez, ho celebra, mentre que Roser Xalabarder de Junts acusa Sánchez de no voler negociar solucions reals per a l'habitatge. Des d'Ara Caldes, Joan Duran adverteix que l'escenari que preveu les enquestes no és positiu pels calderins i la líder del PSC calderí, Carla Millán, ho veu com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Finalment, des d'Esquerra, la líder de la secció local de Caldes, Carme Germà, afronta la cita electoral com una capacitat per decidir el futur i interessos de Catalunya. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir hora a les agendes a través de La Meva Salut o des del CAP. El temporal del cap de setmana va obligar a cancel·lar diverses competicions esportives. En el cas del partit que havia d'afrontar Rec amb l'Àser contra el Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es jugarà demà dimarts a les 9 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilassana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront al Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal de Gràcia. Finalment, el club del barri del Bugarai es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. I acabem amb el temps. Avui ha començat el dia amb pluges moderades a Caldes en comparació amb el que s'ha viscut a la comarca i a zones del litoral. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus i a la tarda podrien deixar caure alguns ruixats de manera puntual. Pel que fa demà, el temps continuarà inestable i tindrem un dia passat per aigua amb temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant gairebé tot el dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda a tothom, tornem a estar aquí, ja a octubre, un programa més de l'esport que vull.
1: I avui... Estic suant ja, tio.
0: Explica, perquè ha arribat just ara.
2: Que sembla que soy el cojito, nen. Soy el cojito.
0: Però també, per comentar també que estem amb l'Albert, el nostre company de l'esport del partit que vull.
2: Un conegut del programa.
0: I un convidat que, bé, més tard ja presentarem i tot, sí. en uns minuts. Explica.
3: Mantindrem la incògnita.
2: Uah, tio, estic fatal.
0: Sí?
2: Estic fatal, tio, que trigo 3 dies laborables, bro, del pàrquing aquí. Estic fatal. El divendres jugant al partit de la Lliga Social aquesta que fem. Sí, partit dur. Em vaig deixar el genoll enrere, tio, i fatal. Fatal, que no puc ni recolzar la cama. Però bueno, dimecres tinc una ressonància, aviam què tal.
0: Bueno, no sé. Com a mínim has pogut venir, que sí. Fins fa unes hores...
2: S'ha de valorar el compromís aquest,
0: Fins fa... Bueno, compromís, més o menys. Sí, compromís, però fins fa unes hores tu no anaves a venir avui.
2: Bueno, jo anava amb les oques, bro.
0: Amb les oques, gràcies. Però bueno, al final s'ha cancel·lat i l'ho veus això que tenim aquí, per sort.
2: Sí, però bueno, el compromís està aquí.
3: Hi ha una manera,
2: Que no em porten la limusina.
0: No em treguis els cascos, tio. Però no,
2: està musicón. Ah, oques, gràcies. Mira, és que no sé ni quina música foten. Mare mia.
0: Bueno, perquè no sàpiga tan greu. Clar, la fan és l'Anna. D'oques, gràcies, tu no tens ni puta idea.
2: Què va, jo voy ahí. A mi m'han dit un bocata gratis.
0: Bocata gratis?
2: I vaig allà.
0: Bocata gratis?
2: Et vens?
0: No.
2: M'has de pagar 50 euros de l'entrada.
0: Ah, bueno.
2: Burro.
0: Llavors gratis no és, però bueno. Avui portem diferents coses, tio. Tenint en compte que ha sigut un cap de setmana marcat per les cancel·lacions de tots els punts de la majoria de partits.
2: Bueno, però ja ens va bé aquestes coses per dinamitzar una miqueta el programa, perquè si no estaríem fotuts.
0: Sí, per això, que malgrat que les restriccions estem totalment d'acord amb elles, però després passa el que passa.
2: Jo no.
0: Ah, bueno.
2: És broma.
0: Però, tot i així, doncs, teníem un plan de cap de setmana ple d'esport, perquè de la mateixa manera que la setmana passada vam dir que ningú jugava aquí pràcticament, aquest cap de setmana jugava quasi tothom.
2: Ja, era molt guai.
0: I pues, ens hem quedat sense hoquei, de masculí, sense futbol gran, sense bàsquet.
2: Sí, abans d'entrar en matèria, què fots al meu lloc?
0: Tio, no arribaves, tio.
2: Però t'has
0: si vols, l'únic lloc que pot comunicar amb el Jordi el deixem lliure fins que tu arribis. Però tu qui et creus? Però tu qui et creus, el teu lloc?
2: La mare que et va parir.
0: No veig el teu nom, aquí.
2: Bueno,
0: allà quan,
2: ja el posaré, ja.
0: Després, si vols, te'l canvio.
2: Bueno, presentem al company o no? O encara no?
0: Sí, no, per mi li fotem ja, la veritat, perquè...
2: Però abans... Bueno, és que jo estic fotut i a sobre em porteu un culer aquí. És broma, és broma, que se'm perico jo.
0: Però sí.
4: Sí, ja m'ho hem dit, a l'entrada ja ho posava. Però al tanto que hi ha un perico per aquí, i vale.
3: Sí, estem això s'ensuma, és que això s'ensuma des d'allò.
4: Sí, clar, si no té gràcia.
2: No,
4: vull dir,
2: no ets un culer perquè... qualsevol, tu. O sigui, ets un culer...
3: L'olor a derrota, s'escolta.
0: Perdoneu, abans de parlar diguem qui és, no? No sé, està aquí parlant. Sí. Joan Cortés,
4: sí.
0: Secretari, no? Si no m'equivoco, sí. De la Penya Blaugrana de Caldes.
4: Correcte.
0: Benvingut i gràcies per venir.
4: A vosaltres, per invitar-nos i per deixar-nos parlar una mica aquí. I no em tocava a mi, estic una miqueta aquí fònic el d'això, però en fi, cap problema.
0: Qui ve és qui li toca.
4: Per xerrar coses d'aquestes que veig que sou molt de la broma, més o menys.
0: Si ens passem ens ho dius.
4: Vull dir, el de la ferida o el mal gest és en sèrio.
2: No, això sí. És l'únic d'avui.
0: No som tan pallats.
2: Malauradament sí, ojalà fos broma.
4: I el genoll, a més a més.
2: Sí, tio.
4: Això és...
2: És malparit, és malparit.
0: Fotut, sí.
2: Però bueno, aviam, esperem que no sigui gaire cosa.
4: Molt bé.
0: Què t'anava a dir? Com senten aquests 50 anys, que es diuen ràpid? Com ho heu viscut des de la penya?
4: Doncs molt bé i molt malament. Malament no està ben dit, però em refereixo que és una feinada impressionant. Organitzar-ho, perquè... volem fer això altre. Vull dir, ell, el president, va parlar primer amb el alcalde, li va dir sí, tranquil, que t'ajudarem amb el que sigui, tal, igual, molt bé, vinga. Tenim una reunió amb tot el que teníem intenció de fer, que desgraciadament no s'ha pogut fer les coses a l'exterior degut al
2: mal temps,
4: i bé, tot molt bé, però després bé els papers.
2: El papel,
0: la burocràcia,
4: és
3: inevitable, clar, sempre.
4: I al final diríem, no estàs acostumat a fer-ho, aquest tipus de burocràcia, i quan la tens, vull dir, vas a l'Ajuntament, tens gent molt competent, t'ajuda, sí, però sempre, sempre hi ha allò, m'entens? Però bé, la veritat és que daríem molta feina, a part d'això, organitzar i tot això, molta feina, però al final ha acabat molt bé. Llàstima que, ja dic, no vam poder fer, diríem, la cercavila del dissabte, que era una cercavila embatucada, amb els geganters també, i al final acabàvem amb els diables, a la plaça Moreu i el príncep, el Sergi Príncep, i molt bé, però només vam poder fer el Sergi Príncep i una miqueta de volta amb els caps grossos i de més, però bé.
2: Quines són les activitats que feu normalment allà a la penya?
4: Activitats, la bàsica doncs és, que ara no ho fem, és organitzem, diríem,
2: busos
4: per anar al Camp Nou. Des de que hem passat a Montjuïc, doncs llavors doncs la gent s'ha desentès, no? No sé per què, perquè en fi, al cap de fi, si ets del Barça, no? Vull dir, jo si tant més anar al Camp Nou com anar a Montjuïc. Jo potser perquè sóc de Barcelona i em moro de calor, no? Però vull dir, no, és que sí,
2: el culer de veritat hauria d'anar tan fos
4: al Montjuïc, home, aquí al principi sí, els primers dos partits dius, vas en cotxe, com, on t'ho deixes, no sé què, però molt ben organitzat, i la veritat que, i com que la gent 20 o 30 que venien sempre, doncs no van, allà ens van dir que no agafarien el passi, i llavors vam decidir, bueno, som, no fer-ho. Sap greu, perquè hi ha gent que diria que no eren d'aquestes 5 o 6 o 7, diu, encara no ho he iniciat, no. I part d'això, doncs, fem els partits del Barça, diríem, a la penya.
0: Al local aquell que tenim,
4: sí,
0: no?
4: I després fem sortides culturals, esportives no, però culturals sí, i de menjar, i doncs el Delta, o el tren del ciment, o l'altre dia vam anar a Pals, vull dir, molt bé, vull dir, i s'apunta, normalment s'apunten gent gran, que encara no siguin socis de la penya, i però clar, quan ells el que volen és que els agafis amb un bus, yeah, el portis aquí, els expliquis tot, i
0: ho volen fàcil.
4: Clar, no, és normal.
3: El concepte és molt bo, eh? Dinar, sí, viatjar i veure, futbol, tu.
4: Sí.
0: Amb trabada de xoriço.
4: Això, eh? I llavors fem aquestes sortides també, i per què més? Què més? Pues per Nadal fem la típica loteria. I
0: sí, això és l'últim.
3: Les caricatures aquelles també.
4: Sí, del Toni Font. I bé.
0: Quants,
4: bàsicament.
0: Perdona. Quants membres sou ara mateix?
4: Ara actualment som uns 180 i tants. No sé si 88 em sembla que són. 188.
0: I el rècord quin ha sigut al llarg d'aquests 50 anys? Quin ha sigut el moment
4: doncs,
0: més àlgid?
4: Jo quan vaig entrar, que fa uns 12 anys o 13, doncs érem 240 o una cosa així, eh? El que passa que a partir de la pandèmia i de Montjuïc la cosa s'ha refredat molt, s'ha refredat molt.
0: Si costa que la gent s'apunti,
4: sí,
0: el jovent s'apunti,
4: sí,
0: o què?
4: Abans què passava? Feien dos autocars, feien, sempre estava ple. Per què? Perquè la gent doncs la portaven, però ara diríem, jo ho entenc, la gent jove com se diu això? Té possibilitats de fer-ho d'una altra manera, no? És a dir, llavors què? Pues, o té cotxe, o aquí, s'ajunten, van a veure el partit igualment, però per al seu compte, m'entens? I llavors, això ha generat doncs, que ser de la penya pues, està bé, però...
3: No, però sempre té uns avantatges ser d'una penya, ser soci, i a més ser soci d'una penya, no? Té uns avantatges.
4: Sí, això sí.
3: A l'hora de les entrades, a l'hora de moltes
4: sí, sí,
3: coses.
4: Sí, per
3: no?
4: exemple, sobretot el que és interessant és amb les entrades de fora, m'entens? Entrades de fora, sí, aquestes que valen 30 euros, tu et pagues el viatge, naturalment, però aquestes, si vas des d'una penya, doncs valen uns 30-40 euros, vull dir que és quasi bé gratis.
3: Per sorteig i tot això de finals també és més
4: també,
3: fàcil
4: també
3: aconseguir, en teoria, no?
4: Ara costa més, bueno, però vull dir, i hi ha algun soci doncs, que sí, que diu, m'he apuntat a això, llavors nosaltres el que hem de fer és fer el seguiment, em toca a mi fer el seguiment, sí, correcte, i si llavors, si la demanda és més del que hi ha, doncs llavors també fa el típic sorteig, eh? A partir del número tal, doncs tants, no? I si toca, pues, pues fas les, sí, les gestions i ja està.
2: Teniu presència als desplaçaments?
4: Sí, sí.
2: Uai, uai.
4: Sempre som, hi ha un parell o tres que n'hi ha un que falla mai, pràcticament. I pues, ella té un parell d'amics, i a vegades hi van, a vegades no.
2: I teniu alguna pancarta o alguna cosa per posar...
4: Ah, no, això no.
2: No, no. És que hi ha moltes penyes que és típic,
4: que, no? Que és interessant. Home, si, jo si, pot, si no hi anés aquest soci sol, que hi anessin dos o tres o quatre, llavors... Però clar, va sol. Pues,
2: yeah. I al Camp Nou no la poseu, tampoc?
4: No, no, no. El Camp Nou cadascú va pel seu cantó. Uh-huh. Bueno. No fem grup, per dir-ho.
3: Uh-huh. Quines finals ha tingut presència la penya calderina?
4: Ara sobretot la més important que jo recordi va ser el Camp Nou contra l'Atlètic Club. Vull dir, les anteriors sí que s'han fet, no? No sé si tu saps si...
0: Però expliquem als oients que aquí a mig programa ha entrat un altre membre de la, sí, penya, el Desorer, si no m'equivoco.
4: Sí, sí, sí. Bona,
0: bona tarda, merci per venir.
5: Bona tarda.
4: I...
2: El que porta els calés, eh?
4: Jordi Soleil,
0: sí,
4: per cert.
0: Jordi Soleil, sí. Perfecte.
4: I aquella sí, aquella vam anar força gent, vull dir, vam omplir fins i tot un autocar per anar a veure el partit. Però les anteriors sí que doncs, havíem anat, jo no hi era encara per això, però havíem anat a Castelló, havíem anat a Madrid, em sembla, també, vull dir, 3 o 4 o 5 llocs també d'aquests que omplíem un bus i cap allà, vull dir, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. I jo, tornant als actes que vau fer aquest, que ho vam comentar aquí, de fet, sí, i també ho vam comentar a la retransmissió que vam fer a la nit d'esports, que vau rebre un premi, per cert, vaig veure que vau organitzar un torneig, no sé si es va poder jugar o no al final, el torneig.
2: Ah, triangular, no?
4: Sí, sí, sí, triangular, sí que es va poder jugar, sí, sí, vam jugar aquí
2: al
4: futsal, sí, correcte.
0: Aquí qui participava?
4: A les cremades, el Comitació Caldes, nosaltres, i la penya...
5: De Barberà.
4: De Barberà, correcte, de Barberà. Va estar força bé, vaig estar pràcticament veient de tot, perquè després vale, he d'anar aquí, he d'anar allà, mirant d'organitzar les coses, però bé, va anar molt bé, i bé, va guanyar la penya. No?
0: Ah, sí?
5: Sí, sí, vam guanyar.
0: Caldes?
5: Sí, sí.
0: Sí.
5: Vam guanyar, sí, sí.
0: Va haver-hi localia una mica? O...
4: Això que el Barberà juga a segona divisió. Van venir, quan els veies córrer, dius, ui, aquests. I els d'aquí doncs, són més veterans, i la primera part, pim-pam, 3-0 fort nostre. Vull dir que va ser...
2: No vols dir que va fotre ja... Collarada?
4: No, però...
0: Arbitre comprat, eh?
4: Però jo, clar, veies aquella gent que eren, doblaven...
5: Sí, sí.
4: Eren 12 o 14, vull dir que són professionals, quasi bé. No són professionals, però sí que són, que s'hi dediquen, eh? I a la segona part, clar, devien sortir els més bons i d'això, i van empatar 3, mira, cosa que passa. I amb els penals, vam perdre els penals.
5: Sí, vam perdre els penals, sí.
4: Però després, com que vaig guanyar el següent i amb aquest devien empatar, doncs no sé com va anar això, el gol a parar i d'això. Bueno.
5: Sí, per més gols.
4: Llavors sí que sí, potser així va posar la porta.
0: Va venir algú, per cert, així representant del Barça o alguna personalitat relacionada amb el Barça?
4: En el dinar d'ahir, sí. Va venir el Juste, el vicepresident.
0: Ah,
4: després hi havia
3: Joan Gaspar,
4: molt bé.
3: L'Essenci
4: també.
3: L'Essenci amb l'Essenci, però és que ara em venen al cap tots.
4: Sí, sí, sí, sí. L'Essenci també, molt bé. I qui més hi havia aquí? Aquell...
5: Va venir el tercer entrenador també.
4: Això, el tercer entrenador del Flick, i el Flick,
3: aquest és el que és de Palau, si no m'equivoco.
4: Sí, el de Palau, correcte, el Blanco.
5: Blanco, sí.
4: I
2: què està sonant de fons?
3: Marita, el millor club del món, està sonant. Què t'esperes?
2: Quan acabi m'avisa, Jordi. Fem una senya o alguna cosa.
4: No,
2: és broma, és broma.
4: Ha sigut un núvol d'aquests que passen per mi. Sí.
2: Ara passen molts.
4: I, no, van venir... D'ells vam fer una taula molt, molt interessant.
5: Sí, sí.
4: La veritat és que... Molt interessant.
5: Molt de pes, la taula, la veritat.
4: Sí, molt de pes.
3: Vull també, dir... també hi havia, pel que he parlat aquest matí amb el Jaume Coy, el president de la penya, hi havia jugadors actuals del Barça, hòstia, que sí, són d'aquí de Caldes.
4: Sí, sí, tant de hockey, com de bàsquet, com de futbol.
3: Sí, sí, de futbol, sí, de hockey tenim el Llorca, per exemple.
4: Futbol sala. Era futbol sala o futbol?
5: Futbol sala.
4: Futbol sala, això.
3: Sí, cadet, el Nil Pou, cadet d'hoquei, el Marc Bansal, cadet de futbol sala, i l'Arnau Burgada, del bàsquet.
4: El bàsquet, sí, sí.
3: Tres promeses calderines, a més del Llorca, que són la nissaga, que és el pare que va jugar, que ara, si no recordo malament, està al cos tècnic o fa alguna cosa també,
4: sí,
3: i al lloc
4: que estaven els antics els antics jugadors,
3: sí.
4: Molt bé, clar.
3: Sí, que Déu-n'hi-do, la presència que hi ha de Caldes al Barça.
4: Sí. A més, ahir em vaig enterar d'una cosa que no sabia, que el Juste és fill de Caldes. I el Joan Gaspar també.
0: Ostres,
4: és a dir, jo diria que és l'únic que ha ciutat, poble, el que sigui, doncs que ha tingut dos presidents del Futbol Club Barcelona.
0: És fort, això no ho sabia.
4: Sí. Va néixer a Barcelona, però clar, ell és fill d'aquí. Llavors, clar, a vegades com neixes a Barcelona et posen en escut a Barcelona, però ell representa que és fill d'aquí. Bueno, en fi.
0: Cada setmana descobreixo alguna cosa d'aquest poble.
3: Jo no ho sabia.
0: Cada setmana. La setmana passada portem un tenista campió del món, que és de Caldes i ningú ho sabia.
4: Ah, sí, ostres, és veritat.
2: Guanyava el US Open.
0: El US Open Junior, dobles. Que és de Caldes de tota la vida, vull dir que va venir el seu avi a recollir el premi i tot.
2: Va estudiar a l'escola a Pia, igual que nosaltres.
0: I no ho sabia. I ja descobrim que dos presidents tenen orígens...
3: Per això és interessant l'esport local.
2: Hòstia, però és una mica raro que estiguin a... Vull dir, el Juste i el Gaspar estan a la Junta, no entenc?
4: No, el Gaspar no està a la Junta. El Juste sí, ara és vicepresident, però quan es va, diríem...
0: En funcions, no?
4: En funcions, sí, va fer funcions de president, no, però després no, president, perquè la Porta va convocar eleccions. Llavors, quan convoques eleccions, has de plegar. I perquè no et consti, perdona, perquè no et consti que aquell mes, diríem, com un any de president... Llavors deixes que faci el president un altre i en tot et partes, llavors no compta allò mateix, només compta a partir de l'1 de juliol.
3: És que ells al Gaspar potser no el coneixen perquè són massa joves i no el van patir en el seu moment.
4: Deu tenir 84 anys o una cosa així.
3: Va ser gran ja el Gaspar.
4: Molt bé.
2: Però
4: de veritat molt bé.
3: Vosaltres jo crec que no havíem ni nascut. Quan era president va ser el 2001-2002, per allà, en aquell vol...
0: Justament no són del 2003. Sí, que no.
2: Tu sou
3: no havia nascut o era molt petit, si no ho va patir.
4: Però ell ho diu,
3: Sí, sempre ho ha dit a les entrevistes, no s'ha amagat mai.
5: Ahir ho va dir ben clar,
3: Ho va fer malament, no s'ha amagat. És el bo, bueno, s'ha de reconèixer al final, jo crec que és un mèrit.
5: Sí, va utilitzar la paraula, inclús nefast, va dir ell mateix.
3: Jo l'he escoltat a les entrevistes dir-ho i, ostres...
5: La sinceritat parlant de tot,
3: sincer,
5: no?
3: Sí,
5: exactament.
4: Sí. Ells reconeixen el que és i s'acaba la història. Això diu que culer com ell, pocs, eh? Diu, però, vull dir que...
3: Recordo els fitxatges d'aquell any, de l'any del Figo, l'Overmars, el Petit, el Bogarde, no sé si era d'aquell any també o l'anterior, però aquells...
4: Ah, sí, aquella colla
3: que
4: van
3: venir.
4: Ostres. Va fitxar tres, vull dir que...
3: Overmars 6.000 milions de l'època, que era allò, l'època era una animalada.
4: Em van donar molts calés, allò.
3: Sí, els 10.000 de Figo.
4: 10.000 de Figo, sí, pagats per la Banca de Madrid o com se diu, no?
0: I després mira'l, el Figo. Tants diners per res, eh? Per res no, per el que va fer, però... El porc Figo.
3: El tio va fer bé, mira.
0: És que a sobre és... No vull parlar... No vull...
3: Jo vaig estar al Camp Nou en aquell dia i...
2: Vas estar aquell dia?
4: El del porc.
0: Estàs dient que li vas tirar tu el cap de porc?
4: No.
3: Jo vaig estar uns anys allà treballant en un bar d'allà, de la sala Wembley, no sé si existeix ara mateix.
4: Jo suposo que sí.
3: Com a tal, que era l'entrada al palco i tot això, i jo estava en un bar allà, i jo recordo aquell dia un tremolor al Camp Nou, que va ser brutal. No l'he viscut més, mira que ha estat partits importants d'allà, però aquell dia jo crec que va ser
2: algo
3: brutal.
0: És com el Joan García, no?, de l'època per tu, el Figo. És el teu Figo, diries?
2: Home, sí, vull dir.
3: Jo crec que és molt diferent el cas d'un d'altre.
4: És molt diferent.
3: El Figo va marxar per diners i el Joan García al final va marxar per projecció.
2: Sí, però vull dir...
0: Però és una traïció.
3: Ah,
2: no és traïció, no? Si vol, no és traïció.
3: No.
2: És que només us mireu al Madrid.
3: Traïcionar l'Espanyol està permès, home.
4: Si se'n hagués anat al Madrid seria una traïció, també?
2: No, no és la mateixa rivalitat, home.
3: No, no perquè és el filial, o sigui, quan te'n passa el primer equip, no. És que per l'Espanyol tinc moltes, tio.
0: Bueno, per canviar una mica de tema, no?
4: Sí, sí,
0: anem a parlar de la penya. Vosaltres, personalment, quan fa que formeu part, per curiositat?
4: Ja dic, jo ja fa uns 13 anys, ahir m'ho deia la Montserrat Rius. Diu, jo vaig marxar fa 10 anys, tu ja feia 2 o 3 que estava amb tu, uns 13 anys.
0: 13 anys. Tu, Jordi?
5: Jo m'acabo d'incorporar.
0: Ah.
4: 13 dies. No.
5: No, 13 dies no, però...
3: No, sí, però
5: diguem que a partir del primer de juliol.
0: Hosti, ja t'han donat responsabilitat, no?
5: Sí, sí, ha sigut d'arribar i...
4: Ja va fitxar per això, eh?
5: Sí, sí.
4: Va fitxar i amb condicions...
0: Estem parlant de fitxatges.
5: De clàusula.
4: Sí, per això.
0: Si no ho fitxes de la penya...
4: Ah, no sé.
5: Com?
4: Si tens clàusula de rescisió.
3: Que la penya pari que el vol fitxar allà.
5: Sí,
2: pues està... Estic apuntant molt d'una aquí.
5: Està a l'última pàgina, la clàusula.
0: Hi ha alguna penya de rotllo merengue o algú així aquí, Caldes? Ho sabeu? O...
4: No.
5: Que jo conegui,
2: no? No hi ha cap.
4: No sàpiga, no.
3: I si existeix, s'amaguen bé. O sigui.
4: No, n'hi ha, de merengue sí que n'hi ha. Sí.
0: No, això segur. Sí, de fet, tenim...
4: Home, cada vegada, diríem, últimament no és que diguin gaires coses, vull dir que...
3: No, es noten menys. I avui tampoc, avui s'han amagat bastant.
4: Es noten menys.
3: Avui després del partit d'ahir, que aquell Madrid que estava molt a prop del Barça femení, 7-0, bueno, molt
4: sí,
3: a prop,
4: sí, sí.
3: 99 gols sí, en els partits que s'han enfrontat,
4: la,
3: no està malament.
4: La portada del Marca, no?
3: Eh? Sí, sí, allò em recorda molt a...
4: El futbol femenino entra en otro, en otro
3: en
4: nivel.
3: En otra dimensión.
4: En otra dimensión, ja.
3: Em recorda molt allò de la Cibeles està a dos calles del Bernabéu,
4: sí.
3: I aquell any que va ser el 2-6, me'n recordo molt d'allò, no? Digo, sí, igualitos. Ja diuen que és el Negreira, quasi totes aquestes tonteries, no? Però,
0: pels oients, parles del partit d'ahir, 7-0.
3: Sí, sí, el 7-0 del Barça de Madrid, del Barça
2: Femení. Jo no m'havia enterat, de veritat.
0: No, va ser un bany.
3: Bueno, perquè...
0: Va ser un bany. Jo crec que el Madrid el que passa és que s'ha apuntat tard, això del futbol femení.
3: Bueno, ha comprat un equip tard, sí.
0: Clar.
3: Esperar ara... que el Tacón pugés a primera divisió, bueno, és l'estil Madrid.
0: De fet, abans comentàvem que el segon classificat de la Lliga no és el Madrid, és el Club de Futbol Madrid o algo així.
3: L'altre equip
0: femenino.
3: De Madrid, sí. No és el Real Madrid.
0: Clar, clar,
3: és l'altre equip.
0: Jo recordo que van fer algo amb, que es deia Tacón FC, una
3: Tacón,
0: vegada.
3: Tacón, sí, és l'equip que va sí, comprar que va... Florentino Pérez.
2: El Tacón del GTA.
0: Això va ser molt raro, el Tacón va ser molt raro.
3: Aquesta, jo crec que és una broma que us entès, heu entès clar, vosaltres, clar, nosaltres no, tres, la no, resta jo crec que...
0: He posat la barrera generacional vosaltres, doncs ara...
3: Sí, sí, clar, això...
0: Hem tirat una referència que...
3: Ja en canvi, no, jo al GTA he jugat i et puc dir que, a més, he fet una cosa que no heu fet vosaltres, que és jugar des del GTA 1. O sigui,
0: no, això no. Però
3: això no l'heu vist vosaltres.
0: El Tacón del GTA sí que hem anat.
3: Però això no sé...
2: Això no es pot explicar millor, horari infantil...
0: No, clar, horari encara familiar.
3: Vale, crec que ja sé per on va, més
0: però sí, no, vull dir... Al final, el Madrid es va apuntar tard.
2: Com està el Tacón? Vull dir, de classificat.
0: És que no sé, ja no existeix.
3: El Real Tacón, és l'equip que va comprar el
4: Madrid. I es va dir Real Madrid.
3: I li van canviar el nom a Real Madrid.
2: Em sonava. Bueno, doncs vaya victòria, no?
0: Sí, no, 6-0.
3: Home, ja a la mitja part, en
4: 5-0.
3: L'anava escoltant per la ràdio.
4: Ens vam enterar a la mitja part.
2: Sí. És una mica avorrit el futbol femení amb el Barça.
0: Només és interessant a Champions, on sí que
2: hi ha competició.
0: Sí que se'ls complica a Champions a vegades, però sí, a la Lliga...
2: 7-0 al segon millor equip, en teoria.
3: No, al final és avorrit perquè el Barça ha fet bé les coses.
0: Clar, clar.
3: Al final tens equips com el Madrid, tens equips com l'Atlètic o la Real Societat, que són equips potents que també podrien fer, perquè...
4: Sí, l'Atlètic Club...
3: L'Atlètic, o sigui,
4: clar.
3: Tens equips femenins de primera divisió masculins, o sigui, que la potència la poden tenir, que a nivell...
2: Sí, ja, però al final, femení, a nivell d'espectacle, vull dir, això jo crec que resta molt a una competició. Vull dir, aquesta diferència...
3: Bueno, però és si tu t'espaviles i la resta no...
2: Jo no dic que sigui més merescut o menys. Aquí no
3: sí, entro, no,
2: però
3: no,
2: el tema dic que pel espectador...
4: Sí, correcte,
2: no...
4: Ja estic amb tu, perquè fins i tot ahir la... que és la que té els tres pilotes d'or,
3: la Aitana
4: va dir quan va partir, va dir la llàstima és que,
3: bueno, és que
4: no va dir que no tenen rivals, clar, però va dir que els agradaria jugar, deuríem tenir competir més, clar, és normal, clar, són professionals.
3: De fet, surten d'Espanya, juguen a Europa i guanyen també, o sigui, clar. Que al final sí, bueno, un nivell però... mundial. Sí, potser que estem parlant
4: tipus Humble, per exemple, és un tipus Humble.
0: Potser també per això jugadors com l'Alexia han marxat. També a part de per diners. A un equip nou
3: Londres.
0: De Londres, London Lionesses.
3: City o algo així,
0: les Leones de Londres.
3: Sí, que és la mateixa propietària que l'Olímpic de Lyon.
0: És un club nou que
2: el Lyon és bo, no?
0: Sí, el Lyon sempre ha sigut molt bo.
3: L'equip aquest, el London aquest, és propietat de la mateixa propietària que el
0: Lyon,
3: que és potser l'anèmesis del Barça.
0: S'han fet un superequip fitxant jugadores de algunes del Barça. També quin és l'altra jugadora del Barça que han fitxat? La Jana?
3: Ostres, Jana... no recordo.
0: Però sí, també hem fitxat una migcampista que havia jugat a l'Arsenal.
4: Com que van marxar dos o tres l'any passat per diners, doncs llavors una van aquí i l'altra van allà.
0: La defensa aquella que va tenir
2: la Mapi.
0: La Mapi León també.
4: Això, també.
0: Jo estic una mica en contra d'aquests clubs nous que creen, vull dir...
2: No mola, no?
3: Bueno, al final és com el futbol masculí.
0: El
3: Red Bull Leipzig de torn, el Manchester City al final sempre ha estat el segon equip de Manchester, l'Espanyol de Manchester.
0: Precisament per això ja hi ha equip, ja l'Arsenal...
3: I no deia de mala fe, però és veritat, el Manchester City sempre ha sigut el segon equip que tenen, al final guanya les 8 lligues dels últims 10 anys.
0: Però no és un club nou.
3: No, evidentment, però és que a Anglaterra no hi ha cap club, no, perquè són del 1800.
4: A més, aquest al London City, l'inconvenient d'aquest any no juguen a la Champions.
3: No, exacte.
0: Ja, però bueno.
4: Van allà per competir.
2: Va ser un club nou de primer any.
3: Sí, primer o segon. No sé, porten pocs anys.
0: Jo crec que ja van jugar la temporada passada.
2: És una locura, un equip
0: sí,
2: nou.
0: I més a Londres, on precisament el Chelsea i l'Arsenal femení són bastant potents, ja. Vull dir, ja es valen per si sols. Sí. Però mira, han fet això, han fotut diners, està clar que són diners.
2: I on juguen? Si em crea curiositat. Wembley no, no?
0: No, conya.
4: No ho sé,
0: la veritat és que no ho sé.
2: Però em crea curiositat, vull dir...
0: Pues, busca-ho, quan arribis a casa.
3: Tots aquests equips tenen ciutats esportives molt grans.
2: Les noies de l'Arsenal juguen a l'Emirates?
0: Molt sovint, sí, fan. És això, com el Barça femení, que en el seu moment juguen al Johan Cruyff, no sé què, però ara cada vegada juguen més partits, de fet, ara no sé si tots, no ho sé, al Camp Nou.
4: La Champions, sí.
0: La Champions segur, sí. De fet, l'Arsenal en rebe i el Camp Nou va jugar contra el Barça, a Champions, i juguen al Camp Nou, òbviament. Però sí, no sé, a mi aquestes coses d'equips nous, que també fan molt als Estats Units i a Qatar, aquestes coses.
2: Futbol artificial.
0: Sí, i tot per diners.
4: Tio, la seva jefa és xinesa i té molta pasta. I mira,
2: sí, sí, està clar. No, el futbol és això.
3: Juguen, ara l'està buscant, a Hayes Lane, Bromley. La ciutat de Bromley.
0: Ni idea.
3: No sé si és barri, no ciutat...
2: Deu ser les afores, crec.
3: No sé. Van terceres a la Lliga, Manchester City primer, el Chelsea segona.
0: S'han fotut un equip de superestrelles. Vull dir.
3: Clar. Bueno, però és que al final és això, el futbol, parlàvem de diners.
2: El futbol amb molts diners.
3: Jo és que soc molt de la Games Modern Football.
2: Ja, moviment, nosaltres igual.
3: De dir, ostres, al final... El clar exemple és la Lliga Espanyola, Barça i Madrid. Sí, és que no era... ningú pot competir Barça-Madrid
2: fa o Atlético algun any.
3: Atlético un any de cada 20 guanya una lliga. Però al final és això, són diners i qui els té, el Barça i el Madrid. O sigui,
2: però després veus la Premier i
3: sí, la Premier està més repartit tot, potser allà, però també és l'única perquè te'n vas a Itàlia i
2: Itàlia,
3: la Juve, alguna vegada el Nàpols,
2: l'Inter
3: alguna vegada també.
2: L'Inter ara és el més potent.
0: El
2: Milan.
3: Però que al final la Juve quantes lligues seguides portava? 7 o 8?
4: Sí.
3: I surten a Europa i què fan? O sigui, quants anys? Bueno, és que ja veus la selecció. O sigui, la selecció, que era una selecció de les més potents de la història i no s'han classificat ni per un Mundial. I crec que porten, no m'equivoco, porten dos seguits.
2: Dos seguits i una Eurocopa, també.
3: Sí, això es veu. I

0: jugadors nacionals de les grans lligues europees.
1: Això m'estrany.
2: Bueno, quan tens una lliga que aposta per jugadors de 30-35 anys, doncs passa això.
0: I a sobre que no, de fora, a sobre.
3: Sí, sí.
0: Però bueno.
2: Bueno, parlàvem de la penya.
3: Sí, sí,
2: ja anava a dir. Parlàvem d'això que ens hem anat aquí a la selecció.
3: Què fem aquí nosaltres ara, eh?
2: Sí, sí, estàvem parlant.
1: Vosaltres, quin és el... Ara que parlàvem de països i tal, un desplaçament així que hagueu fet pel Barça d'anar, m'ho invento, a Dinamarca a veure un partit?
3: No, no l'hem fet, no l'hem fet.
1: Però no com a penya, dic vosaltres personalment, eh?
3: A veure el partit, sí, home.
1: No com a penya, dic d'anar...
3: A finals de Champions, a Berlín, a París... Sí, clar.
1: Sí, ets d'aquests, eh, tu?
3: Sí. I a Roma i a Londres no vaig poder anar perquè amb el sorteig no em va tocar. Però soc d'aquests que, si em puc, m'apunto.
1: I el moment més dur d'aquests partits que has anat a veure fora i tot?
3: Ostres, els dos hem guanyat, vull dir que...
2: Clar, és que estàs dient que s'ha guanyat Champions.
0: Pregunta'm a mi.
1: No d'aquests dos en concret, sinó el moment d'anar a veure el Barça, que és més dur.
2: La final de l'Everkusen no la vas viure amb l'Espanyol, o sigui que no.
1: Rotllo, aquell partit de la Roma, el partit del Liverpool...
3: No, no, que no... Aquest el veus per la pantalla. Per la pantalla i tanques. Ara, som-hi. Piquen un corre i tothom allà xerrant i... Tio, tant mica en un corre, vigila una mica, no?
1: Sí, sí.
3: I són coses d'aquestes que passen quan no estàs enxufat en el tema. Vas allà, has guanyat aquí 3-0, has guanyat aquí 3-0, i dic, anem allà, a la Roma, i pff, no. I sí.
1: No, aquest any sembla que pinta millor, no?
0: Manoles, sí, no? Va ser? Manoles, no? Que va marcar un o dos.
1: Amb la Roma va ser Manoles.
0: Em sona.
1: Però el córner va ser també amb el Liverpool.
0: Origi, no?
1: Amb el centre d'Alexander Arnold. Però què t'han dit, que això, que pinta bé el Barça, no?
3: Sí, crec que sí. Què opineu? Molt bé. Molt bé. Vull dir, el primer any semblava que fos una novetat, vull dir, amb el fora de joc, amb el tirant la línia, no sé què, i els equips estaven així, i sort també del seri electrònic, com se digui, no?
1: Sí, el senyor automàtic.
3: Del senyor Bar. I ben guanyat per això. I l'any passat semblava que la cosa baixava una mica, semblava que no, però al final...
2: Per donar avantatge, perquè no passi com el femení.
3: Poder sí, eh? Vull dir que...
1: Bueno, avantatge, tots els partits els està guanyant 5-0, 6... Bueno, fotent 5 o 6 gols.
2: Però parlem de l'any passat.
3: L'any passat, i aquest any, doncs, han començat...
0: Està sortint tot, no?
3: Està sortint tot, sí.
1: Potser falta encara una prova més exigent, no?, de les que hi ha hagut. Perquè o sigui, són partits que hi ha gent tots, però potser falta veure contra un equip top de Champions, sí, com ens desenvolupem, no?
3: Ens toca jugar a París contra el Saint-Germain.
1: I... És el següent?
0: Quan comença, Champions?
3: Pues no sé si és el següent, però...
1: No, sí, ja em perdo, tio.
3: No sé si és el següent.
1: Els parones i tal.
0: Es va jugar un partit a Champions.
2: Sí.
0: Però, és que ni ho recordo.
1: Es juga una jornada i de cop ara ens foten un parón de 3 setmanes i jo ja em perdo. Jo no sé ni l'Arsenal quan juga.
2: Sí, és que és complicat, a vegades.
0: Barça-Feyenoord, sí.
1: Que li van fotre 5 al Feyenoord, no? 4 o 6.
2: Sí, és que surten a Europa i també fan el mateix.
1: Ja, però el Feyenoord és el Feyenoord.
2: Sí, evidentment és el Feyenoord.
1: Jo vull veure...
2: No és el Feyenoord de Cruyff, no? Però...
1: Jo veure el PSG.
3: La primera és el dia 13 a Galatasaray.
1: Bueno.
0: Ojo,
1: ojo, però
0: ojo, perquè aquest objectiu
1: jo tinc
3: moltes ganes. El Sant Germain és el 20.
0: L'infierno dur.
1: Jo tinc ganes de veure això, tio.
3: El Sant Germain és el 20.
1: Tinc ganes de veure això.
3: Això pot ser un bon punt de... Encara que no guanyis...
0: El millor equip de...
1: L'actual campió.
3: Encara que no guanyis, si el competeixes i empates i d'això, dius... Cuidado, eh?
2: És que fins i tot crec que seria millor un empat més que guanyar 0-5,
3: sí,
2: el PSG.
3: Que no es veia 5. Hòstia,
2: tu has de creure massa.
3: Sí, sí, sí.
2: El campió d'Europa li fot 5 a casa, dius, hòstia, potser un empat, saps? Bueno, que se confien, no?
3: Sí. Sí.
2: Però, home, evidentment ens agradaria no veure un 0-5, evidentment.
1: Sí, perquè...
2: Potser mentalment, no? És millor dir, bueno, estem igualats, ojo.
1: Perquè la fase de grups aquesta nova enganya, a vegades,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: el PSG,
2: sí,
1: no sé si sí. L'última Champions o l'anterior, que també la van guanyar ells, no van fer fase lliga massa bona.
3: Es van classificar quasi de rebot.
1: Sí, vull dir...
0: I com et toqui jugar els 16 sabos...
1: Clar. I al final van guanyar contra l'Arsenal, que era el que havia estat primer, però ells fase lliga no van fer-ho massa bé. O sigui, pot ser que ara es guanyi contra el PSG, però que després el PSG torni a guanyar igualment. Yeah. O sigui, s'ha d'anar amb compte aquí.
2: Mira, ara que estem començant encara, jo faria una porra.
1: Porra?
2: Sí, de la
1: del guanyador de la Champions.
2: Sí.
0: Sí, la voleu?

0: fer?
1: Sí, sí, sí, la faria, sí.
2: Aviam, també...
3: Ens juguem a algú, eh? Tiraria el riu, eh?
2: Aquí, perquè la penya blaurana no fotem.
3: T'imagines que va, que diuen el Celtic de Glasgow, que no sé ni, suposo que...
2: El tapado.
3: Pues, pues diguem-ho.
2: Jo diré el tapado.
1: Jo tinc clar, eh, aquest any.
3: Barça.
1: El Barça, sí, sí.
4: Ja en són dos.
1: Jo crec que sí.
3: Tres?
0: Sí, sí. Sí.
3: Ah, tres. No, que evidentment ha d'haver la baixada de ritme del mes aquell tonto.
0: És dir, però entre el París, el Barça, el Manchester i qui més? El Bayern, per exemple.
2: L'Arsenal, que és de l'Arsenal.
0: Ah, bueno, no, em sembla que era del,
3: no, no,
0: del Rayo.
3: Això és un regal que em va fer ell, bueno, ell i altres amics.
1: Bueno, encara sort, que no és la... Tots,
3: home, no. Jo diré l'Arsenal perquè crec que és dels candidats. Hem après el que és perdre una final, bueno, ja ho sabíem amb la del Barça del 2006, però hem après a competir, hem guanyat la Lliga i ens hem dit l'espineta de la Lliga, i jo crec que som,
1: sí,
3: candidats.
1: L'Arsenal el veig d'aquells equips que encara està allà, saps? O sigui, que està...
3: Bueno.
1: El veig molt Atlético de Madrid.
3: Hòstia, no, tio, no fotis.
1: Saps? Molt, no sé.
3: Hòstia, no fotis, acabem de guanyar la primera.
1: Que són bons,
3: League,
1: que tal, però...
3: Que tothom diu el City, són millor equip que el City per bastant ara mateix.
1: Ja, això sí.
0: Ja, sí, mateix, això sí,
1: això sí.
2: Més
0: no, i més a més sabeu què jugueu, que és important. Ja.
1: Exacte, sí, va, hi ha una filosofia al darrere.
2: Jo el meu vot, és que, aviam, poder... Sí que penses...
1: Estem a 5 d'octubre, pots, és difícil d'endevinar.
3: Pots ser subjectiu,
1: eh?
3: Sí. Ells ho han sigut.
2: Penses,
0: no s'hi val dir mentides, per això.
2: Bueno, no, mentides.
1: L'Espanyol no,
2: no
1: juga.
2: Però també tira una mica aquí del que vols. Jo no vull que el Barça guanyi la Champions. I aquí veure celebrar aquí la penya, no. Sí, home.
1: És que vindrem aquí a celebrar-ho. Vindrem aquí a celebrar-ho.
2: No. Jo puc parlar-se'n també, perquè el meu col·lega s'ho mereix.
0: Entesos.
3: Jo defensaré.
0: Sí, m'agrada.
2: Ja vam perdre la final, que va ser molt dolorós.
3: No, perquè vam començar guanyant i ells van empatar amb un penal.
2: Però bueno, jo crec que està entre aquests tres, diria. PSG, Barça i Arsenal. Poder.
3: Ojo amb el City. Bueno, ara mateix el City està en un punt.
0: I el Bayern sempre.
3: Sí, el Bayern sempre.
0: Té bons jugadors. Aquest,
3: El Bayern sempre.
1: Bueno, al moment estem 3-2. Jo crec que l'opció de l'empat l'hauria de dir el Jordi.
3: Barça, diu el Jordi.
1: Agafa el micro, que no,
3: que quedi
1: ben clar.
5: Que quedi clar que vull que guanyi el Barça i que l'any que ve s'hi classifiqui l'Oviedo.
2: Hòstia, vaya carambola.
3: Està complicat, eh?
1: Complicat, eh?
3: No, Europa League, si guanyen la Copa del Rei i tal, escolen Europa League.
2: Sí, el Jordi allà com a accionista paga...
1: Bueno, 4-2, eh? 4-2,
3: al banc.
1: Ja a final de temporada, sí, ja ho veurem.
0: Potser
1: no passa, no guanya ni l'Arsenal ni el Barça.
0: Sí, poden passar moltes coses. Vull
1: sí,
0: exacte. Vull dir...
3: Ja ho veurem.
1: El nivell que portem de seleccions, que cada vegada se'n va el Rafinha, el lesionen, doncs...
0: Bueno, que s'ha tornat a lesionar.
1: Sí, però crec que no és res greu. No. Però...
2: És que van anar a jugar a la Índia, no?
1: Sí. Sí, són aquests partits randoms que fan... Bueno, caixa.
3: Però primer van jugar.
2: En cas que a la Índia hi ha pasta amb la Gonja.
0: Van jugar dos partits a Austràlia i ara l'últim era a la Índia, però ja va venir cap aquí, no sé què hem fet. A Brasil, a la Índia, no sé.
3: Però bueno, els que han anat amb Espanya bé, no?
0: Sí, sí.
3: Pedri, Lamin.
0: Sí, molt bé. A la Min fent gols a Punta Pala, vull dir que... En fi. Bueno, i la penya què?
3: Bueno, digue-nos. Ah,
0: vale.
1: Aquí he venit a hablar de mi libro.
0: Sí.
3: Va, no, bro.
0: Aquí no, aquí, escolta.
3: Efectivament.
0: No.
3: Quins plans teniu? Vull dir...
0: No, vull dir, de la festa d'ahir, doncs, va anar molt bé. Vull dir, la veritat és que... I a vegades diríem que aquestes festes queden miqueta atacades, entre cometes, pels discursos de la gent.
3: Yeah.
0: I, però, hòstia, ahir van estar força bé. Força bé, allò que dius, mira, i sobretot quan va sortir el Joan Gaspar, el Gaspar
1: és el personatge
0: total, total, vull dir, i va anar, fins i tot se't fa curt i tal, no? Vull dir, és curiós, està bé. No, van venir gent, mira, van venir aquesta gent i a més amb dos persones de protocol, eh? Vull dir, no és allò de dir, el deixen anar, no, em va tocar a mi anar a primera hora per si venia algú extra o el que sigui, i van aparèixer aquests dos, l'Arlet i el Joan, i bueno, vas presentar i què, però molt bé, la veritat és que jo pensava que se'n fotran unes pallisses aquí, ara això no està bé, això no sé què, no, molt bé, més em deien...
1: També hi havia càrrecs importants,
0: sí,
1: allà,
0: per això.
1: L'Asensi, si no recordo malament, és el president
0: de jugadors,
1: dels antics jugadors,
0: sí,
1: estem parlant ja de càrrecs potents allà.
0: Sí. Fins i tot quan van entrar, estaven tots entrant i va, vinga, que acabin d'entrar, que se sentin que estaven a fora, que es van quedar fora parlant entre ells, amb l'alcalde i tot. I llavors quan diu, bueno, què fem? Diu, sí, diu, teniu l'himne del Barça? Dic, home, sí. I dic, quan el posem? Diu, quan jo et faci t'avisi, el poseu. I llavors al cap de 5 segons o 10 no s'han entrat nosaltres, clar. Llavors la gent ja, amb l'himne ja, ja tenim més, ja va ser canal, llavors entre nosaltres encara més, no? I va ser emocionant, això.
1: Això va ser la bota de Caldes, no?
0: Sí, sí, la bota de Caldes. Sí, sí. Va anar molt bé. No? I en general bé, vull dir que després es va fer al final, reparteixes els regals, els trofeixos, tal i qual, aquest, l'altre, pim, pim, entregues una cosa a l'alcaldia i una altra al Barça i ells fan el mateix i, bueno, bé.
1: Protocol de mandarins, no?
0: Sí, molt bé. La veritat és que molt bé. I a les penyes hi va haver penyes que van portar també un petit obsequi amb homenatge als 50 anys i molt bé.
1: Nou penyes del Vallès.
0: Sí.
3: Però són tan... O sigui, tenen els mateixos anys que vosaltres, més, menys? O sigui, sou de les veteranes o...?
0: Em sembla que el Mollet té 51 o 52 anys, em sembla.
3: Llàstima.
0: Sí, vull dir, és una miqueta més. I el de Sant Cugat també està per ahí. I alguna més, la 1900 de Terrassa, no ho sé.
1: Em sona que la degana del Vallès, ara no sé si dir una tonteria, és la de Castellà, la Penya Solera. De les més antigues del podia Vallès, ser. No sé si podia parlem ser. Aquí ja Vallès Occidental, sí. I Oriental o,
0: ja, perquè,
1: o els dos Vallèsos, però
0: ja,
1: és de les deganes, sí. Perquè no fa gaire
0: solera, hi ha la solera de Castellà i la solera de la costa de Calella.
1: Sí,
0: que són, aquella sí que és molt veterana, aquella, que aquí no ho sé. Però n'hi ha d'aquestes, estan a la vora, estan a la vora. Sí, però sí. M'ha anat molt bé, la veritat és que...
1: Què s'ha de fer per fer-se soci de la penya blaugrana?
0: Doncs venir al...
2: I pagar.
0: Sí, no, sí, també, això també, eh?
1: Penses, home, tens un promès, evidentment, això és gratis, clar, evidentment.
2: El tresorer per comptar xocolatines.
0: No? Sí. Doncs demanar el document, el document daríem per fer-se soci, poses nom, cognom, pim-pim, l'IVA, el que sigui, i després acceptar, diríem, la protecció de dades, no? I el document, i ja està. A partir d'aquí, cap problema.
1: Tenim aquí el Jordi, el tresorer, que ens porti uns documents d'aquests que farem soci aquí a la nit.
2: Sí,
1: sense que ho sàpiga, sí, i que li arribi el carnet a casa de la penya, soci de la penya barcelonista de Caldes. Tu imagina't, eh? Imagina't un dia.
3: No, jo crec que no s'ho imagina, la veritat.
2: No.
1: Sou de l'Espanyol tots a casa?
2: Sí.
1: Tu imagina't, arriba allà. És el gran cisma familiar, eh?
2: És que jo crec que no em creurien. O sigui,
3: no, perquè ets el més perico dels quatre.
2: Sí, la veritat que sí. Bueno, el meu pare, ojo, eh?
3: No, tu ets més, tio.
2: Sí, sí.
3: O sigui, el teu pare és qui et va portar en aquest món, però en aquest món de l'Espanyol, eh? El món va ser tu mare.
1: Potser la mare té més a veure.
3: En el món del futbol, vull dir, del periquisme.
0: No, però és normal, no? És normal, és una família de perica, doncs et fas perico, és normal.
3: Què anava a dir? Tornant als actes que es van suspendre, que has comentat que malauradament per la pluja, alguns es podran recuperar, es tornaran a fer?
0: Tenim intenció, a més hem parlat amb el president i d'això, que es puguin fer algun, no tots, però algun pugui fer-se quan vagi bé, tal i qual.
3: Fes publicitat, vull dir,
0: sí.
3: Quan teniu pensat fer-ho i tot.
0: Això no ho sabem quan.
2: I quins són els actes que es van suspendre?
0: Doncs bueno, la cercavila no crec que la fem, això no, queda clar.
3: Però això deu ser complicat.
0: És més difícil, no? Però ja dic que havíem previst fer un, a part de la cercavila, fer un espectacle que aquest sí que es va fer, del Sergi Príncep, que l'havíem fet a la Casa dels Mestres, que va anar molt bé. Llavors, clar, no és el mateix fer un cercavila amb els geganters, amb el lleó davant i amb els batucaires i tal i qual, que fer-ho és diferent.
1: Hi havia sardanes, també, crec. No?
0: Les sardanes eren el diumenge.
1: El diumenge.
3: I també es van cancel·lar.
0: Sí, clar, el diumenge, sí, sí. El diumenge era ja no,
3: clar, però
0: ja va ser
3: de la restricció
0: fins a les 14 hores tot a partir de les 14
2: no pel matí,
3: però, ja, no sé, però
0: llavors allà hi havia sardanes, hi havia ball de step by step d'aquestes noies,
2: de l'escola de dansa,
0: sí, de l'escola de dansa. Després també hi havia un programa de Jordi
2: Grobi,
1: patada al ventre,
0: sí,
1: amb aquest senyor
0: patada al ventre.
1: Tenim aquí a l'altra banda del vídeo.
3: Us vaig escoltar un rato, Jordi, t'haig de confessar, t'ho juro.
2: I... mola molt la imatge que teniu allà els tres.
1: A més, allà jo crec que sou tots del Madrid, també.
0: I què més hi havia allà? El calderí,
1: sí,
0: el calderí també, sí. I això durava entre el Pitos i Flaldes una hora i mitja, vull dir, també sap greu perquè vull dir, aquesta gent que s'ofereixen a venir tal i qual, i pues, també sap greu per ells, sap greu per ells també. I què més? Doncs res, doncs el triangular de futbol, de futsal,
3: sí,
0: el dimensi al dematí,
2: les sí, cremades es va fer.
0: Sí, les cremades. I després el dinar, doncs jo crec que alguna cosa d'aquestes hem de fer.
3: Home, sí, doncs heu quedat amb l'espineta, no? I...
0: Sí, a més, fer un diumenge, un dissabte, que no jugui el Barça, per exemple, en un destet de seleccions, que va molt bé, perquè llavors et posen el femení pràcticament a l'hora del dinar, i dius, vale, pues muchas gracias, m'entens?
1: Un dinar que no ho hem dit, però hi havia 170 persones, eh? O sigui...
3: I amb el temporal que hi havia no sí, deu ser fàcil.
2: I on es va fer el dinar?
1: A la bota
0: de Caldes.
1: A Can Baix.
3: 170 persones, ja creu, 100, quan socis éreu ara mateix?
0: Som 180 i, sí, i tants.
3: Va venir pràcticament tothom.
0: Sí, però no...
2: Molta gent de fora.
3: Ah, familiars,
1: de fora també.
2: Has patinat, que flipes.
3: Ja, patinat no s'ha patinat massa, perquè pues, van haver inundacions, no?
2: El
3: club de patinatge calderí van anar als partits.
2: Però no fa falta, no es va inundar per dins, eh?
3: No, ja, però
2: es va inundar per fora, no fa falta fotre...
3: Bueno, les goteres no sé com deuen estar ara mateix.
1: Una cosa interessant, que no hem parlat d'això, que ara ens ho recordava el Jordi, que és què vau dinar.
0: Ah, bueno, sí.
3: Superinteressant, sí.
1: Hi va haver pastís amb l'escut del Barça, no?
0: Sí, i tant. Un pastís de dos o tres pisos amb el escut del Barça i tot.
3: Collons, eh?
1: Jo vaig passar per allà al davant, si ho arribo a saber, passo cap a dins.
0: Clar. Allà, xiulant, no hi vaig passar, oi?
1: Jo vaig veure molts cotxes quan sortia de casa, que anava un partit també per la tarda, el diumenge. Vaig veure molts cotxes i no vaig caure, que éreu vosaltres, i no entro allà, home.
3: Però veu bufar 50...
1: Una festa així.
3: Veu bufar espelmes o no? 50 espelmes. Algú de bufar, no? 50 anys.
0: Hi havia un pell d'espelmes, no?
6: Sí, hi havia, sí.
0: Vull dir, ho posava el 50, me'n recordo, perquè el tenien allà al final.
6: Sí, hi havia un escut del Barça i un escut de la Penya.
0: De la Penya, correcte. Ah, sí, veritat. I bueno, amb una espasa van agafar tots els mandamassos.
1: Com un casament, no?
0: Sí, una espasa. Sí. I a tallar, saps? I clar...
2: Collons, sort que no estava per allà, encara me la claveu.
3: Què anava a dir?
0: I hi havia un pica-pica...
3: Collons, cony, no van escatimar, eh?
6: No, és que han començat pel pastís, oi?
1: Clar. És el Barça, tio, parles del Barça, eh?
0: Ja, no, clar, sí, sí. Pica-pica, diríem, amb calamars, hi havia també musclos,
6: croquetes,
0: pernil de jabugo, amb pan tomàquet, què més hi havia? No sé,
3: oli i sal, no?
0: Sí, hi havia oli...
2: Aigua no hi havia.
3: No hi ha.
0: Sí, l'aigua la posen 10 minuts abans. Ja m'ho va dir el metre aquell, diu...
2: Perquè no te'l vulguis veure.
0: Sí, diu, quan començarà això? Diu, en punt? Dic, home, més o menys, dic, ja t'avisaré. Vale, molt bé. I dic, per què? Diu, perquè 10 minuts abans posem l'aigua. Ah, molt bé. I
3: no la va tocar ni Déu, no, l'aigua, o què?
0: Sí, home, sí, la gent veu aigua, home, per favor.
3: La veu aigua.
1: Si els la conduís, ha de veure aigua.
0: Clar.
3: No, però com que era del poble, dic, doncs, la gent va caminant a casa, la majoria, potser.
0: També vam fer un cava personalitzat.
3: Hòstia.
0: Que l'etiqueta és
3: això està molt guapo.
0: Que és del cinquantenari i la placa també. És dir que...
1: Això és de col·leccionista total.
0: Sí.
3: Qui se la va acabar?
0: El què?
3: L'ampolla.
1: Una edició d'ampolles.
3: Una edició, home.
0: No, tothom no. Vam fer un sorteig, però vam veure d'aquest
2: cava. Veig molt verd, eh?
3: No, verd no, però home, no m'imagino que fan 180 ampolles, no?
1: No,
2: 200 han fet,
0: 200. No, això no, però 60 sí que les vam gastar, o 50. Sí, va ben, clar.
3: Ja.
0: Amb 60 persones...
3: Ningú va sortir allà remenant el cava, no?, i arruixar la gent.
0: No, de moment no. Però, en fi, però bé, i després el segon hi havia jarret de vedella o cua de rap, no sé què. Amb...
3: Collons, quin menú, tio.
0: Sí. I de postes, doncs,
6: el pastís.
1: No, són 50 anys, sí.
3: És algo bastant
1: fort. La següent aniversari jo són els 75. O sigui,
0: sí. Ho fareu vosaltres, perquè jo ja no ho faré.
2: jo tampoc.
3: Ja ho
1: veurem. Potser t'hem canviat, eh? Amb 25 anys poden passar moltes coses, canviar-te.
0: Entres en raó i dius...
2: D'això no es canvia mai.
1: Se't obre el cel.
0: De veritat és que de gos i d'un equip no es canvia mai.
2: No, pots canviar de tot menys de l'equip, la veritat. Però bueno, ja està, em sembla bé, ja, eh? Sí, sí,
0: sí. No, no, clar.
1: Però això des de la perspectiva de l'aficionat, eh? Perquè del jugador ja...
2: Ah, no, no.
0: Bueno, és un professional, és un professional.
1: El professional ja és...
2: No, no, sí.
1: És el color vert, al final, el professional. I la qualsevol cosa entenc bé.
2: És el Betis, o sigui, no?
1: Al final, no precisament, però al final, una cosa que s'entén, al final, és la seva feina, o sigui... No se'ls hi pot dir res. Sí, sí. No, pot dir a Figo.
0: Doncs, resumint, va anar tot molt bé, fantàstic. Jo d'aquí podria agrair, per exemple, començant per l'Ajuntament, que quan inicialment ja dic el Jaume Coll li va poder parlar amb el, un dia pel carrer amb l'Isidre, l'alcalde, ell va dir que estava a plena disposició. I doncs ha anat tot molt bé, vull dir, la seva col·laboració, els espais tots hi eren per nosaltres, vull dir, clar, necessites la guàrdia urbana per aquí, el no sé què, per allà, bueno, molt bé.
1: Perquè...
0: Molt bé, llavors, clar, dono les gràcies a aquesta gent i tots els que han col·laborat.
1: És del Barça, l'Isidre?
0: Buf.
1: No l'he preguntat mai.
0: És... Mira, mira,
1: jo l'he vist, podria ser de l'Espanyol.
0: Sí, també, sí, sí. Doncs a l'Isidre, a vegades, com diríem, en gent darrere que feien, per exemple, celebràvem l'aniversari de la penya, o el 35, o no, quin va ser, no, va ser el 45, que hi havia la pandèmia. I clar, no vam fer res, vam fer, va venir un... El Poquí, no sé qui més, el Poquí i el Víctor. El Víctor, va tornar a venir el Víctor, i el Víctor Lozano i el Joan Poquí. I llavors jo, el mateix dia, li envio a l'alcaldia, li dic, avui a les 8 hi haurà aquesta això, tal i qual. Vale. I res, mitja hora, però una hora i mitja abans em contesta de que vindrà. I sí, va venir, vull dir, és que no sabia, però... Vale. Vull dir que és participatiu, és una calda molt, molt participatiu.
1: Hi va haver presència institucional de l'Isidre, de la Meritxell Fabregat,
0: sí, sí,
1: de la Meritxell de l'Esport, i la Laia Cuscó.
0: Laia Cuscó, sobretot la Laia Cuscó, sí, molt bé, ens va ajudar molt.
1: Aquests tres de l'Ajuntament.
0: No, sí, sempre hi és, la Laia Cuscó. Almenys a nosaltres, les coses que hem fet, sempre d'allà, molt bé. Moltes gràcies a tots, perquè esclar, és que s'ha d'agrair tot això, també. Perquè es diuen, sí, va ser 50, bueno, ja... Però no, molt bé, la veritat és que va anar molt bé. Ah, bueno, i el dijous vam fer una xerrada col·loqui amb la Mireia Guzmán, amb el Joan Poquí una altra vegada, Víctor Lozano i el David Bernabéu a la sala de plens de l'Ajuntament, que també va venir l'alcalde, clar, és que el tenien que fer divendres i va dir, no, divendres no, que no puc venir, així mateix, eh? I, home, feu-lo dijous i vindré, i sí, ell allà amb les respectives Meritxell i Laia, entens? Vull dir que molt bé, la veritat que s'han portat molt bé.
3: I així, per acabar, un missatge per animar la gent culer, òbviament, per la gent jove que dius que no,
0: sí, clar,
3: per animar que s'apuntin a la penya. Que...
0: Home, jo crec que ens fa falta, diríem, socis joves, gent jove que estigui disposada, doncs, a, més que res, a col·laborar, perquè quan tot plegat és una quota anual de 25 euros, vull dir que diràs tu, qui no pot fer-ho, això? I llavors col·labores no només amb nosaltres, sinó com més hi hagin, més possibilitats tenim d'organitzar coses, perquè clar, a vegades intentes organitzar una cosa i veus que envies informació a Infopenya, que fem nosaltres, a través de WhatsApp i d'això, i veus que responen poc, i llavors dius, ho anulem, perquè clar, no t'ho pots jugar, m'entens? Llavors, que vinguin, que s'apuntin a la penya i com més serem, doncs, com deia, més riurem.
3: Clar, està clar. Doncs Joan, Jordi, moltes gràcies per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Felicitats per aquests 50 anys.
0: Vale.
3: I us acomiadem amb el que ens han dit que és el vostre himne.
0: Sí, sí.
3: Doncs moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Gràcies.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat en tan sols 8 hores. Una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. De moment no hi ha afectacions greus. D'altra banda, la que queda pendent saber és la incidència que tindrà en la preparació i muntatge de la Festa Major d'aquest proper cap de setmana, tot i que, segons l'alcalde Isidre Pineda, de moment no hi ha canvis en la programació. Una altra de les notícies del dia d'avui és la convocatòria per a les properes eleccions estatals. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions per al proper diumenge 29 de novembre, una decisió que ha provocat diverses opinions entre les forces polítiques de Caldes. D'una banda, el regidor del PP, Francisco Javier Suárez, ho celebra, mentre que Roser Xalabarder de Junts acusa Sánchez de no voler negociar en solucions reals per a l'habitatge. Des d'ara Caldes, Joan Duran adverteix que l'escenari que preveu les enquestes no és positiu pels calderins i la líder del PSC calderí, Carla Millán, ho veu com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Finalment, des d'Esquerra, la líder de la secció local de Caldes, Carme Germà, afronta la cita electoral com una capacitat per decidir el futur i interessos de Catalunya. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir hora a les agendes a través de La Meva Salut o des del CAP. El temporal del cap de setmana va obligar a cancel·lar diverses competicions esportives. En el cas del partit que havia d'afrontar Rec amb l'Àser contra el Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es jugarà demà dimarts a les 9 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilassana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront al Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal de Gràcia. Finalment, el club del barri del Bugarai es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. I acabem amb el temps. Avui ha començat el dia amb pluges moderades a Caldes en comparació amb el que s'ha viscut a la comarca i a zones del litoral. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus i a la tarda podrien deixar caure alguns ruixats de manera puntual. Pel que fa demà, el temps continuarà inestable i tindrem un dia passat per aigua amb temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant gairebé tot el dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: estem de volta, ja estem de volta.
1: De volta.
0: De volta, jo sé que estem passat de volta. Mare meva, tu.
1: Tu saps per què et donin la volta,
0: ja estem de tornada, sí, és que estic fatal, eh? T'ho juro, i amb la medicació em noto com atontat.
1: Et prens antiinflamatori.
0: Antiinflamatori i relaxant muscular. Jo crec que t'ho juro que m'ho noto. Com més...
1: Estàs com mig sedat una mica, no?
0: Més que... De cap a caïda, tio.
1: Avui he descansat, tio, avui he descansat.
0: Te tens avui, sí,
2: no fas, clar, fas gran ja, tio.
0: Tinc la meva nòvia aquí, aviam si em fa alguna, no sé, algo. Alguna carícia.
2: Una sopeta, tio, una sopeta.
0: Sí, una sopeta. No, no,
2: aquí no diguis el que fareu, eh?
0: No, no, cal, no, cal, però cal. No, no em referia a això. Home, no, no fotem, no.
2: No cal.
0: Bueno, va, canviem de tema, i anem al que bueno, de veritat ens ocupa. Al que de veritat ens ocupa. Què és aquest diumenge? Què hi ha aquest diumenge?
1: Albert, comenta'ns.
2: Doncs un Caldes Palamós, ni més menys aquí al municipal de la de les Cremades de futbol.
0: Partides.
2: Partides dels millors que es poden veure en aquest grup, jo crec.
0: Que guai, que guai.
2: Si va com el dia del Sant Cugat, que el van fer a la ràdio, aquest també el farem.
1: Exacte, això et
2: volia dir. I a veure com va, perquè té pinta de partidàs. O sigui, a més, després d'aquesta setmana sense
0: de futbol.
2: Allí, ostres, que ha quedat una mica allà...
1: Nosaltres ens ha quedat perquè aquest cap de setmana anava a anar segur i ens ha fet...
0: Amb qui fas la transmi, si es pot saber?
2: Amb l'Òscar.
0: L'Òscar.
2: Sí, sí.
1: Recordeu el partit que vull. O sigui,
2: que vull
1: pel qui no ho sàpiga, tenim l'Esport que vull, que és el programa dels dilluns, on ens trobem ara, i després l'Albert i l'Òscar ens porten pues, les narracions en directe de diferents partits.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana tenia una, no?
2: Teníem a l'hoquei, el dissabte al vespre, teníem intenció de començar a les 8.
0: A les 8 i mitja, no?
2: Així. Era a les 8 i mitja el partit, teníem intenció de començar a les 8, a més teníem lligades entrevistes, teníem un nivell, teníem els presidents, teníem l'entrenador d'alcalde, ostres, teníem allà tot tancat ja, que ja ho havíem parlat, i mira, ja... Al principi ja va ser que ens va trucar l'Òscar, el meu company, el va trucar el president del Calafell, que no venia, pel tema de les restriccions, que ja no vindria, però no, encara no sabíem que el partit no es jugaria. No? I després ja la següent notícia va ser això, tot anul·lat i d'allò.
0: Es
2: va agafar mullet, venint també d'un partit d'hoquei, en aquest cas, pues no va poder ser. De fet, aquest partit el juguen demà al vespre, a les 9:10, del vespre, és un molt bon partit, jo crec que el Caldes Calafell, que és un equipàs també que els últims anys ha crescut moltíssim a l'hoquei lliga, que ha guanyat les Copes d'Europa aquestes, no me'n recordo mai com es diu, la World Skate aquesta, la que és la UEFA del futbol, per entendre'ns, la CERS d'abans, és que ara el nom no... sempre dic la CERS i no me'n recordo mai del nom.
0: Pot seguir-ho dient.
2: I Déu-n'hi-do, sí, que ha fet un nivell... El Caldes que ha de guanyar, està de guanyar perquè el primer partit va perdre i són tres partits, aquesta primera lligueta, per entendre'ns, i bueno, ha de guanyar.
0: Bueno, doncs ja sabeu,
2: esperem que així, sí.
0: Els que vulgueu animar-vos a passar per les Cremades demà a les 9:10.
2: És un partidàs.
0: És un molt bon partit.
1: No hi haurà retransmissió per això.
2: No.
0: Però a la xarxa,
1: perdó,
0: sí, no?
1: Sí, s'està gestionant alguna cosa, sí. M'han comentat.
0: S'està cuinant.
1: Sí, pel grup m'han comentat. Però em va ser greu perquè m'olava d'això del partit que vull, perquè havíeu fet futbol, bàsquet, i ara tocava hoquei.
2: I m'olava aquesta... Era la varietat, no?, de fer...
0: Clar, nosaltres com a futboleros volem futbol sempre, però...
2: El següent havia de ser futbol sala...
0: Mola.
2: Anar canviant, no?, però bueno, mira...
0: Mola.
1: Bueno, ja veurem què es pot fer demà, però bueno, en cas que no es pugui fer demà...
0: Diumenge
1: a les 12.
2: Exacte.
0: Molt bon partit contra el degà del futbol català.
2: Exacte, el Palamós, sí.
0: S'ha de fer èmfasi en això. Perquè...
1: Sempre ho comentem, però per qui no ho sàpiga encara, vam anar l'any passat al camp del Palamós.
0: Sí.
1: Vam anar al camp del Palamós amb el Caldes, amb l'equip. Vam fer el desplaçament i diuen que...
0: No, l'Òscar acaba d'enviar un missatge dient poder fer transmi demà?
1: No sé, jo he vist que...
0: S'acaba d'entrar per nosaltres que fem transmi.
1: He vist que comentaven alguna cosa i per això he dit aviam què passa demà. Però...
2: No, havíem parlat d'intentar fer-la, però no...
0: Ja. Però han dit algú de la xarxa, no? Que això és algú com que es fa en directe i es va dient com...
1: Bueno, no ho sabem, no especularem, però bueno, s'estava gestionant algú per això...
2: Hi havia certs problemes que no...
0: Problemes tècnics.
2: No
0: problemes
2: tècnics.
1: Ja,
2: ja avisaríem en temps, a xarxes on sigui, i avisarem, sí. Però en principi no
1: bueno, que podeu anar... Us recomanem anar a les Cremades.
0: Aquesta no falla.
2: Exacte.
1: Aquí segur que juga. Bueno, sempre quan hi hagi mons temporals, aquí sap, no he vist la previsió, em sembla que està tot bé, no, per demà.
2: Però diu, sí. L'Òscar ens diu que el tema de les xarxes és un altre.
0: Ja, pues aquí, llavors l'ignorant sóc jo, perdoneu-me, oients, perdoneu-me.
2: No, jo també, el WhatsApp a mitja.
0: Jo pensava que la xarxa era com algo que es deia com en directe, com un petit...
2: No, és 5 cèntims. Un altre tema.
1: Bueno, que no hi ha transmissió, però...
2: Llàstima que no, perquè tenia moltes ganes de fer-la, tant l'Òscar com jo, perquè era el primer partit així d'hoquei. Amb l'Òscar he de dir que havia, ja hem fet hoquei, una altra emissora havíem fet hoquei, i a mi m'agrada molt, com sabeu, l'hoquei. Tinc dos fills que juguen a l'hoquei, un fill i una filla, o sigui que imagineu a l'hoquei el que és. Jo, a l'hoquei és de dilluns a diumenge per mi, o sigui que...
0: És la teva vida, no? Tu vas amb patins, no, per la vida?
2: Jo no sé patinar, jo no m'he fotut uns patins a la meva vida. Fotria uns patins i acabaria a l'hospital, eh? Això ho tinc clar, però tinc els meus dos fills que patinen i entrenen a dies diferents.
0: Home, algú genètic ha d'haver-hi, ja. Algú has fet.
2: No, de la mare, perquè meu, ja t'asseguro que no.
1: Abans has comentat quan estava el Gerard, fora de, no va dir de càmeres, fora de micros, que no els hi vas deixar l'opció a futbol.
2: No, els hi vaig prohibir. Jo estic en un club de futbol, treballat com a cap de premsa, i l'ambient no m'agrada. No m'acaba d'agradar, no m'acaba de convèncer l'ambient que hi ha ara mateix al món del futbol.
0: Però si et surt el nou Messi, què? I te saca de pobre. És que, ojo, eh?
2: Projecte Mbappé. Estadísticament és tan difícil que no crec.
1: Jo obligaré els meus fills a jugar a futbol.
0: Sí, sí.
2: L'hoquei, lo bo que té és que has de ser el Messi de l'hoquei i tot i això no et faràs milionari. Llavors, els nens ja des de petits no somien truites d'allò de ostres, que seré jugador. Bueno, pots arribar al Barça al final i viure d'això, però al final viuràs
0: uns anys.
2: Viuràs bé uns anys, però és que un sou,
1: no jubilaràs el teu nen.
2: Un sou d'hoquei lliga del Barça, no sé, poden ser 80, 100.000 euros, però no és per retirar-te quan d'allò, o sigui, els jugadors bons sí que tenen per viure bé la resta de la seva vida si inverteixen bé, no? Per dir, ostres, em montes una empresa, mira, ara em ve al cap el Xavi Barroso, que és d'aquí de Caldes, que juga al Barça, que té una empresa d'esdeveniments, crec que era o alguna cosa així. Bueno, pues has de fer una mica això,
0: toquen més...
2: no? De fer-te un negoci i procurar-te el futur, però no et retires com un futbolista que en un any pot cobrar de 6, 10, 15 milions. No té res a veure això.
0: Toquen més de peus a terra. No?
2: Exacte, són gent molt normal. A més, te'ls trobes, són... Hòstia, són...
0: humils.
2: Jo, tots els professionals de l'hoquei, i he conegut uns quants, són bastant excepcionals tots, perquè, ostres, són gent que mira molt per la base, mira molt els nens, mai tenen un no... sempre hi haurà qui faci, no? Però generalment són nanos excepcionals. No estan endiossats com els futbolistes, potser. I són jugadors de molta qualitat. A més, el hoquei, l'hoquei és un esport que li has de dedicar moltíssimes hores. O sigui, parlem que aquí els nens entrenen hora i mitja 3 dies a la setmana, quan no són 4. Això és gairebé el que fa un professional.
0: Clar, per això no vols que facin hoquei, perquè no estiguin a casa. Ja
2: no, perquè he d'estar jo, perquè són massa petits i he d'estar jo, o sigui que això no és...
0: En sèrio?
2: Sí, clar.
0: Tu tots entrenes allà?
2: Jo estic de dilluns a divendres allà.
0: Buah.
2: O sigui, a mi és més fàcil trobar-me al pavelló del hoquei una tarda
1: ja t'hi buscarem,
2: que trobar-me a casa. O sigui... Sí, sí, bueno, ens n'hem tornat amb la meva dona, no?, evidentment. Però sempre algun dia marxa a tu casa i ja em quedo jo, no? Perquè si no, clar, és que no fos una altra cosa. I després els partits, penseu, són dos, pues, dissabte i diumenge, i que no dobli algun, que són 3 partits. Sí, clar. I jo, com a periodista esportiu, que després porto el partit i després marxo a veure més partits del que sigui, no? O sigui, que més...
0: Acabes dels esports, vamos, fins al gorro.
2: T'ha d'agradar. És una cosa que t'ha d'agradar molt. És el que ja estàs acostumat. Jo ja porto uns quants anys i...
0: És passional, ja, això.
2: Prefereixo això que no una altra cosa, la veritat. Sí, sí.
1: Doncs, Albert, moltes gràcies una setmana més.
2: A vosaltres.
1: Per venir aquí portar-nos informació d'importància.
0: De primera mà.
2: A veure si tenim més sort una altra setmana i poden jugar partits.
1: Sí, bueno, però també donar-te les gràcies perquè això de la penya ha sigut per tu, no? El teu contacte ha sigut teu. O sigui que moltes gràcies.
0: Mister Contactos, Albert.
1: T'escoltarem.
2: Sí, és la gent és la que mana sempre.
1: El mànager. I, bueno, t'escoltarem. Nosaltres potser et veurem al camp el diumenge.
0: Sí, sí, sí.
1: T'agradaria anar. O sigui que això, moltes gràcies, i ara doncs seguim amb l'esport de Caldes, no? Tinc ganes de parlar-ne.
0: Sí, som-hi!

0: amb aquest remix maquinero de l'Escaldarium que tant agrada, doncs comencem amb l'esport de Caldes, que, com hem dit, era un cap de setmana que pintava bé perquè hi havia molt esport aquí al poble, però bueno, s'han anul·lat certes coses. Anem a comentar, si et sembla, primer el que s'ha anul·lat. Mm-hmm. Val? Els dos partits de futbol gran s'han anul·lat, el del Caldes contra el Joventus Lloret, que jugava el diumenge, a les 12, i també el de l'amateur femení, que es feia un homenatge, oi?
1: Sí. Tenim de primera mà, de fet, una informadora.
0: Informadora?
1: Que...
0: Clar.
1: Jugadora i, com a segona feina, informadora.
0: Segona feina.
1: que és la nòvia d'un amic nostre. I, bueno, ens dona informació de primera mà de l'amateur femení, que les noies estan molt contentes amb nosaltres. Mm. Perquè parlem d'elles i, bueno... Collons, això és d'agrair.
0: Ens vam equivocar, per això ens ho han reclamat, sí. També. Vam dir que no estan federades i sí que ho estan.
1: Sí que ho estan.
0: Sí que ho estan.
1: I s'ha de fer èmfasi en això perquè...
0: Clar, jo penso que el ser amateur, això volia dir que no.
1: Ja, sí, realment té sentit.
0: Llavors perquè és amateur, no ho sé. Bueno,
1: no ho sé.
0: Suposo perquè... Però bueno, estan federades, sí. Vull dir, ojo. Ojo.
1: Podem anar lligant.
0: Es diu amateur, però estan federades.
1: Sí, i aquest diumenge, abans del partit del masculí... Tenien una entrega d'un guardó que era un homenatge, per així dir-ho, de la trajectòria que se li va donar el dia de l'esport, de la nit de l'esport.
0: Mm-hmm.
1: No es va poder donar.
0: Quina llàstima.
1: És una llàstima.
0: Era un matí de futbol.
1: Però bueno, el partit el tenien abans que això. O sigui, he dit el guardó, que era com el fet destacable del que li donaven, però elles tenien un partit contra Catalunya.
0: Sí, això no sé. És el que posava a la web d'alcaldes.
1: Contra Catalunya, no sé, a les 9, el diumenge. El diumenge a les 9.
0: A les 9, i després a les 12 teníem el partit contra el Joventus Lloret. Però bueno, ens vam casar les dues coses. Va ser el pitjor moment, de fet. Les restriccions just acabaven les dues.
1: És lo que hi ha.
0: També es va anul·lar el partit d'hoquei de la Lliga Catalunya, que comentàvem ara, que l'anàvem a retransmetre, del Caldes contra el Calafell.
1: Uh-huh.
0: I és això, jugarà dimarts a les 10:10. També bàsquet, tant el masculí com el femení. El masculí jugava contra el Parets, fora de casa, i el femení jugava aquí a casa, a les Cremades, contra la Vall d'en Bas. Els dos eren la jornada 2 de Lliga ja, i res.
1: No van tenir l'oportunitat de redimir-se,
0: no.
1: Venien d'una derrota.
0: Amb però, bueno, greu, les noies... Però...
1: S'haurà d'esperar.
0: I també jo volia parlar avui del waterpolo, que no hem mencionat.
1: Hosti,
0: fins
1: sí,
0: avui.
1: Tio. I tenim un col·lega que juga...
0: Ja no, li vaig preguntar. Era convidat fixa i no. Però bueno, el waterpolo, que no vam comentar la primera jornada de Lliga, i els volia comentar avui, també anul·lat. Venen de perdre, 11-9 contra el Badia. I bueno, pues, també anul·lat. De moment, de tots aquests que hem dit, només sabem l'hoquei quan es torna a jugar, que és demà. Els altres partits, de moment, no tenim informacions.
1: Anirem informant, sí. Conforme sapiguem.
0: O ja veurem, sí. Però anem a parlar ara dels jugats, no?
1: Dels jugats.
0: Del que s'ha jugat.
1: Som-hi.
0: Que, bueno, han sigut menys dels que ens esperàvem, però teca, hi ha hagut teca, no?
1: Sí, es va jugar el hoquei femení contra el Vilassana, també de Lliga de Catalunya, no? Si no m'equivoco.
0: Nacional Catalana és.
1: Nacional Catalana va guanyar 7-4 el femení, així que una victòria contundent, podríem dir. I
0: 2-2 victòries porten a la Nacional Catalana.
1: Prou bé el femení, és un dels equips que està de moment començant bé la temporada de Caldes i dins del que hi ha, bueno, està prou bé. Després ens anem ja al... El
0: masculí, el filial de l'hoquei.
1: Ah, vale. Que perdona, també és, m'estava liant ara.
0: Que també és de Nacional Catalana, o sigui, el primer equip de l'hoquei, que és el que juga ara la lligueta que comentàvem i després juguen hoquei lliga i tot això, però tenim la mena de filial, que són els que juguen a Nacional Catalana.
1: I és una lliga top.
0: Sí, sí, i també 2-2 en victòries, van guanyar 3-1 contra el Girona. Girona no és el mateix club que el...
1: No, però l'escut és molt semblant, tio, vaig estar-ho mirant.
0: Però és el club hoquei Girona.
1: Ja,
0: però,
1: ja.
0: Home, és el club de Girona, d'hoquei, i sí, es va guanyar, i també equip que 2-2 en victòries.
1: L'hoquei comença bé, menys sí. El masculí, que va perdre
0: el primer equip, sí.
1: Bueno, però bueno, veiem què farà demà.
0: I ara hem de parlar de lo que realment ens interessa més, sense falta de respecte, però també perquè ho hem consumit, no?
1: Mm-hmm.
0: Anem a parlar del futsal.
1: Futsal va començar el cap de setmana amb el femení, el primer equip femení, empatant a 2 contra el CatGas, o sigui, equip de molta envergadura, que és l'equip de Santa Coloma, no?
0: Clar,
1: el famós equip de... Com es deia?
0: Primer Marfil. Primer Marfil. Oi? Quan nosaltres jugàvem a futsal era Marfil Santa Coloma.
1: Indústries, després,
0: sí, és...
1: i ara CatGas.
0: Però és que ara no posa ni Santa Coloma, és CatGas Energia Futsal. O Garcia per no sé què, però no hi veies, només el Colom, només el veies a l'escut.
1: Poder el segon equip, bueno, poder no. Segur el segon equip de Catalunya de futsal més important.
0: Sí, sí, sí, per això. No sé si el femení és el mateix, perquè ja hem vist amb el Madrid que moltes vegades el masculí és un equipàs i el femení no. No us ho dic tant, però és com a club, és un equip històric.
1: Sí, sí, amb molta tradició, molta tradició de futsal.
0: I les noies que van aconseguir doncs, rascar un punt contra aquest rival, la veritat, amb gols de Txell Martín i Aina Puig, m'he apuntat, vull dir, he fet recerca, Era la jornada 1, que vam dir que el masculí sí que havia jugat Lliga, però tant el femení com la penya verde que
1: havíem fet amistosos, més tard,
0: han començat, s'han estrenat a Lliga. Per tant, les noies comencen molt bé, jornada 1, bueno, podria ser victòria, però des de fora nosaltres ens sembla un bon empat. S'hauria de parlar amb elles, potser no és tan bon rival, però collons. És bon empat.
1: És bona, és bona. I després anem amb el masculí, que és el partit que vam veure ahir per la tarda. Un partit que, bueno, va perdre el Senegal des masculí, el primer equip, 3-6 contra el Rubí. Bueno, va ser un partit molt disputat. El Rubí, segons tenim entès, és dels equips més potents de la categoria. I el Caldes, que no va perdre la cara al partit en cap moment. El 3-6 que es veu el resultat va ser també perquè anava 3-4, faltant res. I el Caldes va treure del porter jugador per intentar marcar un gol als últims segons i no va poder ser així. I el típic que passa, que sense porter doncs van caure dos gols així del Rubí.
0: Si et sembla, anem a escoltar, perquè vam anar al partit nosaltres, però tenim doncs, una mica la reflexió que ha fet l'entrenador, el Jordi, que el coneixem. S'estrena com a entrenador aquest any del Caldes, era jugador abans, i aviam què ens comenta sobre el partit.
1: Què ens comenta?
2: Bueno, el partit d'ahir va ser contra Rubí, que potser és un dels equips que lluitarà per pujar de divisió a segona B, per qualitat de jugadors tenen de sobres. I va ser un partit on nosaltres el vam competir fins al final. La veritat, el resultat és una mica excessiu pel partit que va ser, fins que quedaven 43 segons. Anàvem 3-4 per darrere i vam sortir a 5. És un risc que hem decidit córrer i va sortir malament. Ens vam fotre el 3-5 i després el 3-6. I la veritat és que no va ser molt productiu. Però bueno, era el segon partit. És veritat que és a casa, que és on ens hem de fer forts. Però molt content del treball que estan fent tots els membres, que no hem d'oblidar que és un equip nou, fet de zero pràcticament. I bueno, el primer partit contra Montsant, per el que és la meva opinió, era merescut la victòria per nosaltres. Aquest segon partit potser un empat o alguna cosa més sí que crec que mereixíem, però bueno, és futbol, queda molta lliga i estic segur que donarem alegria al poble i que aquests nanos lluitaran per no baixar de divisió, que és l'objectiu principal.
0: Bueno, doncs, com comentàvem, com has comentat abans, doncs, el 3-6 no reflecteix el marcador, com ens comentava el Jordi, fins als últims segons, quan juguen de 5 i ja ho deixes tot per l'atac, doncs van encaixar més. Però és que, de fet, el Caldes va empatar dues vegades. O sigui, va aconseguir l'1-1, després d'encaixar el primer, va marcar Fran, i després, el 2-2, van tornar a empatar el Caldes amb un golaç, tio.
1: Es va caure el Bugarai.
0: Jo quasi em caic, de fet.
1: Jo no, perquè no puc.
0: Estaves assegut.
1: A mi se'm complica més. Un golaç de Sergio, el porter.
0: El porter,
1: Un xicharro espectacular. Des de la porteria a porteria... Bueno, és que ahir... Bueno, acabem amb el resum del resultat i després diem la nostra opinió.
0: No, però sí, un golaç, vull dir... Perquè quan la gent va agafar la pilota de la seva porteria, l'agafa, li van suar... Bueno, que sí, que no li van portar, va agafar la pilota i li va fotre un famós bajo.
1: L'altre porter l'agradava molt.
0: Sí, l'altre porter era un notes. Era molt bo amb els peus, però és el típic aquest flipat, que està més pendent de posar-se bé el cabell que una altra cosa, però bueno, no, sense falta el respecte de sempre. I pues, el Sergio ho va veure i s'estaven desmarcant jugadors i al contraatac, però no, ell va decidir confiar amb el seu xut i va cardar un golaç espectacular.
1: Locura, locura.
0: I això va ser el 2-2. I des de la grada era com, hòstia, nosaltres sabíem que era un rival difícil, s'havia parlat molt d'un tal Campoy,
1: sí, que
0: Masterclass.
1: Espectáculo.
0: Masterclass.
1: Espectáculo de jugador. 40 anys, quasi, que el tio parlava amb la grada i tot. Nadie, sí, sí, anava fent comentaris. Però,
0: la cosa és que va dir una cosa, dir, si entrenamos menos que en el Rubí, yo vengo al Caldas, no sé què. Perquè sí, la gent sí. Li deia, tu, Campo, i no te canses, vente pel Caldas, no sé què.
1: I després, jo què sé, pues, xutava la falta un del Caldas i ja estava a la barrera i començava a dir, no me xute muy fuerte, no me xute muy fuerte. Era un cachondo.
0: Se veia molt bon nano, a diferència d'altres del seu equip, que ui, no, sí. No se van tan bon nanos.
1: No donarem números.
0: No. Dorsal, sí, dorsal sí.
1: No, el número de ser casa, vull dir.
0: Ah, no.
1: No, és broma.
0: Generalment perquè no el sé, si no el donaria, eh?
1: És broma, però hòstia, hi havia cadascun que...
0: Sí, no. Molt, molt provocadors, o sigui, no
1: per
0: sé.
1: Donar-li de menjar part, però bueno.
0: Però sí, no, Campo i jugadores... De fet, tinc un col·lega de Granollers, que no té res a veure amb Caldes, que sap que estem fent això de, i que ens interessa el futsal, i em va obrir i em diu, hòstia, mira, conec aquest tio i avui jugo a Caldes, no sé què. O sigui, és
1: famós en el món.
0: Del món.
1: És famós en el món.
0: Ens va comentar el Jordi, l'entrenador del Caldes, que ha estat molts anys a primera divisió, no només espanyola, que va jugar al Jaén, crec, però també va jugar a Itàlia, a Bèlgica, ens deia. Vull dir, que és un tio...
1: Que està aquí per passar.
0: Que abans del partit estàvem cagats des de fora, perquè... Però bueno, el que dèiem, el Caldes va donar la cara, va empatar dues vegades... De fet, va arribar amb 3-4, amb gol de Joan Arderiu, crec que és un dels fitxatges nous que vam mencionar. Com ha dit l'entrenador, molt fitxatge nou, és un equip nou, amb jugadors dels filials, jugadors de fora. I va aconseguir el 3-4. 3-4 que doncs, deixava somiar amb l'empat o qui sap, no? Però després d'això, passaven els minuts, es va jugar de 5 i del 3-4, amb els últims segons, es van fotre dos gols en un moment.
1: Amb el 3-4 es va tenir alguna oportunitat d'empatar el partit,
0: sí, sí, sí.
1: Però, clar, també ells les van tenir.
0: Vam fallar alguna clara, eh?
1: Però el Rubí també
0: sí,
1: va fallar
0: Rubí,
1: bastant, eh?
0: Cal dir, va ser millor. Si va jugar millor futbol sala...
1: Tenia un parell o tres de jugadors que eren molt diferencials.
0: Molt bé.
1: El Bou... Com es deia?
0: El de la cua?
1: Sí. Bou algo.
0: Sí, un tio així alt amb però cua.
1: Semblava zero estètic, semblava zero jugador de futbol.
0: Sí,
1: i el tio, no sabies com, el tio te la liava, però vamos, era una locura. I després hi havia el 2 també, molt elèctric, molt ràpid.
0: Que t'ho vaig dir, que te'n va agradar.
1: Quan jugaven aquests es notava sí, i tenien molt bon equip.
0: I eren moltíssims. O sigui, van venir, no us exagero, potser amb 15 jugadors, eh?
1: És veritat, és que feien molts canvis.
0: Sense exagerar un pèl, eh? Vull dir, i alcaldes amb bastants menys, potser 10, no sé quants són ara mateix a la plantilla, potser més, no sé. Però bueno, que es va lluitar i al final no va poder ser. Què passa? Que alcaldes ha perdut les dues jornades. La primera, com ens comentàvem, van perdre fora de casa. I ara toca jugar a Vilassar. I el Jordi diu que és
1: partit
0: que han de guanyar sí o sí. Han de guanyar sí o sí. És fora de casa, és el problema. Però necessiten 3 punts ja.
1: Jo confio, és equip molt jove també. Però jo veient els xavals, les ganes que li fotien,
0: sí,
1: la intensitat... Perquè al final es veia que el Rubí era un equip tècnicament superior. Però el partit va estar molt igualat en molts moments del partit.
0: La cara, l'afició va respondre...
1: Sí, i jo crec que també va ser en part per això, per la intensitat. Vull dir, al final... És el que deia el Jordi, que si et superen una mica amb tècnica, tu al final has d'igualar
0: amb collons.
1: Diguem-ho clar. Sí, molt bé el Caldes.
0: Partit que vam gaudir molt, tio. El futbol s'ha de molar moltíssim.
1: És
0: espectacle. Ja,
1: es passa
0: que,
1: molt bé.
0: Ja que no vam poder anar al primer perquè era fora i que només havíem pogut veure un amistós de la penya, jo volia veure futbol ja de Lliga. I parlant de la penya, anem a parlar d'ells també, que han jugat, s'han estrenat a recordem, el Caldes està a tercera divisió nacional i la penya està a primera catalana.
1: Que és una per sota. O dues.
0: Dues.
1: Ara sempre em lio.
0: Dues, crec que dues.
1: Vale, dues, crec que dues. No? Sí, perquè hi ha divisió d'honor catalana,
0: exacte.
1: Crec. Que... Sí, dues.
0: Hi ha dues.
1: Sí.
0: Però bueno, que la penya va pujar dues divisions.
1: Sí.
0: Dues
1: sí, sí.
0: Divisions.
1: Llavors, aviam què ha fet en aquest estreno, perquè clar, dues divisions per sobre, primer partit, no sé jo com l'afrontes.
0: Ens vam equivocar a l'amistós que vam dir... Sí. M'ho van reclamar un dels jugadors que ens ha...
1: Em vaig equivocar jo, principalment.
0: Sí, és que jo no ho sabia. I
1: em vaig tirar el triple.
0: Dient que contra... El Parets era?
1: Rubí... Parets, sí.
0: Van jugar un amistós contra el Parets i vam dir que eren de la mateixa divisió, però no, es veu que el Parets és... No sé si una...
1: És la tercera. No, van dir dues. Van dir dues per
0: una
1: sobre.
0: Una o dues, sí, sí.
1: Dues per sobre, per tant, de la mateixa que el Caldes. Si no estem errats.
0: Clar,
1: perquè aquí potser
0: ara...
1: ho estiguem.
0: Però bueno, sí, que vam dir que era la mateixa divisió i llavors van plantar cara a un equip que era dues divisions, dius,
1: per
0: sobre.
1: Era una locura, això.
0: Entre això i el resultat, que no l'estem dient,
1: entre
0: això i el resultat d'aquest cap de setmana, doncs és molt optimistes, no?
1: Sí, perquè el resultat va ser 2-6 fora de casa, al camp del Viladrau, una victòria molt contundent, fora de casa. Bueno,
0: anem a veure Anem a veure, aquesta vegada a la penya tenim més contactes que el Sena Caldes, per això.
1: Són més gent de Caldes.
0: Clar, i recordem que són amics, tal. Anem a veure què diu un dels jugadors, Eric Álvarez, un jugador Sunyer. Que coneixem de tota
1: Eric
0: la
1: Álvarez,
0: vida.
1: Eric Álvarez, Sunyer.
0: Clar, no, sí, sabem el DNI i tot. Aviam què ens diu, aviam com se sentia després del partit.
3: Roger, bueno, res, comentar-te una mica el partit d'ahir. Molt futsal, vam jugar, però ja et dic jo, molt bé, molt bé. Ens vam... O sigui, podia haver sigut un 15, podíem marcar 15 gols, vam fallar molt a cada porta la primera part, però un futsal, o sigui, haguéssim flipat, un futsal que flipa, no podíem fer res. El pavelló estava a rebentar i un futsal que flipes. Per si voleu dir a la ràdio que anem com coets, tu. O sigui, d'ahir va ser espectacular. Ja et dic, jo, el millor partit que hem fet, tot l'equip, tots vam jugar de puta mare, amb els dos porters lesionats, el Rafa... amb el genoll tocat, parant-se pilotes, bueno, un xou. I, bueno, per això, més tres.
1: Aquests ja estan a la Lliga d'Alcaldes, eh?
0: Com?
1: Que aquests ja estan pujats a la Lliga d'Alcaldes. Hòstia, pinta molt bé, no?
0: Pinta molt bé, sí.
1: Pinta molt bé, pel que veiem els resultats.
0: Seny. I amb els altres rivals, potser el Viladrau és el pitjor rival de la categoria.
1: Una mica de cordura, però veient els resultats i veient l'optimistes que són els jugadors... Collons,
0: però recorda que l'any passat vam veure partits on anaven surats i algun partit on van patir molt.
1: Va estar a punt de complicar-se.
0: Sí, sí, vull dir que anem a veure, però s'ha de ser optimista veient això. La veritat, estrena a primera divisió i pues, 6-2. Per cert, va marcar gols d'Adrià Sánchez, Juan P. Doblet, Sergi Guerrero Doblet i després Santi Rodríguez. Uh-huh. Que això ho heu de mirar a la federació perquè veieu que és un club de col·legues, el post seu, clar, posen dos gols de, cito textualment, Gordito. Clar, perquè veieu que són col·legues i és club de barri, però clar, jo he hagut de venir a la federació perquè clar, jo no sé qui és Gordito.
1: Jo sabia qui era, perquè la samarreta ho posa, bro.
0: És veritat.
1: I m'hi vaig fixar ja, perquè ja em sé els seus àlies, tio.
0: I després...
1: I el Pichi, no?
0: I el Pichi, clar, Pichi no sé qui és, tampoc, ho vaig mirar a la federació, veig que és el Santi.
1: Molaria... Que fossin tots així, saps? Vull dir, si hi ha alguns,
0: clar, no,
1: m'agradaria que tots.
0: A l'Adrià Sánchez que he dit, que posa Adri, Juan Petal, però hi havia algun apodo més l'any passat, que no me'n recordo. De fet, l'Eric, el que ens comentava, ell que hi ha el sud de tota la vida. No?
1: I ho té posat, no? El...
0: 100%.
1: 100%. Quin més hi havia, tio? És veritat.
0: Bueno, va començar així com, jo crec, mig de conya, no conya, anaven a prendre en sèrio, però clar, era club amb col·legues, tal, començant a sota.
1: Clar,
0: i ara, ojo, no es presenta aquí derbi de Caldes, eh? Un derbi a Caldes.
1: Ullo!
0: Un derbi Caldes.
1: Que guapo estaria això.
0: Un puto derbi Caldes, tio.
1: Buah.
0: Com si fos això Barcelona, saps? Que tenim dos equips. Com ha de tenir dos equips al Caldes? O sigui, Caldes com a poble.
1: Que guai, tio.
0: També tenim més contactes de la penya. Anem a veure què diu un dels membres de la Junta.
1: El tresorer, sí. Es podria dir el tresorer.
0: El CEO. No, això és, aquest és un altre. Però anem a veure què diu Ferran Romero, un dels nostres contactes.
4: Aviam, doncs el partit va anar... amb molt bones sensacions. En canvi, a la fi tenim jugadors que han jugat 3-4 categories per sobre de la que estem. Llavors, sabem que per qualitat als peus tenim jugadors molt superiors a on estem jugant. Llavors, bueno, el míster el que va fer especial incís va ser en el físic. Llavors hem fet una pretemporada

0: a la pilota, el que passa que ells tampoc ens van encaixar el cap gol. Ens vam anar 0-1 a la primera part perquè es va córrer molt, i llavors a la segona sí que vam estar més encertats i amb un bon joc col·lectiu doncs van entrar 5 gols més. Llavors anàvem 0-6 i a les acaballes doncs ens van marcar 2 i vam marxar amb un 2-6. Llavors molt bones sensacions, la veritat, bon treball del míster, bon treball de tothom, i molt contents.
1: Jo tinc una pregunta, Ferran, quan parles de, en primera persona, de córrer, no, en tercera persona, perdona, tu també vas córrer a l'estiu? La meva pregunta, ja està.
2: No, doncs, pues, pregunta que deixes anar, vale?
1: No, perquè diu que han corregut molt aquest estiu, que han fet molt
2: pot
1: físic.
2: Ser, pot ser, clar que pot ser.
1: Ah, bueno. Joder, pensava que et faria una mica de gràcia.
2: No, mama, m'ha fet gràcia, però és que no, al principi no t'està entenent, perdó. Però bueno, a mi el que em mola, sobretot, a part de guanyar i tal, que els dos, tant l'Eric com el Ferran, diuen futsal, jugant bé i col·lectivament, clar, saps? I no
1: individualitats.
2: Highlights d'un jugador que es treu, saps?
1: Que l'any passat sí que semblava que una mica d'alguns partits sí, que partit, havien sí, de tirar molt de Sergi...
2: Sí, però ara, no, col·lectivament, molt futsal, insisteixen molt en això. I per això tinc ganes de veure'ls, tio.
1: Mola, tio. Mola. És que hem fet algun fitxatge que també és d'això.
2: Sí, els vam comentar ja, si voleu saber els fitxatges, doncs aneu al programa anterior. No ho repetirem.
1: Ningú tornarà al programa anterior per saber dels fitxatges.
2: Bueno, doncs jo no ho penso repetir. No, em ve de gust.
1: Vale,
2: ja vam comentar els fitxatges. Necessitem fidelitzar els oients, tio, una mica. Va, sí, veritat, hòstia, que ja tenim un altre programa.
1: Però posant els àudios ja fidelitzem, que flipes.
2: Ja, no.
1: Sí, estan aquí 10 familiars ara escoltant. Aquí.
2: Això pot ser.
1: El Richelier de la penya.
2: Això sí, fin de complicat. Tant pel Caldes com per la penya, bueno, com per tots els equips que es vinen cap de setmana, però ara que parlava d'això i que pensava que la penya jugar a casa, ells podem veure a Lliga perquè els havien vist en un amistós, és cap de setmana de festa major.
1: Aquí no hi ha diumenge.
2: La penya juga divendres, per sort. Llavors, clar, a no ser que els dijous es tornin bojos, però no crec. Poden guanyar.
1: Ja ho van fer per això, els cabrons. Ja ho van fer per això.
2: El Caldes crec que no té la mateixa sort, perquè juguen fora de casa, el Sena Caldes. Jo li vaig dir Jordi, a l'entrenador. Això és una gestió important com a entrenador, eh?
1: Home.
2: Però bueno,
1: I què va dir ahir?
2: M'ho guardo per mi. M'ho guardo per mi, si no se creu.
1: Però sí. I aquí no hi ha diumenges que salvin el Caldes, eh?
2: No, clar. Jo ara ho pensava. Clar. Jo ara ho pensava. El Caldes de futbol juga el diumenge.
1: Que aquí ja no es pot ajornar el partit el dimarts. Saps què vull dir?
2: El bo de que comentem sempre que no hi ha tants calderins és que, clar, potser...
1: La gent ja, bueno, clar, però si tu vens a jugar a futbol a Caldes, dius, la fiesta no me la voy a perder, saps?
2: Si ets poc professional... Sí. No, és broma.
1: Ens fotem. Amb
2: el... No, però l'any passat era més probable, perquè hi havia tants calderins que, òbviament, sortiran, però bueno, potser surten divendres. La penya ho té bé perquè pot guanyar i sortir a celebrar-ho i ja està, i se n'obliden.
1: Com s'ho munten, eh? Hi ha algun gestor allà darrere que...
2: Ferran, diu, el membre de la Junta.
1: No, el
2: diu...
1: president que ens segueix, per cert. Fermín.
2: Grande. Fermín.
1: Bueno, va, què? Canviem de tema radicalment?
2: Sí, jo crec que de Caldes ho hem comentat tot, tot el que no s'ha anul·lat. Aquest cap de setmana intentarem anar a veure tot el que jugui aquí. Sobretot el Caldes de Futbol Gran, que és l'únic que no hem vist. Vam veure
1: sí,
2: un amistós. Bueno, tu no hi estaves.
1: No, jo no estava. Jo tinc ganes.
2: I també agrair tant al Jordi com a l'Eric com al Ferran per dedicar aquestes paraules. I
1: aquestes boniques paraules.
2: Bueno, boniques cap a ells mateixos, no? Perquè...
1: Sí, la veritat que sí.
2: Sí, però amb raó. Però vull dir que gràcies perquè dona joc. Saber l'opinió dels jugadors, de l'estaf, de qui sigui, dona joc. I donar vida al poble, tio. Fa que bulli l'olla, tio. Com vas dir tu, te la cito tu.
1: Sí, gràcies.
2: Esclar, jo.
1: I de fet, farem que vinguin aquests personatges presencialment.
2: S'ha intentat, però bueno, és difícil perquè la penya entrena just a aquesta hora. O sigui, ara no ens està escoltant ningú de la penya perquè en teoria estan entrenant. Però bueno, s'ha intentat i s'intentarà en algun moment. Algú fingeixi una lesió o alguna cosa, tio. Algú fingeixi una lesió. I d'alcalde sí que, bueno, segur que portem algú. I dels altres esports, eh? No ens oblidem dels altres esports.
1: Sí,
2: però enteneu que nosaltres som molt futboleros, molt futsaleros. Sí. Però bueno, que
1: fem bull i l'olla, ja estava.
2: De fet, el futbol no hem portat ningú. Bueno, sí, els d'avui de la penya. Però realment, primera convidada, la regidora d'esports. Segon convidat,
1: tenis?
2: Per trucada. Ah, a l'entrenador de bàsquet femení, t'has convidat tenis. I avui penya, però aquesta gent ja no juguen.
1: Ens toquen 10 dies de futbol a saco. Els arquers es poden esperant-ho.
2: Home, no.
1: Broma. Fem bullir l'olla, adéu.
2: Anem a parlar ara de el que ens agrada també del futbol català.
1: Som-hi.

0: Doncs anem a parlar ara de... Bueno, ja ho acabem de dir, però de futbol català, de què han fet, ja que no tenim futbol també de primera divisió, però tenim les divisions inferiors.
1: I quines divisions?
0: Comenta'm,
1: i quines divisions?
0: Comenta'm.
1: Bueno, tot va començar un dia de...
0: un dia com un lugar de la Manxa...
1: Girona. Calla't la boca. Girona.
0: Hòstia.
1: Girona-Mallorca. Resultado gafes de tota la vida, xaval.
0: Els dos. Sabadell també, ja ho penso. Sabadell-Andorra, gafes també.
1: Mare meva, perquè són del multiòptiques.
0: Mare meva, hòstia, hòstia. Xavi, si ens està escoltant, perdona'l.
1: Xavi, no et facis fora.
0: Xavi, perdona'l. Pues sí, bueno, Girona un empat a 0 contra el Mallorca, tio. Mallorca és dels rivals a batre.
1: A batre, sí, sí.
0: És un rival molt fort. I el Girona es col·loca quart amb 14 punts.
1: Bueno.
0: No està bé, perquè com ens pensàvem que començàvem, no està malament, vull dir. He dit no està bé. Sí que està bé.
1: No, no està bé, ets tu.
0: Joder, macho, sí, és que... Cada vegada que pots me la fots.
1: Va.
0: Va, digue-ho tu, va.
1: Ojalà.
0: Va. Estan anant de les mans avui.
1: Sí, Sabadell, Andorra...
0: T'està afectant els inflamatoris i el relaxant muscular.
1: Bro,
0: no t'està relaxant tant la...
1: No podia dir, però és extrahospitalari.
0: Ho has dit tu.
1: És extrahospitalari.
0: Si
1: va.
0: El Sabadell com
1: Sabadell,
0: es col·loca?
1: Andorra, 0-0. Setens, 13 punts.
0: No, ara en sèrio. Setens, hem dit Girona quarts, Sabadell setens, però només el separa un punt de diferència.
1: I el Sabadell, vaig estar veient una mica i... Buah, podia haver guanyat perfectament,
0: sí?
1: Però moltes ocasions a Andorra no juguen a res. Hòstia, el Sabadell, ojo, eh?
0: Els dos jugaven a casa.
1: I sí, sí.
0: Jo t'ho juro, bro. Jo ja, arribats a aquest punt, prefereixo que pugi el Sabadell. Ja sé que tu sí, no cal que ho dius, però prefereixo que pugi el Sabadell.
1: Que guai.
0: El Girona. Em seria molt greu perquè després el Girona, una vegada no puges, se't pot complicar i el Girona jo li tinc bastant apreci. Hòstia, imagineu el Sabadell a primera divisió, tio.
1: Fuà.
0: Que ens queda aquí,
1: seria
0: el Sabadell.
1: Seria històric.
0: Que ens queda aquí.
1: No he jugat mai a primera divisió.
0: No.
1: Sí? Hòstia, doncs aquí he patinat jo.
0: És vale. Que veus com patines tu més que jo?
1: Vale, vaig a buscar-ho.
0: Sóc que ha corregit el Jordi, que té més calle que tu.
1: Sí, sí, és que... Ara ho he dit amb la boca petita. Ho he dit amb la boca petita.
0: Els collons, ho has dit convencidíssim.
1: No. Ho he dit amb la boca... Sí, sí. 14 temporades ha estat a primera divisió, centre d'esport Sabadell. Molt bé. Anys 40, 5 anys consecutius.
0: Anys 40, mare meva.
1: I la seva última etapa va ser als anys 80. Clar, aquí ho recorda, el Jordi. Però tu de quin any ets, Jordi? Però si no sembles tan gran. 72, 4. Ostres, és més gran que el meu pare. Jo t'hagués fotut menys.
0: No, fent-li la pilota al tècnic per variar una mica, però bueno.
1: Bueno, no sé.
0: Si et sembla, anem a...
1: Anem a la primera ref.
0: Anem a la primera ref, al Barro.
1: El que... Barro, no, el Barro ve després.
0: Bueno, no
1: t'equivoco.
0: Ui, i literalment,
1: que
0: ben tirada.
1: Que bona.
0: Que ben tirada, que ben tirada. No tinc res a dir. Què han fet a primera ref els tres equips catalans? Recordem que hi ha Nàstic, Europa i el Sant Andreu, la UESA. Què han fet, tio?
1: Hòstia, m'estic adonant que cap equip català entre segona i primera ref ha guanyat. És loco, això, eh? El Nàstic, al camp del Múrcia, va perdre 2-0. Camp difícil, sempre ho diem, amb el Múrcia.
0: Sí,
1: no sé per què.
0: Perquè l'hem viscut a primera, nosaltres. Aquest sí que l'hem viscut nosaltres.
1: Sí.
0: Poc. I fa molts anys, jo
1: ho
0: recordo pels cromos, òbviament.
1: Però segona també, és un equip històric. Sí, sí. I 2-0...
0: Recordem que aquesta categoria està al Saragossa, eh?
1: És que, ojo.
0: Va primer, per cert.
1: Ojo.
0: Però sí, hi ha històrics.
1: Però no està el mateix grup que els catalans... No, ha d'estar
0: sí,
1: el mateix
0: sí,
1: grup.
0: Sí, sí, primera ref ja sí, no?
1: Crec que no, tio. Crec que no està el mateix grup que els
0: sí,
1: catalans
0: sí,
1: perquè...
0: Sí, perquè és d'Aragó.
1: Ja, però no volien... Vull dir, va baixar Zaragoza i Huesca i no volien ficar com els dos en el mateix grup. Crec, recordar, poder sí que ho està. Sí que ho està.
0: Veus?
1: Però,
0: has tornat a patinar per
1: tornat a patinar,
0: la contrària.
1: He tornat a
0: veus?
1: Patinar, però he tornat a patinar perquè va haver-hi molts rumors de que no volien ficar els dos tan grans al mateix grup.
0: El Huesca, no?
1: El Huesca,
0: parlant del Huesca, va guanyar 3-1 a l'Europa.
1: Com ho lliguem?
0: Com ho lligo?
1: 3-1 a l'Europa, un altre camp difícil.
0: Camp difícil, però hòstia, l'Europa, malament.
1: 18è, no?
0: 18è amb 4 punts. S'ha de dir, bueno...
1: Hòstia, he vist el gol que li foten.
0: El gol...
1: L'has vist? El gol que li foten a l'Europa? Un dels 3?
0: No, bueno, no.
1: Porter amb la pilota típica, pam, gol. Buah.
0: Bueno, com a mínim va aconseguir el gol de la dignitat del 94 amb un penal i expulsió pel Huesca, però bueno, no va servir de res. Comenta això. Ah, no hem comentat el Nàstic. 14è, 7 punts, 3 derrotes seguides, el Nàstic. El Nàstic va començar bé i ara comença amb 3 derrotes seguides.
1: Ja, estava tocant playoff, tio.
0: I ara va 14ens.
1: La veritat que sap greu. Gori Gràcia, es diu? Crec que Gori Gràcia. Crec que Gràcia, bro. Hola, ara estic tornant a patinar.
0: Si ho comprovem i tinc raó jo una altra vegada, te'n vas.
1: Què ens hi juguem?
0: Marxes.
1: Me'n vaig a dormir, tio. No, no. Estic fet caldo.
0: No, m'hi jugo res, però...
1: Fuà, és Gori Gràcia, que va jugar a l'Espanyol. Sí, és Gori Gràcia.
0: Aquí, tot.
1: Jo crec que ha sigut dislèxic, perquè García, Gràcia, normal.
0: Pot ser. Però bueno, va marcar aquest tio i ho he apuntat aquí, precisament, perquè és de la cantera de l'Espanyol.
1: És que tu he vist aquí en els apunts...
0: Ho he apuntat per això, per tu, de res.
1: I, bueno, jo crec que és Gràcia, Gori Gràcia. Bueno. Però pot ser que sigui García. No, és Gori Gràcia, segur. Bueno, i de què va fer...
0: Bueno, i...
1: la UES... aquí ens toca plorar una mica.
0: Ens toca plorar, perquè sí. Bueno, dels tres equips és l'únic que ha rascat un punt.
1: Perquè és que s'anava a arrossar playoff, eh? S'anava a arrossar playoff.
0: És Gràcia, tens raó, eh?
1: Sí, ja ho sabia.
0: Sí, també sabies el del Sabadell. Mira, el Jordi t'ha callat la boca.
1: S'anava a tocar playoff amb aquesta victòria que tenia feta el 93 i va empatar l'Antequera amb un menys.
0: Amb un menys és del 68, eh?
1: Mare meva,
0: tio. O sigui, aconsegueix es defensar el resultat i un altre gol al 94, com en l'Europa, però en aquest cas...
1: Quin mal fa això, tio. Quin mal fa això en els equips catalans. O sigui, em faria mal amb qualsevol, però amb la UES...
0: Va començar guanyant l'Antequera.
1: Que no em fa més.
0: Amb gol de Tobar va empatar la UES... I després es va posar per davant amb gol de Serrano i ja et dic, després va venir l'expulsió i hòstia, gol al 94, tio.
1: És putada.
0: És el que millor està, en millor situació, va estar en 13ens, amb 8 punts.
1: Imagina't aquells 10 punts, el bé que s'entenien, tio.
0: Un punt més que el Nàstic, però bueno, segueix sent mitja taula. Bueno,
1: això sí que em molaria molt veure el futbol professional al Sant Andreu, tio.
0: No portem, masses bones notícies en quant a nivell futbol català avui, però bueno, les hem portat algunes de Caldes. De Catalunya, doncs, no. Només sumem 3 punts en 5 partits de futbol català.
1: Tot històric, eh?
0: És molt fort.
1: Tot històric.
0: Però jo et volia parlar d'un tema perquè és mainstream ara i és crec que s'ha de parlar, si els grans queden una mica lluny, i és del Lleida, tio.
1: El Lleida?
0: Explica què ha passat amb el Lleida.
1: El Lleida, que és un altre equip històric, que també ha estat a primera divisió, Jordi. Sí, també ha estat a primera divisió. I, bueno,
0: estàs insegur,
1: s'ha refundat més d'un cop, crec recordar. El d'ara segur que s'ha refundat.
0: Sí, no? S'han estrenat.
1: Bueno, fa anys que estava rotllo tocant primera ref, segona... Primer ref no va arribar a jugar, però va estar a punt. I al final, bueno, ha acabat desapareixent, per així dir-ho, i refundant-se, i jugant ara a quarta catalana. Un equip... que, bueno, per quarta catalana pues, és un...
0: històric.
1: Un històric i que té una quantitat de socis elevada.
0: Sí, van obert les inscripcions no fa molt i ja compten amb 4.000 socis. És algú bastant fort per un equip de quarta catalana, és impensable.
1: És impensable.
0: Però, òbviament, és tots els aficionats que trobaven a faltar el Lleida i també han aconseguit, amb l'ajuda dels socis i de molts més sponsors, o sigui, moltes marques que han apostat per aquest projecte, perquè al final és un projecte, un equip de quarta catalana no acostuma a tenir aquests sponsors i aquests socis.
1: No sé que no siguin el Ronin, saps?
0: Clar, això tu juro que sabia que ho diries i t'ho volia treure. Això és un equip, és una refundació, o sigui, saps? No és crear un equip aquí que sembla amb escut de la Kings League, és un equip històric que s'aposta amb el suport d'aquí, dels socis.
1: I de la seva gent.
0: De l'amor pel Sabadell, pel Lleida. No
1: i
0: per,
1: de la seva gent,
0: no
1: la
0: per màrqueting.
1: La gent de Lleida i collons, s'ha d'apostar per aquesta gent, per aquests equips. Perquè a sobre, això que dius ara d'equips artificials, més o menys, un dels rivals que ha tingut en els últims temps el Lleida ha sigut l'Atlètic Lleida. Que hi ha hagut aquí una enemistat que flipes.
0: Clar.
1: Entre els dos clubs, perquè és això... l'Atlètic Lleida va comprar una plaça de no sé què, és un equip que va començar des de sota, però van anar comprant places, van escalant, va tal, i al final és un equip que ha acabat està ara a segona ref, juraria, o tercera.
0: Segona o tercera, sí. Ho he mirat
1: ara avui, no, patino aquí una mica, crec que segona.
0: Per variar, avui.
1: Crec que segona, bueno, és que és difícil tantes dades, no m'hi caben. Però ha acabat... No vull dir fotent el Lleida, però sí, fotent el Lleida. I a la seva gent que estan, vamos... Perquè a sobre ells han tret molts jugadors d'allà, clar, la mateixa ciutat, li pagues una mica més i li treus.
0: I momentàniament, potser també aficionats, no? O què?
1: No.
0: O sigui, ja sé que són molt fidels, però al final ets Lleida... per xavals, sobretot xavals joves tal, són de Lleida.
1: Això pot ser, però la gent que és del Lleida no.
0: No, ja ho sé. Jo parlo d'aquestes noves generacions, xavals joves que ells coneixen l'equip de la ciutat quina és, pues, l'Atlètic, saps?
1: Ja. Sí, això és veritat. Però...
0: des d'aquí, com sempre, som del Lleida, el club de futbol.
1: Tercera federació. Va baixar.
0: I bueno, comentem, cony, el resultat.
1: Ah, sí?
0: Que van jugar fora, van jugar contra el Sunyer, Eric Suñé, FC, de quarta catalana, i ho hem comentat, fora, i van quedar 5-2, va guanyar el Lleida, tio.
1: Però en un camp...
0: Lo curiós és això, les imatges que
1: s'han
0: vist.
1: En un camp de sorra, tio. Jugant al Lleida, tota una institució, en un camp de sorra. Bueno,
0: clar, quarta catalana.
1: Furbo.
0: I veies, vaig veure fotos de la foto que es fan abans dels 11 jugadors, i clar, alguns anaven amb botes de tacos, alguns anaven amb bambes com de futsal, era semblava una patxanga, tio. Saps?
1: Vull dir, és logo.
0: Semblava una patxanga.
1: És logo.
0: Sense desprestigiar quarta catalana, vull dir, segur que són jugadors que ens donen mil voltes a tots.
1: Però jo flipo que es pugui jugar amb...
0: Ja, jo no en tenia ni idea. Que a nivell federat es podia jugar així.
1: Abans sí, jo sabia que clar, feia anys sí, però hòstia...
0: Quan el Sabadell ja estava a primera, potser sí, es jugava a casa
1: segur,
0: de sorra.
1: Llavors segur.
0: Però, ostres, imatges impactants per això, perquè és el Lleida, impactants per l'hora, hòstia, que guai.
1: Guais.
0: Que guai.
1: Sí, de futbol de
0: veure els jugadors plens de fang, saps? Em va semblar una imatge super, super entranyable, la
1: veritat. Sí, una imatge de bueno, d'això que t'imagines que és de fot 30 anys. I no sé, això molen, tio, a nosaltres que som uns... uns enyoradors.
0: I diguem si el Lleida, doncs, en uns quants anys... Perquè
1: home, jo crec que acabarà pujant.
0: Parlem de quarta catalana. Hi ha molta feina, molts anys a escalar, però diguem si, bueno, forma part d'aquest Sant Andreu, Europa...
1: A vegades aquestes refundacions van bé.
0: El bo és que, en un moment o altre, espero que juguin contra el Caldes.
1: Però és que hi ha molts grups i està molt lluny, Lleida, saps?
0: Ja, és veritat.
1: No sé que sigui en una lliga elit o alguna cosa així, que podria ser.
0: No, és que
1: o el Caldes està una
0: lliga. Deixem sonyar.
1: Tio. Aquest és l'any. Sí. El que passa que després ens hem de mantenir 4. Perquè puja el Lleida, saps?
0: Clar, no.
1: Que això poder també...
0: Donant per suposat que el Lleida puja cada any. Ojo. Ojo. Però bueno, li desitgem el millor al Lleida. És la imatge.
1: Shout-out pel Lleida. Shout-out
0: pel Lleida. Si ens escolta algú del Lleida...
1: Fuà. Ojalà.
0: No, ni de conya. Si no ens escolta ningú de fora de Caldes. No, mentida. Recordes lo del bàsquet del Rubí, era?
1: No. Sí, no.
0: Collons, sempre m'oblido.
1: Sant Celoni.
0: Sants, molt bona salvada. Que ens estava escoltant gent de Sant Celoni. No nosaltres al programa, sinó a la retransmissió del partit que avui dels nostres companys. Però bueno, som una família.
1: Expandint frontera.
0: No sortim del Vallès, però bueno, està bé.
1: El Vallès dolent. No, estem al bo, el dolent és l'occidental.
0: És on està el Sabadell, però bueno. Tot i així ens
1: agrada. Sant Celoni? No. És l'occidental.
0: No el Sabadell, dic, l'occidental. Ja. Que hem parlat molt bé del Sabadell, sí, però segueixen el Vallès dolent. Sí, sí,
1: sí. Bueno, classes de geografia un altre lloc. Vinga, va. Ja per acabar, bueno, podem comentar, si et ve de gust una miqueta, el debut de Roberto Fernández amb la selecció espanyola.
0: Jo tenia un tema...
1: Al camp de l'Oviedo. Com ho lliguem tot? I amb Raya a punt de cagar-la.
0: Jo tenia un tema molt més interessant.
1: Va, doncs va, tira mal, va.
0: El tema del City, tio.
1: Ah.
0: Que això no ho hem parlat.
1: Sí, bueno, que he fotut una ràdio a Caldes parlant del City.
0: Ah, no, teniu raó. És més interessant el debut de Roberto amb la selecció espanyola.
1: Amb un jugador d'Espanyol d'un equip català.
0: Però estem parlant d'algú històric, eh?
1: Va, sí, no, sí, sí.
0: Vols parlar del Roberto?
1: No, ho comentem.
0: Deixem-ho del City. No, va, no.
1: Ho comentem. No, és important.
0: Podem fer les dues coses. Si ens queden 5 minuts, ho comentem ràpid les dues coses.
1: Hi ha molta gent del Barça que estarà interessada en això, perquè al final el City és un competidor a la Champions. Llavors, per què ho lliguem?
0: Comença amb el Roberto i si ens dona temps.
1: Sí, perquè jo tampoc no estic massa informat.
0: El City és que és molt extens. Si no ho deixem pel següent dia, l'únic que potser hi ha decisions noves. O sigui, que comenta el de Roberto, què t'ha semblat? Què va sentir?
1: Roberto, que va jugar els 90 minuts contra... Culleres. Txèquia?
0: Culleres. No t'he escoltat dir culleres en meva vida, tio.
1: No, per no cagar-me en tot. Culleres. Contra Txèquia. I, bueno, la veritat que va fer una masterclass de lo que és Roberto. Ni más ni menos. Lluitar 94 minuts, deixant-se la pell.
0: Va jugar-ho tot, eh?
1: Sí. Deixant-se la pell, li va faltar el gol, li va faltar en atac una mica. Bueno, és que és ell així. Vull dir... Però el tio, la veritat que jo crec que va donar bona impressió i la veritat que estic content amb com ho va fer. La veritat que quasi ens en lesionen i ja em foten l'entrada. L'últim gol d'Espanya el vas veure, Jordi? Buah, flipes l'entrada que li foten, tio, criminal, eh? Criminal, amb 3 a 1 ja, tio, no, què has de fer, tio?
0: Fa il·lusió, no tenir un jugador de l'Espanyol a la selecció.
1: Sí, la veritat que sí, sempre fa.
0: Quin era l'últim?
1: Joselu.
0: Hòstia.
1: Joselu
0: va anar a ser de l'Espanyol, encara?
1: Sí. Joselu, o si no, no sé si va anar a l'estiu, però encara compta, saps? Com...
0: Bueno, comptes tu, però...
1: No, surt comptabilitzat. No n'han anat molts, al segle XXI.
0: Per això.
1: No n'han anat molts. Crec que és Roberto, Joselu, RDT...
0: RDT.
1: I després ja crec que és Kiko Gassilla, tio. Mario Hermoso.
0: Capdevila, com a jugador de l'Espanyol, no va anar?
1: No.
0: Era el...
1: va anar molt jove, l'Espanyol se'n va anar molt jove. Mm. Mario Hermoso, el d'esto, a l'RDT, i ja Kiko Casilla.
0: Sergio García no va anar?
1: No.
0: Mai?
1: Sí, va anar. Va guanyar l'Eurocopa el 2008, Sergio García.
0: Però no va jugar.
1: Va jugar a l'Eurocopa, però no, no, no estava a l'Espanyol. El 2008 estava al Levante, crec.
0: Ah, 2008. Hòstia, però a mi em sona algú, tio, més recentment.
1: Aquests que t'he dit, bueno. Mario Hermoso, RDT, Roberto...
0: Clar, perquè Joan no va anar fins que va fitxar pel Barça.
1: Que costava 5 milions més i anava a la selecció. És que, clar, bueno, aquí Luis de la Frente...
0: Luis de la Frente. Vaig veure Roberto, per cert, això és totalment irrellevant, però que ahir va haver un directe de Montgas i va treure el cap un moment. I pensava que jugaria i donava a passar, però va treure el cap i no. No, però bueno,
1: comentar-ho. Guai, això, també.
0: Tot, jo t'ho juro, jo vaig estar com fa 3 sí, anys
1: no,
0: amb el Twitch.
1: Jo no vaig veure.
0: Jo m'ho vaig menjar sencer.
1: Va estar guai, no?
0: Sí, va ser divertit. Veies allà a l'Auronplay, que ens hem criat amb ell, fent conya amb el Fermín López,
1: ja,
0: tio.
1: Que guai. Vaig veure, per cert, en els clips que s'estan discutint el Lamine amb el Pereira, el Rai al superserio, tio.
0: No, el Rai, és que estaven tots en una sala i el Rai estava a la seva habitació d'hotel. I estava superserio tot el rato, bro.
1: Passant de tot.
0: I quan no? Però sí, no.
1: Va, comenta ràpid algú del City. 5 cèntims.
0: Bueno, anava a insultar-los amb paraules molt lletges. Va. Però bueno, he pensat en el Xavi i no les he dit.
1: Wonko.
0: Bueno, el City, crec que és un tema molt important, però és molt llarg. Resumidament, per qui no s'hagi enterat, si no t'has enterat, vius sota una pedra o no t'agrada molt el futbol, que també. Potser està gent aquí perquè parlem de l'hoquei, saps què vull dir? Bueno, el Manchester City, el club Estado, pues està, fa anys que està en
1: Club
0: judici
1: Estado.
0: Fa anys que està en judici on estaven acusats de 115 càrrecs
1: judicials. I van guanyar un.
0: Al final no. Al final es veu que no.
1: Que eren molts memes, era molt bo.
0: Sí, sí, al final no. L'advocat no ha donat una hora. I bueno, no entraré molt en detall, però era sobretot per irregularitats amb els sous. Un dels càrrecs durant el judici va ser que el City no proporcionava la informació necessària pel judici o alguna cosa així, per la investigació, vaja. I es veu que tenen una empresa externa on es veu que els sous, hi havia una part dels sous tant dels jugadors com de l'staff que es pagaven mitjançant aquesta empresa.
1: Que no es declaraven tots. Llavors, com clar, el City. No?
0: Es diu que el Haaland va costar, el Haaland, pel jugador que era, va costar poc, que no sé si 60 milions. Es veu que diuen, això ja són rumors, especulacions, potser, que el Haaland va costar més, coses així.
1: Bueno, ja va demostrar en què, no?
0: Però parlem, no, o sigui, el judici va començar 2023, si no m'equivoco, parlem d'això, s'investiga des de Mancini, des d'entrenador Mancini. Hòstia. Crec que parlo de 2008, eh?
1: Ja veus.
0: Que és quan el City ha començat a tenir una mica d'història. No, no és casualitat.
1: I ja veus.
0: I ara estem pendents, falta...
1: La sanció, jo vull saber la sanció, tio.
0: La sanció jo crec que no s'haurà fins d'aquí molt. Yeah. Perquè ara falta, que suposo que ja s'haurà fet, això ho vaig mirar un vídeo de Nacho González, un periodista de confiança, on deia que ara tenien 2 setmanes al City per fer la seva apel·lació, que la faran, 100%. De fet, ha sortit, hi ha un comunicat, i ha sortit fins a tot el Guardiola, que ja no està forma part del club, ja es podia rentar les mans... Que jo pensava, mira, hem marxat justament, el cabron. Però no, el tio ha fet un post dient que està amb el club, que són innocents. Llavors, 100% el City apel·larà. I a partir d'aquesta apel·lació, pues, veurem. Les sancions, si els han deixat culpables, potser els estalvien alguna cosa, però estem parlant d'alguna cosa històrica. La gent que és més entesa i més friqui de la Premier diuen que no s'ha vist mai en la competició de Premier League dels anys 90, que es va fundar la competició, que és històric.
1: Home, és que...
0: I a la setmana que ve, si hi ha alguna novetat...
1: És l'equip més guanyador dels últims 15 anys.
0: I a la setmana que ve mirem si hi ha alguna novetat i ens allarguem, perquè ja se'ns acaba el temps. Ens hem d'acomiadar.
1: I perquè adeu.
0: Adeu. Bueno, està. Gràcies una setmana més per escoltar-nos. Un petó i que vagi bé aquesta setmana.
1: I un petó.
0: De 7 a 9, eh?
1: Vinga, guapos. No.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat en tan sols 8 hores. Una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. De moment no hi ha afectacions greus. D'altra banda, la que queda pendent saber és la incidència que tindrà en la preparació i muntatge de la Festa Major d'aquest proper cap de setmana, tot i que, segons l'alcalde Isidre Pineda, de moment no hi ha canvis en la programació. Una altra de les notícies del dia d'avui és la convocatòria per a les properes eleccions estatals. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions per al proper diumenge 29 de novembre, una decisió que ha provocat diverses opinions entre les forces polítiques de Caldes. D'una banda, el regidor del PP, Francisco Javier Suárez, ho celebra, mentre que Roser Xalabarder de Junts acusa Sánchez de no voler negociar en solucions reals per a l'habitatge. Des d'Ara Caldes, Joan Duran adverteix que l'escenari que preveu les enquestes no és positiu pels calderins i la líder del PSC calderí, Carla Millán, ho veu com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Finalment, des d'Esquerra, la líder de la secció local de Caldes, Carme Germà, afronta la cita electoral com una capacitat per decidir el futur i interessos de Catalunya. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir hora a les agendes a través de La Meva Salut o des del CAP. El temporal del cap de setmana va obligar a cancel·lar diverses competicions esportives. En el cas del partit que havia d'afrontar Rec amb l'Àser contra el Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es jugarà demà dimarts a les 9 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilasana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront a Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal de Gràcia. Finalment, el club del barri del Bugarai es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. I acabem amb el temps. Avui ha començat el dia amb pluges moderades a Caldes en comparació amb el que s'ha viscut a la comarca i a zones del litoral. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus i a la tarda podrien deixar caure alguns ruixats de manera puntual. Pel que fa demà, el temps continuarà inestable i tindrem un dia passat per aigua amb temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant gairebé tot el dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per acabar bé el dia.

Això és la Fórmula Nit. Música per desconnectar.

Ràdio Caldes. Són les 10. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8 FM.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes, molt bon dia de pluja també, però nosaltres estem aquí, al peu del canó. Avui és dilluns, 6 d'octubre, i encetem una nova edició del Fòrum, ja sabeu, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquest fòrum, en aquesta plaça? La primera hora, que iniciarem tot just d'aquí a pocs minuts, després del butlletí informatiu i de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial les paraules que ens representa i que marquen el to del programa. Tot seguit dedicarem uns minuts a viatjar amb el temps amb tal dia com avui, repassant efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. Seguidament, cap a les 9, abans de 10, doncs serà el moment de parlar d'un llibre, de la seva adaptació al cinema i també de la música que acompanya aquesta mirada compartida. Una sessió que fins ara eren dues, la llibreteria i llibres, música i pantalles, i ara s'ha fusionat en una de sola. Les col·laboradores Marina Meneses i Clàudia García ens presentaran el llibre escollit i la pel·lícula relacionada. Tot girarà a l'entorn del conte de la criada o el conte de la serventa. El llibre, la pel·lícula i la sèrie adaptada i la banda sonora. I així arribarem a les 10, just al butlletí informatiu. Després de les notícies, connectarem amb l'espai del Servei d'Ocupació, que setmanalment ens apropa a oportunitats laborals, assessorament, orientació i servei a la comunitat. Un espai que compta amb la col·laboració dels professionals de la piqueta, com ara Sònia López. A continuació, i fins a arribar a les 11, ens posarem de gala per presentar-vos Terma, el nou podcast de Ràdio Caldes, coproduït amb la xarxa i Ràdio 4. És un format sonor innovador que neix avui mateix i que fa una cosa mai vista, posar a dialogat una intel·ligència artificial i un humà al voltant de la nostra aigua termal. Per conèixer tots els secrets d'aquest podcast pioner, a la segona hora ens acompanyarà el seu guionista Jordi Graví i el seu presentador humà Ferran de Besa. El guionista i el presentador humà. La veu artificial, o sigui, la IA encara no. Tots dos explicarem com han cosit el projecte i com conviuen les dades d'una màquina amb les emocions de la pell. I així arribarem a la tercera hora d'11 a 12, una hora dedicada a la tertúlia, un temps de debat i opinió constructiva. Avui la temàtica damunt la taula continua sent l'habitatge, que, com ja vam dir la setmana passada, és un abans i un després des del desnonament de Mari Carmen. I és que des de llavors els fets han pujat molt de to. No es va aprovar els dos decrets proposats pel govern de l'Estat al Congrés de Diputats, el que tot plegat pot derivar el que debatrem amb les persones que ens acompanyaran en aquest espai. Estem davant una enorme tempesta temporal, social i política. I ara, com ja us he avançat en un principi, és el moment de les paraules del dia, que és la editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
1: I amb el sumari sobre la taula, obrint el matí amb la nostra mirada del dia. Un refugi contra la tempesta. Avui és dilluns 5 d'octubre i el país encara fa olor de terra mullada, obrint la setmana amb el paisatge literalment amarat d'aigua. Carrers plens de fam, biblioteques tancades, habitatges inundats, comerços afectats, carreteres tallades i serveis públics que han hagut de treballar a contrarrellotge. El temporat ha estat una sacsejada col·lectiva i avui moltes persones, famílies, treballadors, voluntaris, ajuntaments, intenten recuperar una normalitat que la pluja ha deixat en suspens. El Departament d'Educació ja fa balanç des dels desperfectes als centres escolars, però la realitat és que la tempesta no ha distingut entre escoles i cases, entre espais públics i privats. Ha golpejat el país sencer. Des d'aquí, des de la ràdio del poble, enviem el nostre suport a tota la comunitat afectada, a les famílies que avui netegen el que ahir era casa seva, als professionals que treballen per restablir serveis i a totes les persones que, literalment, han hagut de fer mans i mànigues per tornar a començar. Però la pluja no només ha alterat el paisatge, també ha mogut l'agenda dels carrers. El temporal va obligar a desconvocar la mobilització del cap de setmana, però la indignació no s'esborra amb un aiguat. Per això, en principi, avui no crec que tampoc es faci aquesta manifestació, doncs els sindicats i moviments socials deien de sortir aquest dilluns al carrer per defensar el dret a l'habitatge. Una manifestació que arriba escalfada pel malestar social que ha provocat la caiguda dels decrets llei d'habitatge al Congrés de Diputats. Una estocada legislativa que deixa un cop més milers de famílies a la intempèrie de la especulació, perquè sí, la pluja cau del cel, però hi ha tempestes que la provoquen als despatxos. I tot i que no ho tingui aquí escrit, però sabem que d'última hora que sí, que hi ha una... Hi ha un efecte de tot aquest del que ha passat, i és que el 29 de novembre doncs hi hauran eleccions generals. I mirin quines ironies a més, no, de que té el calendari. Avui és el Dia Mundial de l'Hàbitat, el Dia Mundial de l'Arquitectura i el Dia Internacional dels Inquilins, tres conceptes que haurien d'anar de la mà, però que sovint viuen en mons paral·lels. De què serveix dissenyar la millor arquitectura si els nostres pobles i ciutats expulsen els seus veïns perquè no poden pagar els preus? Quin sentit té parlar d'hàbitat si viure de lloguer s'ha convertit en una cursa d'obstacles asfixiants, gairebé en un luxe per a molts joves i famílies de tot arreu, no? I parlant de joves i famílies, avui també és notícia l'estratègia per l'autonomia de la gent gran i els joves tutelats. Un pla que vol garantir qualitat de vida, acompanyament i oportunitats a dues franges de població que sovint queden invisibilitzades. Els que han viscut prou per saber que la vida no és fàcil i els que comencen a caminar sols després d'haver crescut sota la tutela de l'administració. El Departament de Dret Social avança uns nous recursos, o sigui, nous recursos com el Centre de la Bastida, pensat per donar suport real a joves extutelats que necessiten un lloc on començar de debò, i també impulsa mesures per a l'autonomia de la gent gran, perquè envellir no hauria de ser sinònim de dependència, sinó de drets, dignitat i comunitat. Fixem-nos-hi, habitatge, educació, autonomia, inclusió, emergència climàtica, tot parla del mateix, tenir un lloc segur on viure, créixer i envellir. Un lloc que no depengui del fang, ni del mercat, ni de la pluja, ni de la política. Un lloc que sigui literalment un refugi contra la tempesta. Avui, des d'aquesta plaça del Fòrum, tornem a posar la veu en allò que afecta a la comunitat, que ens toca a tots, perquè un país es construeix amb lleis, sí, però sobretot amb sostres, amb carrers, amb oportunitats, amb dignitat i amb la voluntat de no deixar ningú a la intempèrie.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

i parlant de tal dia com avui, uau. Disculpeu, és que en aquest moment està sonant l'alarma i bé, vull dir, justament perquè estem en directe i és això, vull dir que està sonant l'alarma, aquí està la Marina Meneses, que també li sona. No passa res, Marina, perquè és el que hi ha. Doncs mira, parlant això de que estava dient tal dia com avui, passaré directament a les efemèrides, perquè diguem, de fet, tres dies importants temàtics ja ho hem comentat en aquests en l'editorial. I així, doncs, parlant d'aquests dies, no? Aquests dies que ens porta la història, que ens fa recordar, doncs, tenir que, veient que l'any 2021, un 5 d'octubre de l'any 2021, la companyia Microsoft va llançar el Windows 11, la darrera versió del seu popular sistema operatiu. El 2014, una avaria amb el subministrament d'oxigen a l'Hospital Robert Rey de Cabral de la ciutat de Santo Domingo, a la República Dominicana, va provocar la mort d'11 persones. L'any 2013, un vehicle de rodes gegants, conegut com a Monster Jam, per el control en un espectacle, això va ser al parc del Rejón de la ciutat de Chihuahua, Mèxic, i va atropellar, doncs, gran quantitat d'espectadors. De fet, aquí també hi van haver víctimes, van morir 9 persones, de les quals 4 eren infants. L'any 1991, Linus Torvald anuncia per primera vegada el joc, o sigui, podríem dir, el sistema operatiu Linux, que el mateix havia, de fet, el Linus Torvald havia desenvolupat. L'any 1988 se celebra votacions a Xile i en el que el poble va rebutjar la continuïtat i permanència del poder d'Augusto Pinochet. Fins al 1997 que havia d'estar, i això, doncs, el poble va dir que no. L'any 1969 s'emet el primer capítol de la sèrie de televisió Monty Python, Flying Circus, a la BBC del Regne Unit. Seria una sèrie carregada de crítica social, creada i protagonitzada pel grup humorístic d'anglès Monty Python. Vull dir, i aquesta música és la que podríem dir que era de la que podien sentir, no?, d'aquesta sèrie o pel·lícula també dels Monty Python.

0: I abans de continuar amb aquestes efemèrides, doncs dir que justament aquest so que he sentit abans, que és aquesta alerta que a vegades ens espanta, no? I més en una situació com la que estem vivint, d'aquesta temporal de pluges, doncs aquesta alerta doncs, és de protecció civil i parla del risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental. O sigui que aquí, és difícil que la Riera de Caldes al nostre poble, vull dir, es pugui, depèn de per quina zona, sí que es podia desbordar, eh? El que seria la que passa pel centre del poble, aquesta no, però sí que és veritat que per zones com podríem dir on està el Pasqualet, etc., doncs aquí sí que hi ha més perill de desbordament. El que sí que es demana, doncs, evitar passar, és a dir, i no aneu a veure la riera com va, perquè això és un perill, i en aquests moments doncs, és això el que es demana. I ara continuo amb aquestes efemèrides, doncs que i és que també va de música, l'any 1962, justament aquest 5 d'octubre, es va publicar el primer senzill de la banda tan coneguda, els Beatles, i el títol Love Me Do, que és tan coneguda. Aquesta la coneixeu tot, tu també, Marina, i segur que l'hem ballat. I aquesta cançó doncs serà el punt de partida per a anar doncs als Beatles de manera imparable, no? Després ja arribarien a l'any 1933, aquí ja la cosa és diferent, el partit nazi a Alemanya estableix el control absolut de la premsa. El 1793 el govern de França estableix de manera oficial l'abolició del cristianisme, és a dir, es converteix en un país laic. El 1789 una multitud de ciutadans de París i rodalies marxa fins al Palau de Versalles per protestar davant del rei de per la manca d'aliments. I el 1582 els països d'Espanya, Itàlia, Polònia i Portugal, aquest dia es passa a, bueno, va passar una cosa estranya, però no tan estranya, és que en aquell moment podríem dir que primava el calendari julià, que era de Julio César, no? I va passar al calendari gregorià, i això va fer doncs que doncs guanyessin 10 dies, és a dir que vam passar doncs crec que era del 15 d'octubre al 5 d'octubre o a l'inrevés, vull dir, jo ara sí que em perdo una mica. I fins aquí el nostre viatge pel temps, un dia de memòria, ciència, drets i història, un dia per entendre d'on venim i cap a on volem anar.
1: El Fòrum amb Conxi Sánchez.
0: Doncs mira, Marina, aquesta música que podem... Primer de tot, benvinguda i sobretot perquè has fet un esforç de venir aquí amb aquesta pluja. Per cert, com està la botiga?
2: Bueno, la llibreria... Bon dia, als carrers.
0: Els llibres no es veuen afectats.
2: Home, sí, clar,
0: sí.
2: Sí. Si es mulla la llibreria...
0: Sí, però ha entrat molt a l'aigua.
2: Ha entrat molt a l'aigua.
0: Vaja.
2: Sí, ha entrat molt a l'aigua. Entra per la part de darrere i arriba fins a mitja botiga.
0: Ostres.
2: Sí.
0: En fi, bueno, toca feina. Pues per això que encara t'ho hem d'agrair més l'esforç de venir aquí i de manera presencial. Vull dir, sabem que aquí... feu el programa de manera conjunta, però tal i com està el temps, la Clàudia que ve de fora, doncs està a casa i la tindrem al telèfon, no sé si està allà.
2: Bon dia.
0: Doncs bon dia, Clàudia, què tal?
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs
3: com
0: mira,
3: estem?
0: Aquí bé, però a fora, al carrer, no tan bé. I tu què tal?
3: Ja.
0: Estàs també a cobert,
3: bé.
0: No? Estàs a cobert.
3: Sí. Ens acaba de sonar l'alarma també,
0: sí.
3: I estem a cobert.
0: No,
3: així doncs, que tot bé.
0: Doncs quan sona l'alarma, de veritat que ens espanta moltíssim. Però bé, vull dir, esperem que aquí, almenys on estem nosaltres, l'aigua sí que no puja. On està la ràdio, en principi no ha de pujar l'aigua. I sap greu, diguem, doncs, el fet de, en fi, que hagi passat això també. Vull dir que et vegis afectat,
2: sí.
0: per aquesta, per aquest problema que ja fa uns dies que estem patint, però que justament avui afecta més a la nostra comarca,
2: sí,
0: al Vallès Oriental. Doncs vinga, parleu. Avui toca el conte de la serventa i com que primer, si de cas, parla la Marina, que parla del llibre.
2: Parlem alhora, que no, crec, no tenim
0: també
2: gaire temps.
0: No,
2: sí,
0: no,
2: es queden 20 minuts o més.
0: És cas, i és cas.
2: Millor,
0: sí, 18-19 minuts.
2: Vale, sí, doncs parlarem del conte de la serventa, que jo crec que es va popularitzar arran de la sèrie de Netflix, de, no sé quan la van estrenar, Clàudia.
3: En el 2017.
2: En el 2017, sí, sí, no fa
3: sí
2: tant.
3: I que... El cavall del Bruce Miller i amb 6 temporades, perquè vulgui veure-ho.
0: 66 capítols.
2: Però que va ser escrit, curiosament, és una de les dades que a mi més m'ha sobtat, el 1984. Vull dir que fa
3: sí
2: 40 anys, i 42 anys exactament, i clar, és molt sorprenent, no? Per com un fet distòpic, no? Que és de total actualitat avui dia, doncs va ser escrit fa 42 anys, no? Com una premonició.
3: Sí, sí, total.
2: No, sí o no, Clàudia? Tu ho veus així també?
3: Sí, perquè a més, no sé si ens donarà temps, però jo havia portat com una mica de debat, perquè últimament s'està parlant molt als Estats Units dels ventres d'alquiler, que no sé si sabeu el que són.
0: Sí, sí, i tant, i tant. Uh-huh. Sí,
3: doncs sí, resulta que la Lady Gaga és mare. I ha estat mare gràcies a això, al ventre de Yogate i tal. I clar, per mi és una pràctica molt curiosa. Aquí a Espanya està prohibida, eh? Aquí a Espanya es condemna com violència contra la dona des del 2022.
0: Però
3: i que bé, trobo
0: és,
3: que és com...
0: És, però és condemna, diguem, el fet de que aquí no es pot fer, però sí que pots anar a fora.
3: Vull dir... Sí, el cas és que, clar, el fet de pagar una dona per sí que sigui mare, jo crec que era com un tema que es podia relacionar molt amb el conte de la serventa, perquè al final és... El conte de la serventa, el ser dona en aquella societat és com que et cataloguen segons la teva funció reproductiva.
2: Uh-huh.
3: I sí, no sé, creia que era com un tema que es podia xerrar, però no sé si ens donarà temps.
2: Expliquem una mica de què va, per qui no l'hagi llegit ni l'hagi vist el llibre.
0: Millor centrar-nos, sí, sí, millor centrar en el llibre, vull dir, uh-huh, i després també l'adaptació amb la sèrie, perquè hi ha una pel·lícula també, que era del 1990 i alguna cosa, però la sèrie, com és la més propera, i vosaltres, sobretot la Clàudia, tindrà més per la mà, doncs parleu així.
2: Bueno, la història parla de l'Ofred, que és una noia que viu a la República de Gàlat. És una distopia, ¿vale? És una distopia d'un futur possible, ¿vale? On res és gaire maco, ¿no? El contrari d'una distopia sempre és el contrari de l'utopia, de la paraula utopia. Aleshores, la República de Gàlat fa frontera amb Canadà, o sigui que tots ens podem imaginar una mica on és, i és un règim totalitari i teocràtic basat en el control del cos femení per part del govern. En aquest sentit, doncs, és un futur on la natalitat està en declivi perquè per temes de contaminació i altres temes ambientals, doncs, fa que la fertilitat hagi caigut en picat i, per tant, les dones fèrtils, com la Ofred, doncs, tenen una missió a la vida, que és garantir la descendència de l'èlit dominant. I a partir d'aquí doncs es desenvolupa tota la història, no? I de fet, des de la seva publicació el 1984 s'ha convertit en un clàssic de la literatura anglesa. Ha estat escrit per Margaret Atwood, que és una canadenca que va néixer el 1939 i és autora de més de 50 llibres de ficció, poesia, assaig, és una autora molt prolífica. I fa uns anys va escriure un altre llibre que es diu Els Testaments, que és una seqüela del conte de la serventa que està ambientada com 15 anys després dels fets de que parla el conte de la serventa i bueno, i parla de la vida de tres dones, de la posició que tenen cada una d'aquestes tres dones a la República o a la República de Gàlat o als voltants. Bueno, aquesta és una mica la situació perquè per qui no l'hagi vist la sèrie o el que sigui, doncs se situï, no? A partir d'aquí, doncs, Clàudia, suposo que estaràs d'acord amb mi en que, clar, tracta tants temes, tan bèsties, vull dir, a mi és una...
3: Sí.
2: Jo particularment, a mi és una sèrie que em va costar molt veure, ¿vale? Perquè, buf, a mi determinats temes com els que tracta m'impacten molt i em costa entrar perquè m'afecten personalment, no?
3: Normal.
2: És molt impactant. Per mi la sèrie ha sigut superimpactant. Molt més que el llibre, si ho he de dir, eh?
0: Mm. Bé, també s'ha de dir sí, que l'actriu és molt bona.
3: A la sèrie...
0: Mm-hmm. Vull dir, la principal, eh? Vull dir, suposo que també això i la manera com que està feta.
2: Mm-hmm. Digues, Clàudia.
3: Que a més de la sèrie... Clar, ho fan tot, a part de que ho veus tot de manera més visceral, tipus el tema de les cerimònies i tal, que tu llegeixes en el llibre i potser no ets capaç d'entendre la gravetat del que és... Bueno, per qui no ho sàpiga, la cerimònia és en el moment en el qual les serventes... són, bueno, és que no sé ni com dir-ho, però...
2: Violades.
3: Jo diria... Sí,
2: literalment.
3: És que no sabia ni si dir-ho, però són violades amb la intenció de que es quedin embarassades i portar un hereu a la família benestant per la qual estan. Clar, tu ho veus a la sèrie, és molt més incòmode veure-ho que no pas llegir-ho, perquè ho llegeixes i si tens sort i no tens una imatge així molt clara en el cap, bé, no? Però ho veus a la sèrie i que hi ha moltes diferències entre la sèrie i el llibre també, perquè a la sèrie l'Ofred, per exemple, la fan bastant més rebel i més implicada en tot el tema. En la novel·la és com que té un paper una mica no secundari, perquè segueix ser la narradora principal, però sí que és una mica com més dòcil, es podria dir. I no sé, jo trobo que a més la sèrie ho expandeix molt, perquè al final el llibre és com la primera temporada i les altres 5 temporades és un univers que el Bruce Miller expandeix, bàsicament. I el va desenvolupant i dona més narrativa a altres personatges, però sí, la sèrie és una mica dura de veure, s'ha de dir. Però bueno,
2: I no sí que és veritat que hi ha aquestes diferències en quant a que entre el llibre i la sèrie, no? De el que tu has esmentat, de que la protagonista és com molt diferent, no? De fet, en el llibre a mi m'ha sobtat, jo primer vaig veure la sèrie i primera temporada vaig veure també, no, només també ho dic perquè, bueno, és el llibre, és el que equival al llibre i ja em vaig tenir prou. Vale? O sigui, que és molt interessant, però que, bueno, prefereixo quedar-me només amb aquesta primera temporada. I el fet d'aquest que a la sèrie, doncs, hi ha molt feedbacks, es diuen, no? Quan van endavant i endarrere, no? En la sèrie, i en canvi en el llibre jo crec que és tot com més lineal i d'alguna manera sí. la és com la Jun o Ofred, no? Que ara parlarem d'això dels noms, que a mi m'ha deixat també vamos, meravellada.
3: Ja, molt fort.
2: Doncs que la Ofred en el... ara no sé què anava a dir. Bueno, és igual, parlem d'això dels noms. Això de l'Ofred...
0: És que, mira, o sigui, aquesta és la sèrie, vull dir, la sèrie que tothom ha vist i tal, però jo que deia que hi ha una pel·lícula, sí, el 1990, i aquí es deia La història de la doncella o El preu de la fertilitat. Vull dir que canvia una mica, però el contingut
2: bueno,
0: és igual.
2: Bueno, és el mateix, sí.
0: Aquí la protagonista és la Natasha Richardson, vull dir, és la filla de la Vanessa Redgrave, vull dir, no sé si la conegueu, és molt bona, i és qui feia el paper de la Ofred.
2: Ah, això dels noms, no? Clàudia, tu com ho veus?
3: Bueno, el fet d'haver d'adoptar el nom de l'home que et viola, bueno, pues és que no sé què dir-te, sincerament. I és...
2: Ui, em sembla que s'ha tallat.
0: És el que pot passar avui.
2: El que deia la Clàudia és que Ofred vol dir de fred, no? De fet, i de fet la sèrie en castellà doncs, es diu De fred, la noia, no? Igual, de fred vol dir que és propietat de fred, no? Per traduir-ho d'alguna manera. I igual que les companyes, no? Pues es diuen de Glenn o de Arthur o de lo que sigui, no? O sigui, són propietat d'aquell senyor, vale? O sigui, una pèrdua d'identitat i el seu nom no pot tornar a ser pronunciat mai més. I ara poden ser de fred, però si les coses canvien o no funciona, passen a dir-se de Michael. M'explico? O sigui, la seva identitat va en funció d'aquell a qui serveixen. Mm-hmm. Oi, Clàudia?
3: Molt fort, molt fort.
2: És molt fort. Clar, el debat que tu deies de tot el tema dels ventres de lloguer, també el tema de les trad wives, per exemple, que ha estat tan de moda també als Estats Units, vull dir, també ressona molt, no?
3: Clar, és que és això el que volia comentar, perquè al final és com un passet més cap a aquesta distopia, el fet de que... Bueno, és que, clar, és un debat en el sentit que als Estats Units no s'està parlant, però, per exemple, a Europa hi ha molts països que està prohibit el fet d'alquilar un ventre. Uh-huh. I clar, jo no sé, és com el fet que la Lady Gaga, i no només la Lady Gaga, hi ha hagut més gent, la Lena Dunham, per exemple, que és com molt activista feminista, també ha estat mare i ole, o sigui, tothom que sigui mare, molt maco, la veritat, no desprestigi amb la maternitat tampoc, però clar, és com jo trobo que és una mica el debat de pagar una dona perquè dit de manera lletja, fabriqui un nen per tu, o sigui, no sabia dir-ho d'una altra manera, fabriqui, queda molt lleig.
0: A Hollywood hi ha bastants actrius que justament ho fan.
2: Home, no? És un tema que toca molt l'ètica, sí, sí, i la moral, no? I els, exacte, valors, no?
0: La Cameron Diaz, per exemple, també, i a no més dos, i la Cameron ja té 50 i algo.
2: Clar, jo no sé si aquí també suposo que hi ha molt de... té molt a veure el fet de que, bueno, si realment tu no pots tenir fills, si, no? I quines altres maneres,
3: però, clar,
2: quines altres maneres s'han buscat, exacte, no? O sigui, que jo no estic totalment en contra, vale? Però crec que hauria de ser pues, com una última, pues això, no?
3: Una última instància.
2: Una última instància, ben passat abans per molts altres llocs, no? Perquè no sé la Lady Gaga, però jo no crec que sigui tan gran. No sé si té algun problema, no té algun problema,
3: no.
2: si pot ser mare o no pot ser mare, eh? Però...
3: Clar, és que és això, tampoc es pot criticar perquè no sabem exactament les condicions de cada dona.
2: Clar.
3: I... Però jo crec que es podria exercir un mínim de pensar i de dir, ostres, és realment ètic això de pagar a una altra persona... I quan, per exemple, hi ha per exemple, l'adopció o, clar, altres mètodes, que és això, no sabem les condicions de cada dona i potser després parles amb les dones que han tingut el fill, la filla dins i estan contentes amb aquesta compensació econòmica. Però clar, és clar. Com, jo trobo que té aquesta relació una mica de...
2: Clar, i també sabia el motiu...
3: Ostres, distòpic.
2: Sí, sabia una mica el motiu per qual s'ha arribat a aquest punt, no? Perquè està clar que no és el mateix, doncs això, haver arribat en aquesta opció perquè és l'única que queda o l'única o una de les últimes que queda, o si és perquè no vols fer malbé el teu cos tenint un embaràs. No? Un tema estètic, no?
3: Clar, que pot passar, clar, que... Hi ha gent que té molta por
2: aleshores...
3: al part, és normal.
2: Sí, clar, però clar, els motius són molt diferents, no? D'arribar a aquest punt d'una manera o una altra, no?
3: Sí.
0: Clàudia, sí, sí. És que com queda poc temps, si parles de la sèrie, que segur que jo no sé si tu has vist jo és que de la sèrie crec que he vist només un episodi, vull dir que no puc tampoc valorar, però en el cas de la Clàudia pot ser que sí que te'ls hagis vist tots, les 6 temporades.
3: No me les he pogut vistar totes, sí que vaig passar de la primera, vaig començar la segona, però hi havia certs temes que també em resultaven, eren bastant sensibles i, sí. I en quant a música, no hi ha gaire molt a parlar tampoc, la banda sonora és de l'Adam Taylor, és molt minimalista, per tant és un...
0: Però sí
3: que jo aplaudeixo les bandes sonores minimalistes.
0: Sí que hi ha moltes músiques que són músiques, no sé, vull dir que al trobar-les són dins del que és els episodis, són cançons molt, molt actuals, fins i tot pots escoltar a la Nina Simone, vull dir que hi ha moltes
2: músiques...
0: Sí,
2: perquè hi ha moments, no, com de... Ui, espera, tornem a tenir... Ai... Tornem a tenir avís de protecció civil.
0: Una altra vegada, doncs, continua l'alerta, pluges torrencials fins a les 2 de la tarda, doncs això, que com protecció civil, doncs, demana això, evitar desplaçaments innecessaris, no us acosteu ni a rius, ni a rieres, ni a barrancs, no baixeu soterranis, pugeu a pisos, o sigui... el que seria la part alta, no? De si teniu casa, etc. Pisos superiors, si entra l'aigua, en cas de risc, contacteu sempre al 112 i a Protecció Civil, al SECAT. Continueu.
2: Cosa, avui seguir al fil.
3: Sí. Vale,
2: la veritat és que sí. Bueno, a mi una de les coses que més m'ha impactat també de la història és com tenen les dones totalment aïllades entre elles, crea un conflicte entre elles perquè es delatin unes a les altres, no tenen accés a aquest tipus de lectura, passen el temps en inactivitat mental total, vull dir, tancades a l'habitació sense cap tipus d'estímul. I és com, mare
3: clar,
2: Déu,
3: és...
2: o sigui, és l'infern, no? És com, no sé, és una de les coses que m'ha impactat
3: aquesta
2: molt.
3: Aquesta manera de tornar-se en contra també
2: de
3: les teves pròpies companyes, les Martes, no, les dones dels homes, que estan més que disposades
2: també
3: a seguir amb aquest règim.
2: Sí.
3: És molt fort.
2: Sí, sí, és que és tots els inputs que dona la història són molt bèsties, no? I això, el tema del vestuari, dels colors, no? El significat dels colors, no? Com van...
3: Té molta simbologia, no acabaríem mai.
2: No, aquí és un... Bueno, potser ens dona temps de comentar-ho, no?
0: Queden...
2: Vols comentar-ho tu, Clàudia?
0: Tres minutets escaix, vull dir que serien dos.
2: Clàudia?
3: Crec que no ens donarà temps, no, perquè jo ja sabeu com enrotllo com una persiana.
0: No, però
2: bueno, pues mira, si voleu,
0: molt ràpida.
2: Si voleu, a mi m'agradaria llegir a la edició que tinc jo de
0: en català
2: del llibre, vale? Hi ha una introducció que és brutal, escrita per la mateixa autora, i bueno, us llegeixo un trosset només. L'any 1984, la premissa del que parteix el llibre semblava fins i tot als meus ulls una barbaritat. No m'acabava de veure amb cor de fer creure als lectors que als Estats Units d'Amèrica hi pogués haver un cop d'estat que transformés de cop una democràcia liberal en una dictadura teocràtica estricta. El llibre, tant la Constitució com el Congrés, han deixat d'existir. La República de Gàlat ha sorgit de les essències puritanes del segle XVIII que sempre hi ha hagut als fonaments dels Estats Units d'avui dia que creiem conèixer. Bueno, és una mica el que ni ella mateixa creia que pogués ser possible, no? Fer creure que això tenia sentit, no? Que algú s'ho pogués creure la història, no? I ara, en canvi, no? 40 anys després, que a prop ho veiem, no?
0: Vull dir que sí que se va avançar, com moltes vegades veient, molt a la història,
2: sí.
0: No?
2: La veritat és que sí.

0: Molt bé.
1: Em sap molt de greu, perquè a més el fet, Marina, que has vingut aquí a l'esforç, no? Doncs moltes gràcies per les vostres aportacions, com sempre aquesta aportació literària, el conte de la serventa, i déu-n'hi-do el que dona de si, tot i que no sé si voleu un altre dia encara es pot continuar parlant. Ara haurem d'esperar dues setmanes per escoltar les vostres noves propostes, perquè dilluns que ve és festa, és festa major, uh-huh. i serà doncs el dilluns, no, el 17, crec que és el 17 o el 19, ara ja m'he perdut una mica, 19. Doncs vinga, doncs ens retrobem llavors, i ara doncs és el moment, vull dir, fem una pausa que arriba el butlletí de la ràdio, el butlletí informatiu. És perquè doncs l'alarma és per això, vull dir, fins a les 2 de la tarda, fins a les 14 hores, hi ha perill de, per exemple, en llocs propers, bueno, que la pluja continuarà, la tempesta continuarà, i és important que no us apropeu a espais com és la riera, doncs per al perill que això comporta. Vull dir, la millor manera és si esteu a la feina o a la feina o a casa, doncs quedeu-vos allà, i sobretot si la pluja puja molt i veieu que el vostre habitatge doncs entra l'aigua, doncs puja sempre a les plantes superiors. I ara doncs continuem nosaltres, doncs que justament és el moment del servei d'ocupació, en què cada setmana, cada dilluns, ens acosta a oportunitats laborals, assessorament, orientació i recursos per a la comunitat. Un espai que es fa conjuntament amb els professionals de la Piqueta, i com sempre cada setmana tenim aquí a la Sònia López, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
3: Gràcies.
1: Sort que tu no tens problema per arribar aquí, no. Perquè estem molt a prop, no?
2: Sí, sí. No calia ni només, agafar l'aigua.
1: Exacte. Només cal baixar, vull dir, no, pujar en aquest cas, però de manera que agafar l'ascensor també, sí. I no
2: tenim,
1: és mullar.
2: No tenim perill per aquí.
1: El problema és després, no? Però bé, justament és fins a les 2 que està l'alarma, mm-hmm. és a dir, que la feina
2: tenim
1: és...
2: Tenim marge, sí.
1: També, vull dir que de moment, i més, el perill justament és a prop d'espais com seria la riera. Mm-hmm. I riera, doncs clar, és, sobretot és no acostar-se a la zona que passa, per exemple, del càmping El Pasqualet, que està com més a la vora, no? Uh-huh. I és on hi ha més perill. Vull dir, el que és el pont aquí a Caldes és difícil, que l'aigua, ha de ploure molt perquè travessi el pont, no?
2: Sí.
1: Tot i que a vegades s'acumula, perquè és la manera com està fet el pont d'on passes del... vas cap a, diguem, la zona de les cremades, al pont aquest, doncs a vegades s'acumula ja l'aigua. Uh-huh. Però, en fi, no passa d'aquí. Sí. Doncs vinga, Sònia, com tenim avui? Quines són les ofertes que destaqueu avui?
2: Doncs sí, també són ofertes que hem obert la majoria, durant tota la setmana, entre principi, mitjans i final. La més recent que tenim és una d'operari o operària en sector tèxtil. Volen una persona, necessita una persona que porti les màquines, que col·loqui fils, que garanteixi el correcte funcionament de les incidències que puguin haver amb aquests fils, fer petites reparacions de les màquines. Per tant, ha de ser algú que pugui fer manipulació fina, perquè són coses molt petites que necessiten molt de detall. I una persona amb ganes d'aprendre, perquè al final es tracta d'aprendre tasques de teixidor o teixidora. També requereixen una mica d'esforç físic, per tant, a tenir un compte. S'ofereix una incorporació estable, és jornada completa, es treballaria de dilluns a divendres de 7 a 3, amb la possibilitat de que hi hagi un canvi de torn fent un reforç per la tarda. D'acord? Trobareu més informació d'aquesta oferta al web de Caldes, uh-huh. i us podeu inscriure.
1: Uh-huh. Després un altre que seria netejador, sí. Però aquest cas, explica-ho tu, perquè crec que és de cap de setmana, no?
2: Sí, és per una instal·lació que ofereix serveis esportius, llavors busquen algú, és de golf en concret, busquen algú que tingui vehicle propi, perquè per arribar al lloc de treball és imprescindible, caminant és bastant complicat, no hi ha transport públic. Llavors parlem d'una jornada parcial de 15 hores, es dividirien entre dissabte i diumenge en horari de 10 a 5 i mitja, i sou mensual, uns 500 euros, serien 7 hores i mitja cada dia. Llavors, experiència amb neteja i vehicle propi són dues coses imprescindibles. Llavors, hi ha una altra oferta, que és manipulador o manipuladora de peix. És una empresa que està especialitzada en l'elaboració i la distribució d'aquests articles, d'aceitons i anxoves. Llavors, és una feina molt manual,

0: molt d'abans, no? O d'ara també, que consisteix en netejar el peix, en filetejar-lo i envasar.
1: Llavors, per fer anchoves.
0: Bueno, sí, per elaborar... Sí, sí, sí, sí. Anchoves i seitons. I llavors, es treballa, és un grup de treball molt petitet, per tant, doncs, és un treball doncs, molt tranquil, que requereix doncs, una actitud de molta calma, perquè és una feina molt repetitiva. Llavors, a qui li pugui interessar, de moment s'està oferint una jornada parcial, però la idea és que es pugui anar ampliant gradualment a una completa. L'horari de feina és de dilluns a divendres de 6 a 2, llavors el que s'hauria de concretar és aquest horari parcial, que gradualment la idea és que es pugui anar ampliant. I
1: això d'aquest auxiliar per màquina de fabricació?
0: Aquest auxiliar ja és per una empresa que treballa amb cartró, ondulat. Llavors, el que faria és portar una màquina contraencoladora de cartró. El que faria, bàsicament, és treure paquets de caixes i planxes de cartró de la màquina i paletitzar. És una feina que requereix que puguin fer una mica d'esforç físic, també. També és jornada completa, contracte indefinit, i es treballa de dilluns a divendres de 2 a 10. És un horari de tarda. Això és un horari que potser no agrada molt a força gent, però és l'horari que necessita cobrir l'empresa.
1: Bueno, llavors, no pensis, perquè sí? A vegades és per home i dona, vull dir, és indistintament, doncs a vegades, i també per joves, vull dir que si és per les tardes i són joves, doncs aleshores permet doncs, que puguis estudiar,
0: per exemple,
1: pel matí.
0: Per exemple, tot i que una jornada completa...
1: O si és per una dona, també doncs, es permet doncs, que puguis treballar per la tarda i tenir el matí doncs, per fer moltes altres coses, precisament... de cara a casa i a la família, no?
0: Sí, hi ha moltes casuístiques. Sí, segurament, o sigui, és un horari que serà assequible per força gent, però molt, bueno, és més complicat a vegades de cobrir. Sí. Sobretot el que sí que ens demanen les diferents empreses és que hi hagi català o castellà comprès i parlat, perquè a l'hora de donar instruccions de feina, doncs poder-nos comunicar de forma correcta. I ganes d'aprendre, també. Uh-huh. I l'última oferta, que en realitat és una oferta que ja hem parlat d'ella, però és que de moment seguim buscant. Per què? Perquè és una oferta de perfil administratiu comercial i és per treballar al sector immobiliari. L'empresa dona molta importància a que tinguin experiència amb el sector immobiliari o de gestories o de banca, perquè això implica unes competències i un coneixement ja incorporat a la feina. Necessiten algú que faci les tasques de preparar documentació, gestions relacionades amb el web i xarxes socials, preparació d'assegurances, etc. Atenció al client, segur. I es treballa de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 7. I els divendres, de forma alternativa, es treballa de 8 a 3. O sigui, un divendres serà fins a les 7, un altre fins a les 3. I en principi necessiten una persona doncs, que sigui autònoma, que sigui una persona resolutiva, que sàpiga treballar sota pressió i que li agradi doncs, tot aquest sector. Uh-huh. I en principi ja estaria.
1: O sigui, d'ofertes doncs, ja estarien. No sé, però podríem destacar alguna cosa. Per exemple, o sigui, en termes d'informació o informació en breus que es poden afegir i recordar puntualment com l'horari d'atenció directa, no? I sobretot això d'atenció a joves del club de feina més 16, vull dir 16 anys, no? Exactament, doncs, evidentment, va adreçat a partir de 16 anys
0: aquest
1: club de feina, però una mica remarcar, no? Funcionament.
0: Quan parlem d'atenció directa, parlem d'atenció en què les persones poden venir de forma directa i poden ser ateses en el moment, tot i que sempre guardant l'ordre d'acord amb qui estigui, no? Llavors, l'horari d'atenció directa és de 9 a 2, és un horari en què tothom pot venir a preguntar, a resoldre dubtes o demanar per donar-se d'alta a la borsa de treball. Llavors, l'atenció a joves al Club Feina més 16 és els dimarts i dijous de 10 a 2. És un horari en què els joves i les joves poden venir de forma sense cita prèvia doncs, per resoldre dubtes i per treballar temes relacionats amb la seva cerca de feina. Tenen una persona ja de referència que les atendrà i que resoldrà tots aquests dubtes. D'altra banda, hi ha l'atenció a adults o a persones majors de 29 anys que es dona els dilluns, dimecres i divendres també entre les 10 i les dues. I com tanmateix és sense cita prèvia i doncs per resoldre dubtes o per venir a treballar el currículum o per venir a millorar la seva cerca de feina o les necessitats que puguin sorgir.
1: Uh-huh. Això, diguem, ja seria tot el que és l'atenció directa i el club de feina.
0: Sí.
1: El club de feina, de fet, és perquè aquests nois i noies, més que entrar a treballar, seria com unes pràctiques.
0: El club de feina és per joves que o bé busquen...
1: O d'aprenentatge.
0: O hi ha moltes casuístiques. O són joves que estan estudiant i busquen una feina compatible amb els estudis de caps de setmana o en l'horari que no estan estudiant. Hi ha joves que senzillament han acabat els seus estudis i estan buscant, perquè fins a 29 anys hi ha moltes casuístiques, han acabat els seus estudis i estan buscant o bé una feina de forma immediata doncs, que els pugui interessar per fer altres estudis, per exemple, o ja busca feina d'acord amb el que ells en el que s'han especialitzat.
1: Però a partir de 16 anys.
0: A partir de 16 anys, sí. Sí, sí.
1: I a vegades pot ser feina, com tu ben has dit, de cap de setmana, sí. Senzillament és per guanyar o per ajudar, no? Però per ajudar-se els mateixos.
0: Per donar suport o per autofinançar-se.
1: Per donar suport o per a ells mateixos, doncs mira, el fet de poder tenir una manera, no independitzar-se, però sí que tenir uns diners, no?, per poder pagar-se, doncs, jo què sé, despeses que poden tenir els joves, no?
0: Sí, de fet, hi ha èpoques en què tenim més joves que estan interessats o interessades en buscar feina. Pel Nadal, per exemple, que és una època en la que no tenen estudis i poden donar suport en activitats d'atenció a infants o relacionades amb el període de Nadal, i joves que interessats o interessades en treballar amb l'estiu, durant l'estiu, i que busquen també feines durant tota aquella època en la que no estan estudiant i poden aprofitar per fer uns calarons.
1: Molt bé. Doncs no sé si tu tens alguna cosa més per destacar. Vull dir, encara podem ser, com sempre, tornar a recordar els telèfons, la manera en què la gent es pot adreçar a vosaltres, sí. L'horari, etc., la web, tot plegat. Sempre, sí. Això no importa recordar-lo cada setmana.
0: No, això va bé. Sí, mira, de fet, una cosa que podem recordar és, sobretot important, que quan ens apuntem una oferta, és molt important, sigui al web de Caldes, sigui a Xaloc, sigui a Infojobs, sigui on sigui, sempre s'ha de llegir molt bé el contingut de l'oferta per valorar si complim els requisits i també si l'oferta compleix els nostres requisits. Això ho diem perquè moltes vegades ens trobem inscripcions a ofertes on veiem que després el perfil no compleix aquests requisits, i això vol dir que no s'ha llegit. Això ho remarcarem perquè és important. I llavors, quan us interessa una oferta, us podeu inscriure, com us dèiem, al web de Caldes o al web de Xaloc. Sobretot recordar que heu d'estar inscrites a la borsa de treball de Caldes, que si no ho esteu, podeu passar per la Piqueta, al carrer Vallit número 7, al segon pis, i aquí demanareu hora perquè us fem una entrevista, coneixem els vostres interessos, inquietuds, què heu fet fins ara, en què heu treballat, en què voleu treballar, quina disponibilitat teniu, totes aquestes coses importants que ens ajuden a definir un objectiu de treball i a fer una bona cerca de feina.
1: Molt bé.
0: Llavors, a partir d'aquí, també ens podeu trucar directament al 938627025. I també ens trobareu les informacions de la Piqueta a les xarxes socials, a l'Instagram de l'Ajuntament, a Facebook i a X.
1: Uh-huh. I sempre, de dilluns a divendres, de 9 a 2, de 9 a 14 hores.
0: Exacte.
1: Doncs molt bé, Sònia. Doncs la setmana que ve
0: no tenim
1: perquè és festa major, és dilluns de festa major i a banda seria festiu perquè és el 12 que és el dia del Pilar,
0: sí.
1: I de moment és festiu també, però aquí és perquè més és el dilluns de festa major.
0: Bueno, doncs hem de celebrar, no?
1: I no és dilluns de festa major, m'estan dient que vaya. Okay. Pues és el divendres, perdó. Aquest any ha canviat una mica la cosa. És el divendres de festa major, és com si fos el dilluns, i el dilluns és el dia de...
0: del Pilar.
1: Aquí m'han dit de la Hispanitat, prefereixo dir que sigui el dia del Pilar. O sigui que també, com no estarem aquí, doncs a totes les Pilars moltes felicitats, que molt segur bé. Que coneixem bastants.
0: I tant.
1: Doncs que vagi molt bé i molt bona festa major.
0: Molt bé, ens veiem d'aquí dues setmanes.
1: Exacte.
0: Doncs. Gràcies.

0: I així tanquem amb la borsa de treball, servei d'ocupació, tanquem la primera part d'aquesta segona hora, que és l'hora del cafè. Hem parlat d'oportunitat, de camins professionals, de futur, i ara fem un pas cap a un altre territori. En aquest dilluns, on parlem de refugis, també de llibres i de noves maneres d'explicar-nos, obrim un espai al fòrum per parlar d'una autèntica fita de la ràdio local. Avui, dilluns 5 d'octubre, és un dia a assenyalar a casa nostra, perquè s'estrena Terma, el primer podcast de Ràdio Caldes presentat de manera conjunta entre una intel·ligència artificial i un humà. Un projecte majúscul coproduït amb la xarxa, o sigui, Ràdio Caldes, amb la xarxa i Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, que posa el focus en el cor del nostre poble, la cultura de l'aigua termal, com a eix conductor de la nostra història, la nostra identitat i la nostra vida quotidiana. A partir d'avui mateix, els 5 episodis d'aquest viatge sonor ja estan disponibles a la xarxa. I com s'ha cuinat tot això? Doncs al llarg d'aquests capítols, un calderí que coneixeu molt bé, Ferran de Besa, i l'Alba, la IA de Ràdio Caldes, juguem a verificar el coneixement documental creuant-lo amb testimonis, memòria oral i experiències pròpies de la vila. És un diàleg pioner entre tecnologia i humanitat, perquè mentre l'Alba aporta dades i context, en Ferran recorre els nostres espais i reculls i recull vivències, emocions i sensacions que, com dient fa un moment, o com deien fa un moment, s'escapen dels circuits d'una intel·ligència artificial. Per parlar d'aquesta revolució que neix a Caldes, avui tenim les dues ments creatives del projecte a dues bandes. Aquí, a mi, assegut a l'estudi, tenim l'home darrere del guió d'aquesta aventura, Jordi Graví. Molt bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia, Conxi.
0: Perquè a vegades em veia, però justament aquí en el fòrum, no, en la primera,
1: És veritat, No passo gaire, per aquí.
0: Passes per fora.
1: Passo per fora, et veig
0: la volta, programa. O aquí al costat, però res, mira, avui està bé que estiguis aquí. I a l'altre extrem de la línia telefònica, precisament fent el que millor se li dona, recórrer el territori o alguna altra cosa, perquè del Ferran de Besa tot és possible. Doncs això, tenim el presentador humà del podcast, Ferran de Besa. Molt bon dia, Ferran. Bé, direm bon dia d'aquella manera, Entre cubetes.
2: Exacte, bon dia.
0: Entre cubetes.
2: Bon dia,
0: però,
2: bon dia.
0: Però el que importa sempre és com ho agafem nosaltres, no? I ho agafem de manera positiva.
2: Sí, a més, avui és un dia estupendo perquè, mira, tothom està informant-se, no? Perquè amb les pluges que hem tingut aquí, Granollers i la zona de Canovelles està inundadíssim. Ara ja està intentant baixar, però bueno, està encara plovent. Avui ha sigut un matí espectacular, i a més, amb l'anunci de les noves eleccions de cara al 29 de novembre...
0: No pensis, doncs, que el temporal, jo ja ho he dit aquí, és temporal de social, polític, vull dir, de totes les bandes, i després,
2: totalment.
0: Després aquí tindrem tertúlia al respecte.
2: Exacte, i allà al mig, Conxi, Terma, l'expressió de l'aigua, un podcast... espectacular, que la gent, com que ara està a casa així mig avorrida i ja està cansada d'escoltar la resta, pot escoltar aquest podcast que ja ha sortit, o sigui que molt bé.
1: Que també va d'aigua.
0: Ja ha sortit, sí, però sí. D'aigua calenta. Va d'aigua. Ja ha sortit el primer episodi?
2: Han sortit els 5 de cop.
0: Ah, vale, vull dir, però que es recupera. És un podcast, senzillament, és així de clar.
2: És un podcast que el podeu trobar a la plataforma La Xarxa Més, sí. Uh-huh.
0: Doncs vinga, anem a fer preguntes, El naixement del projecte, com neix Terma? Quin va ser el primer impuls que us va fer pensar això s'ha de fer? Pots començar tu, ja que estàs aquí, Jordi, o podeu començar indistintament?
1: Bé, tot ve per culpa del Ferran. És el Ferran que va tenir la idea.
0: Doncs a veure, com va néixer Ferran?
2: A veure, el tema és que a mi em va arribar un anunci d'un concurs, no?, de podcast, i que això obria La Xarxa Més i Ràdio 4. Hi havia diferents modalitats i una d'elles era podcast de proximitat, amb la teva ràdio local, no? Llavors, per tant, vaig dir, home, doncs per què no ens presentem Ràdio Caldes i buscar finançament amb aquesta coproducció de les tres institucions per generar un podcast que encara no sabia ni de què aniria ni de res, però vam dir, vinga, va, provem-ho. Llavors vam fer una primera reunió amb la Emma de comunicació de l'Ajuntament, amb el Monter, i per parlar una mica de quin podria ser algú que vehiculés això. D'entrada, el termalisme semblava, doncs, que Caldes, òbviament, ja que estava vinculat a la ràdio local, és a dir, Ràdio Caldes, el termalisme i tot el que envolta l'aigua termal havia de ser la peça clau. Però faltava alguna cosa més, perquè no només ens podem quedar amb alguna cosa que ja hem fet, sinó que a vegades allò que ja ho hem parlat, hem de mirar el com hem parlat això. I, de cop i volta, mirant a l'antic estudi de Ràdio Caldes, mirant per la finestra de la peixera, vaig veure allà al fons el premi que se li va donar a La Veu és Màgica.
0: La Veu és Màgica, sí. Mm-hmm. Clar, exacte, que és l'Alba, la IA.
2: Això mateix. I aquí va ser, i per què no, Ràdio Caldes, que té aquest programa pioner, que ja ha guanyat un premi, i que, per tant, això ja té un valor, per què no unim la IA amb el termalisme? I així va néixer, els hi van queixar la proposta, el Josep Manel Aler, que també és el de l'empresa d'AB Control, que és qui posa l'enginyeria de l'Alba, li va semblar també perfecte, i endavant. I escolta, vam anar a fer el pitching el juny passat a Granollers, vam guanyar, entre altres podcasts, però de sé que es van presentar uns 10 i en vam guanyar 4, val? Per tant, doncs, escolta, l'important és que vam tenir aquesta coproducció i això ha pogut tirar endavant. I, òbviament, l'equip havia de comptar el guió amb el Jordi Graví, perquè Jordi, des d'aquí, i ho dic públic, la feinada que ha fet el Jordi no ha fet ningú, eh? Vale? O sigui, ha sigut, sí, això, ara parleu amb ell, perquè ha sigut, sí, una tant, cosa estupenda.
0: Vinga, Jordi, ja que això, com de fet és tu, per tu no és, a veure, és una feinada, però estàs acostumat, de guions saps, en saps fer, no?
1: El que passa és que aquí és una cosa diferent, perquè es tracta de fer guions amb una intel·ligència artificial. El que no volem fer, o el que no preteníem fer, és com la gent podia fer a casa seva, que és agafar el ChatGPT o alguna cosa d'aquestes, i fer-li dir a la veu amb la intel·ligència artificial, fer-li dir les frases que tu vols. No, nosaltres el que volíem és que ens les proporcionés ella. Per tant, la feina de guió és feina nostra i, a més, de l'Alba. I això comporta, doncs, entrenar l'Alba, que això a vegades és complicat. Se li ha de passar tota la informació de termalisme i després dir-li, si el Ferran et pregunta això, tu què diries? I ella proposa, doncs, la seva frase de guió. Després és allò de, ostres, doncs no ho pots dir amb un altre to, no pots canviar-ho, no pots afegir una miqueta més d'informació. Per tant, és un treball lent, no, Ferran? Va ser una miqueta lent.
2: Sí, exacte. Al principi havíem de conèixer una mica l'Alba, també. Ens havíem de conèixer com a equip, perquè, com molt bé diu el Jordi, l'Alba és una IA, és una eina que elabora text i veu de forma generativa, que se'n diu, és a dir, no és que reprodueix, perquè això ja hi ha altres IAs que reprodueixen, transcriuen o diuen allò que tu els has escrit, no és això, és, i tampoc hem volgut jugar això, sinó que és l'eina pròpia que et genera una conversa. A través d'això, al principi, doncs vam haver de dir, molt bé, quin és el to que volem que tingui l'Alba, igual que quin és el to que volíem que el meu personatge, en aquest sentit, tingués, no? Com serà el Ferran, com serà l'Alba, i anàvem aquí a anar trobant. Clar, fixa't que entre dues persones a vegades és fàcil, perquè ja sabem, ja tenim un bagatge cadascú, doncs, ah, mira, jo ho faré més així, tu ho fas més així, fantàstic, i vas fent. Però aquí havíem de fer el mateix amb l'Alba. L'Alba, al final, és una calculadora. Tu li introdueixes un coneixement, a partir d'aquí li vas generant unes preguntes i ella respon. Llavors, això ho has d'anar afinant, has d'anar iterant les respostes perquè vagi entenent què sí que t'interessa i què no t'interessa. Llavors, ella fa segons... Però a vegades, o sigui, la gràcia és que a vegades ens sorprenia i feia unes preguntes o feia uns comentaris que ni el Jordi ni jo haguéssim pensat per guió d'entrada. Aquesta és també la gràcia i la singularitat. Per tant, és una co-guió, co-presentació, co-creació amb l'Alba.
0: Clar, i Josep Manel Aler, que és qui està darrere de l'Alba, el que passa que sí que també un dia ho va explicar aquí també, no? perquè ara fan els informatius de dissabte, o sigui, el cap de setmana, però són uns informatius especials, només fa l'Alba i la, i l'altra companya,
2: l'Alexa, no?
0: L'Alexa, sí. Doncs elles parlen de les notícies positives, eh? Vull dir, no les agrada parlar de les negatives, però clar,
2: exacte.
0: Sí que és veritat que és, ho prepara el Josep Manel, no? Però després ella és qui calcula, qui fa, no?
1: Sí, només li entra la informació i després ella genera el seu propi text, la seva pròpia veu amb la informació rebuda. Per tant, et sorprèn aquestes coses.
2: Clar, aquí, en aquest informatiu que fa el cap de setmana, la IA, l'Alba, ja té automàticament l'ordre de que agafa les notícies de la setmana i a partir d'aquí fa el filtratge. En el nostre cas, la introducció, o sigui, la documentació que li vam posar, perquè això sí, volíem que fos documentació estrictament contrastada i corroborada per Termàlia. Així és com va ser, ens van passar la informació a Termàlia, que és el museu de referència de termalisme aquí a Caldes, i per tant, amb aquesta informació, clarament l'Alba podia donar unes, amb la informació aquella que tenia, doncs una informació contrastada i científicament doncs, comprovable, no? Per tant, això era molt important. L'Alba, en aquest sentit, és un sistema tancat, no va buscar informació d'altres bandes, i si no té aquella informació, doncs el que et diu és que no ho sap.
0: Com es construeix, aquí va, és a tu Jordi, com es construeix una intel·ligència artificial que ha de dialogar amb el humà, que és amb el Ferran, doncs, és a dir, com tu has de fer, sí, el guió
1: amb molta paciència. Primer et bases en el tema de cada episodi, que això vam fer una reunió abans, prèvia, i vam quedar quins serien els cinc episodis, de què anirien. Doncs després de cada episodi, doncs més o menys intentes afilar, a veure quina seria la narrativa, cap on podem tirar, i escrivim més o menys que el Ferran porti la veu cantant i que l'Alba doncs porti més informació, tot i que siguin copresentadors, que l'Alba sigui la que porta més informació. Per tant, a partir d'escriure pel Ferran, va generant preguntes a l'Alba perquè l'Alba pugui fer el seu propi guió.
0: Clar.
1: I a partir del que et contesta, que moltes vegades és no, Alba, aquesta resposta no ens interessa, no. O sigues més amable amb el Ferran, o sigues més conyona amb el Ferran, fes-li una broma, i l'anàvem modelant perquè al final doncs sortís. Clar, és complicat, no li pots escriure un guió a l'Alba i dir, Alba, llegeix això, perquè això seria fer trampes. No, genera tu el teu propi guió i te'l anem modelant. Escolta, aquesta frase m'està molt bé el que m'has dit, però la resta de la frase, del paràgraf, no m'agrada, canvia'l, però mantén aquest tros de frase, i anar modelant, i per això és un treball lent, però al final perfecte, i és el que deia el Ferran, ens sorprèn, ens deia coses que ens sorprenia.
0: Fins i tot quan li dius que fes-li una mica més de conya, això de dir-li nen guapo o alguna cosa, feia cosetes d'aquestes?
1: Feia cosetes d'aquestes, a vegades li posava, ara aquí, doncs, digue-li una frase, li posava una frase d'exemple, digue-li, calderí, que ets massa calderí, que estàs tocat per l'aigua calenta, li deies això, i ell, doncs, a partir d'aquest exemple s'inventava alguna cosa, s'inventava una conya, una referència, però molt bé, ens sorprenia.
0: Com es garanteix que la intel·ligència artificial no només informi, sinó que acompanyi, que és això el que havia de fer, no?
1: Sí, acompanyar. És acompanyar, però amb informació verídica.
0: Que és, però vull dir que, però, clar, bueno, és d'aquesta manera, no? Tenint-la, o sigui, de tant en tant, ella ja se fa el seu guió, però modelant-la, no?
1: Modelada, perquè a lo millor, clar, tenint totes les dades, queda molt sèria. Diu, ara et diré aquí una estadística que fliparàs. I dius, molt bé, Alba, però pots dir aquesta estadística més, com si estiguessis en un bar amb els amics, no ho diguis tan formalment, i després ella doncs, anava modelant perquè no quedés massa seriós o perquè ens respectés com volíem nosaltres el guió.
0: I què aporta l'Alba com que un narrador humà no pot aportar, perquè també direm a l'inrevés que aporta el narrador humà que no pot aportar la intel·ligència artificial, no? Doncs en aquest sentit, doncs, què aporta ella?
1: Doncs Alba aporta que se li va volcar tota la informació a Ferran, oi? I que si no ens haguéssim hagut de llegir nosaltres tota aquella informació, no acabem mai, eh?
0: I a l'inrevés, a l'inrevés, no? Que és el que aportes tu i no pot aportar l'Alba.
2: Clar, aquí el joc era, aquí el joc era molt clar, i és que l'Alba es podia llegir i podia ser una experta en termalisme, cosa que només poca gent o la gent del Termàlia, per exemple, pot ser, val? Però en aquest cas, ràpidament, era una experta en termalisme, però no havia viscut cap d'aquelles coses que ella sabia. Ella té la informació dels tríptics, de les webs, dels papers científics, de tots els llibres de termalisme, però no s'ha banyat mai en aigua termal. Val? Llavors, en canvi, jo sí, però no tinc la resta d'informació. Llavors, aquest match, no, aquesta unió, és realment la que dona força. Llavors, com molt bé ha dit el Jordi, no volíem que fos únicament una cosa de, diguem, una informació, sinó que al final vam aconseguir generar, amb un 50% de pes de cadascú, un equilibri i també una relació entre gairebé humana o falsament humana entre l'Alba i jo. Mm-hmm. Val? Llavors, aquí està la gràcia. Això és fals perquè l'Alba no és humana, és una persona no humana, que diem nosaltres, val? És una intel·ligència artificial, juga com a humana, però no ho és. Elles són dades, són zeros i uns i ja està, no? Llavors, la gràcia està en aquesta, en que ella, el seu interès, això és amb el Jordi, no?, el que vam estar treballant molt, és que l'interès de l'Alba fos saber, perquè ella té molta informació, però no sap els records, les olors, és a dir, tot el que són els sentits, tot el que és la vivència, el record, tot això humà, ella no, clar, no ho desconeix. No ho té. Ella no ho té, i per tant, té un afany de saber això. Sabent això, aquest era el seu motor també de pregunta, no?, a la gent, a través d'aquestes ganes de saber allò que no pot llegir en una web. Jo crec que aquest és un dels punts clau d'aquest podcast, o del que hauria de ser qualsevol tipus de reportatge o podcast de en aquest aspecte, que és voler buscar allò que va més enllà quan fem preguntes a la gent, allò realment humà, i no allò que aquella informació de que ja trobem a les webs i que no cal tornar a preguntar. No?
1: Per tant, el joc és de dos bandes. El Ferran aprèn de l'Alba, mentre l'Alba aprèn del Ferran.
0: Clar.
1: I el públic en general, tres bandes, i el públic en general que ho escolti també aprèn, o sigui, tothom aprèn aquí.
0: I ara, aquestes preguntes ara van per tots dos. Com ha estat treballar plegats en un format tan pioner, podríem dir, no?
1: Sí,
0: perquè com a podcast
1: inventat,
0: jo
1: no?
0: Podria dir que és cosa, ja ho heu dit com va sortir la cosa, doncs treballar així, com ha estat entre vosaltres? Bueno, ja fa temps que us coneixeu i treballeu en altres programes, no? Però en fi, aquest és el fet d'encara anar més.
1: Doncs clar, la qüestió no ho havíem fet mai, som pioners, doncs comencem de zero. A veure, com funciona això? Gràcies al Josep Manel, que ens deia, no, podeu preguntar-li tot el que voleu a l'Alba, que jo ja posaré tota la informació. I amb el Ferran ens anàvem inventant. Què, Ferran, per on tirem? Tirem cap aquí. Ai, que és que l'Alba aquesta avui està massa sosa. Sí. Doncs vinga, sí. Res, fem que s'enfadi. Buah, però no té sentiments. És igual, la fem fer que s'enfadi. La fem fer que ara sigui, doncs, contenta. I clar, això al principi és molt, molt dur, perquè fins que no trobes la manera de què vols que sigui l'Alba, se't van callant, però res, ens en vam sortint. I la qüestió és que amb el Ferran ens hem fet uns fars de quilòmetres amunt i avall per Caldes. Mm-hmm. Oi, Ferran?
2: Exacte, sí, sí. Bueno, i escolta, no només Caldes, també vam anar a la Garriga.
1: Sí, també.
0: Clar,
2: sí, sí, a Ràdio Silenci. Sí, i vam anar allà, vam entrevistar a la Meritxell Budó, l'alcaldessa, i per tant, és a dir, ens hem fet molts quilòmetres, ens hem fet més amics, podria dir fins i tot, Jordi, sí. Perquè, a veure, el fet de... han sigut moltes hores treballant junts amb això, el Jordi ha hagut d'aguantar-me molt, també.
1: Que... I tu a mi.
2: No, però és que és això, és una feina que, com que no està a cap llibre encara, ni a cap lloc, com s'ha de fer un podcast amb una IA, no?, en aquest cas que ho he produït així, doncs, bueno, és una mica de... que és una part que a mi m'agrada molt, que és la part de fer... equivocar-te, tornar a muntar i tornar... És més llarg, sí, és més feixuc, sí, però també és molt més gratificant, i al final és algo tan teu, no?, o tan nostre en aquest sentit. Fins i tot, mira, el Ramon Soler, quan estava fent la música, no?, Sí, per perquè ell també va ser una cosa...
0: Vull dir, ha estat a diferent... No, vosaltres heu estat, però després han intervingut d'altres, com és el Ramon, no?, amb la música, i crec que alguna persona més.
1: Amb el Ramon li han fet canviar les músiques diverses vegades.
2: Sí, perquè s'ajustés i tal, però sí que ell d'entrada demanava, bueno, però quin to tindrà això, clar, quins sons de, hi ha a busto, no? Ell també va haver de, i de fet ell va jugar també amb intentant agafar sons d'IA, no? I per generar algú nou i algú diferent.
0: I a més, quan heu dit moltes hores treballant, però és que jo m'imagino, quan nosaltres escoltarem o escoltem el podcast,
1: que són 20 minuts.
0: No, però pensem que aquí hi ha que l'Alba és una persona, és a dir, o que és un robot, i aquí no. Vull dir, aquí és vosaltres sí que ho he vist que no, o constateu de que no, que és sentir la veu i ja està, no hi ha res més. Però clar, de cara a l'oient, és com si hagués, com quan
1: com escoltes la...
0: Exacte, oi? Però podrien pensar que sí, que es nota una mica de diferència, que quan la veu és màgica i tal, doncs que, o com l'Alexa, no? Doncs que hi ha aquí algo artificial, però te lo imagines més bé com un robot. No te lo imagines que sigui, pues, res, una veu i ja està, que surt allà i ja està. Vosaltres, clar, és el que heu treballat.
1: Clar, hem treballat que pogués haver-hi una miqueta de broma, perquè no fos tot molt, molt seriós, que no fos una cosa molt científica, doncs també hi ha un joc, hi ha una interacció del Ferran i l'Alba, que és ara m'enfado, ara me n'enric de tu a la cara, ara et faig una putadeta... Que clar, és humanitzar aquesta
0: quantes hores, persona quantes romana. Hores, 5 episodis, quantes hores s'han representat?
1: Ostres, hores, dies,
0: perquè, perquè les heu començat abans de la temporada, vull dir que això ja estava a l'estiu, no?
1: Sí, sí. Quan van començar, Ferran? A l'estiu?
2: No, mira, o sigui, el juny de l'any passat guanyem això, comencem a, per tema de bueno, burocràcia i tot això, comencem a treballar-ho... crec que devia ser cap al novembre.
1: Sí, novembre.
2: I de novembre a juny, que, bueno, al març vam entregar una primera prova per el primer capítol pilot, i al juny vam entregar els 5 capítols, són 5 capítols de 20 minuts cadascun, i, ostres, això és molta feina al darrere. És que estem parlant de molts mesos, moltes hores, molta feina. Mm-hmm. Sí, sí, però... és que el resultat, bueno, estem molt contents del resultat i pensem que és molt professional, és algú que és pioner a nivell espanyol, i per tant en aquest sentit podem estar-ne molt contents, orgullosos i tots els adjectius qualificatius que vulguem. Aquí
0: sí, digues tu.
2: Ara m'he perdut.
0: Bueno, doncs mira, què passa quan les dades xoquen amb les emocions? Aquí també podeu respondre tots dos.
1: Doncs que, clar, les emocions les porta el Ferran i les dades les porta l'Alba. No és xocar, és simplement contestar, un aprèn d'un i l'altre aprèn de l'altre. I, per tant, no és una cosa que fos xocant, sinó complementària. Es complementava tot molt bé.
2: Mm-hmm. Sí, i aquí, mira, és tan xulo que quasi que partint de les dades arribàvem a les emocions. Val? Per què? Perquè partint d'aquesta informació que teníem, anàvem a buscar els testimonis de tota la gent que hem anat entrevistant, des del Jordi Bufí, que s'encarrega de fer doncs, la olla més gran de Catalunya, i el brou termal. Per tant, ens va explicar els seus records i l'olor de fum i que aquest cansament realment amb ell li omple les piles. També vam anar al Termes Victòria i vam anar a parlar amb la Susana Garriga, que té un grup de gent que a través de la fisioteràpia i del termalisme són dones grans que, mira, a través d'això vam descobrir testimonis superinteressants de com de bé els hi anava poder fer aquestes sessions. Ja a nivell social,
0: la balneoteràpia, no?
1: Sí, la balneoteràpia.
0: Això mateix. De Càlida, podríem dir, que és aquesta exposició.
1: Sí, sí, que també hi vam anar i també vam treure molt suc allà.
2: Clar, per tant, des d'un inici fred, diguéssim, des d'un inici estàtic, vam anar a una cosa molt més dinàmica, molt més emocional, molt més humana. I aquest jo crec que és un recorregut també molt interessant, que per nosaltres també ha sigut un aprenentatge molt xulo.
0: Doncs, què creieu que sentirà nosaltres, els oients, no? Quan escoltem, perquè jo encara no he escoltat Terma, l'he d'escoltar. Vull dir, és senzillament buscar Ràdio Caldes, Terma, bueno, Ràdio Caldes i la xarxa.
1: A la xarxa Més, que és la plataforma. Exacte. De la xarxa, hi ha un apartat que posa podcast i allà hi ha tots els episodis de Terma.
0: Doncs que... això, què creieu, què sentirem nosaltres, els oients, quan escoltem el Terma? O sigui, clar, jo tinc aquesta facilitat de que ja sé qui és l'Alba, no?
1: Sí.
0: Però imagineu que és una persona que no té ni idea de qui és l'Alba. Clar, no sé si ho expliqueu vosaltres en els episodis, no? Que l'Alba és intel·ligència artificial.
1: Sí, tenim un fil conductor que cada episodi doncs comença amb aquell speech inicial que sempre és el mateix, que vindria a ser com la caràtula de l'Equipo A. Que abans deien uns hombres, no sé què, no sé quantos, vale. Doncs vindria a ser el mateix, que explica que, doncs, això, que l'Alba és una intel·ligència artificial, una persona no humana, i a partir d'aquí què trobarà la gent, doncs...
0: Mira, la podem escoltar?
1: Sí, podem escoltar.
3: Soc l'Alba, la veu no humana de Ràdio Caldes i especialista en aigües termals gràcies a tota la informació documentada i històrica que se m'ha proporcionat. Soc com una gran biblioteca.
4: I jo sóc el Ferran Devesa, copresentador, divulgador i xafarder de mena.
3: I jo tinc tota la informació oficial, les dades, la història.
4: I jo les vivències, les sensacions i el punt de vista humà. Junts cobrim la part científica i la part més palpable i emocional d'aquesta aigua calenta que defineix Caldes des de sempre. Avui parlem de...
3: els usos quotidians de l'aigua termal de Caldes. Preparats per submergir-vos? Doncs, endavant!
0: Està molt bé.
1: Veus? Vosaltres
0: sou professionals, totalment, eh?
1: Bueno, hem fet un joc a veure si ens en sortíem i ens n'hem sortit.
0: Home, jo penso que sí, eh?
1: Jo crec que la gent, al final... es prendrà l'Alba com el que és una persona no humana, però una persona.
0: Sí, saps? Però és això que dona la sensació que és un robot. Sí, vull dir, no, però és humana, però...
1: Però te la faràs, un... te la faràs, sí, tan teva que veuràs, mira, són dos personatges, són el Dupont-Dupont.
2: Ah, sí, exacte. Sí. És així, i de fet ens l'emportàvem a l'Alba. És a dir, les entrevistes totes són en directe al carrer o en el lloc on fos. És a dir, no és falsejat, és en directe. Val? I per tant amb un altaveu ens l'emportàvem i amb un altaveu petit doncs, ajudàvem doncs, que s'escoltés millor per poder-ho gravar també, però per tant és això, és un joc molt, molt d'equilibris, una miqueta de risc i una postproducció també per al final fer-ho tot més àgil i més ràpid, però és això. I llavors, què veurà la gent? Mira, el primer podcast, el primer programa va dels usos quotidians de l'aigua termal. Mm-hmm. Per tant, rentar, cuinar. El segon és la balneoteràpia, amb tots els usos medicinals.
0: Això de, que explicaven, no? De la càlida, de l'exposició, sí, càlida.
2: Exacte. Exacte, el tercer ens parla de la festa de l'escaldàrium, perquè també és una altra expressió, clar, de l'aigua portada a la cultura popular. El quart, parlem de la història, des dels romans, no? que exploten aquestes deus termals fins a l'actualitat. I això ho fem al Museu Termàlia, sobretot donant un protagonisme al Museu Termàlia. I per últim, l'últim podcast, el cinquè, anem a la Garriga, parlem amb l'alcaldessa i parlem també amb l'alcalde de Caldes de Montbui, que també ell és el president de
0: les Viles Termals.
2: Exacte. El vicepresident, potser. Ara no sé quin càrrec té aquí.
0: Pot ser.
2: Però bueno, en tot cas fem una mirada local a nivell de Caldes, a nivell comarcal o català, i una mirada també europea amb les viles termals europees.
1: Per tant, hem fet un recorregut que hem anat a Termàlia, hem anat a botigues, hem anat a buscar testimonis de safareig, per exemple, els avis del Ferran, són protagonistes d'un episodi.
0: Encara hi ha els avis, vull dir, hi ha avis que encara fan servir, bueno, i persones que no són avis.
1: Clar, en el safareig. Hem buscat testimonis amb els avis del Ferran, que viuen al costat del safareig.
2: És que ells viuen al costat i llavors tenen moltes històries.
0: Fan safareig. A banda de veure el safareig i passejar, no? Doncs també fan de safareig.
1: Hem fet també...
2: No sàpigues el divertit que va ser el meu avi de 91 anys i la meva àvia de 86, dialogant, parlant, tan tranquils, amb una IA generativa de veu com l'Alba, no? I llavors ells contestaven com si els estigués preguntant qualsevol altra persona, eh?
1: Que això és una altra cosa, perquè quan portàvem l'Alba física, que no deixava de ser una altaveu, la gent li agafava carinyo, perquè li deia hola Alba, com si fos una persona normal.
0: És això que deia, que no hi ha el robot ni tan sols allà, és la veu només.
1: Per tant, la sensació que la gent tingui serà d'una persona que s'estimarà.
0: Oh, i tant. Mira, Terme és un punt de partida o és un punt final?
1: Creiem que és un punt de partida,
0: oi que sí?
1: Perquè, sí, de fet, ho hem anat parlant, que aquest format, clar, el format és pioner, i el format, ara en aquest cas ens hem centrat amb l'aigua termal, però podem fer mil històries amb això.
0: I tant.
1: Podem tirar cap a festes populars, cap a arquitectura, cap a pintura,
0: cap a on vulguis.
1: On vulguis, tu només li has de donar la informació de què vols que sigui experta l'Alba, i a partir d'aquí nosaltres generem, a veure com ens ho maneguem per fer un guió, cap on anem, però qualsevol tema. Per tant, creiem que és un principi, és un punt de partida.
0: I a més, que pot donar...
1: Per tots els temes del món, totes les temàtiques.
0: Quines noves històries, per exemple, podríeu explorar?
1: Aquest vindria de gust fer, Ferran.
0: Ja, aquest està fet, Terme està fet. Ara, doncs, quin podria ser el proper?
2: Home, a veure, és que, clar, el recorregut és infinit, com esteu dient. Llavors, voltar per Europa fins i tot, parlant de termalisme, que també podria ser una Terme 2.0, no? Fins a, doncs, a algun tema que és que... Al final, penseu, és tan divulgatiu, és entretingut... Pot ser fins i tot molt pensat per escoles, molt, molt educatiu en aquest sentit, perquè és una informació contrastada, és una informació que pot ser curricular. Llavors, com que l'abast és tan ampli, les possibilitats són infinites, és només trobar el tema o trobar el finançament en aquest sentit i anar-hi, perquè ara ja sabem com fer-ho, tenim les eines, tenim la gent i podem fer tot allò que vulguem ara mateix.
0: Mhm. Com imagineu el futur de la ràdio local amb projectes com aquest?
1: Home, doncs, de fet, ja, havent-hi la veu és màgica, ja ens donava una porta oberta per nosaltres crear això, però és un recurs que es pot aprofitar molt bé per qualsevol tipus de programes. Ara estava pensant en el programa d'esports, que aquest any és nou. Doncs tenir una intel·ligència artificial i que tu li preguntis els resultats de la jornada, que te'ls pugui dir, tu ja no has de fer la feina.
0: D'unidó.
2: Clar, és que aquí hi ha un tema superimportant, que és la IA no treu feina.
1: No.
2: El que fa és...
0: Ajudar.
2: Et facilita certa feina. Mm-hmm. I per tant, allò que tenies algú durant un dia sencer buscant l'analítica dels jugadors, la comparativa dels gols de no sé què, això t'ho fa una IA i t'ho fa en 10 minuts. Mm-hmm. Llavors, clar, sí que és important que li has de saber indicar tot, i encaminar-la cap allò que vols, però el criteri final el tens tu. Nosaltres, tant el Jordi com jo, com cada una de les persones humanes, hem decidit i hem pogut doncs, donar resposta o davant del que ens deia l'Alba, dir si allò entrava o no, però i per tant ha sigut un camí conjunt, però al final la decisió final és humana sempre i així ha de ser.
1: Sí,
2: llavors,
1: perquè en aquest cas, Ferran, tu quan locutaves alguna cosa jo et deia, Ferran, la manera que ho has locutat, no, canvia el to.
2: Exacte.
1: O canvia una cosa.
2: Sí,
1: fèiem el mateix amb l'Alba. Alba, de la manera que ho has dit això no ens interessa, fer canvia-ho. O sigui, ens ajudàvem o ens dirigíem a humans com a intel·ligències.
0: Mm-hmm. Mira,
2: exacte,
0: una espera...
2: I, i,
0: Digues, digues.
2: I, sí, mira, amb tot el que és ràdio local, que tu deies, no?
0: Sí.
2: Clar, el fet de les ràdios locals poder tenir una ja tancada, vull dir, un sistema doncs, que no és d'una gran multinacional, sinó d'una empresa que controla tot això dins de la ràdio, el que permet és que, ostres, per a la gent que de forma voluntària està treballant-hi, està fent el seu programa, doncs poder tenir un reforç tecnològic que li digui una mica doncs, dades o coses que el puguin ajudar en el seu programa, segur que pot ser molt interessant per facilitar aquesta feina.
0: Uh-huh. Així ja queden poquets minuts, unes preguntes finals amb resposta ràpida. Per Ferran, quin racó de Caldes t'ha emocionat més mentre es gravaves?
2: Diria que el safareig per la meva vinculació amb, sí, sí, amb els meus avis.
0: I per tots dos, Jordi, començant, si Terme fos una olor, quina podria ser?
1: Ostres, un olor... Doncs jo trobo un olor agradable, eh? Seria... A mi m'agrada molt l'olor de l'aigua a la gespa, quan ha plogut i a la gespa hi surt aquell olor. Doncs em vindria a dir una cosa d'aquestes, agradable, un olor d'aigua, sí, naturalesa.
2: Sí, a mi em ve l'olor del brou termal de la primera entrevista que vam fer, que va ser amb el Jordi Bufí, doncs l'olor d'aquell brou termal, per mi això és Terme l'expressió de l'aigua.
0: Doncs a veure, res, una, encara més, una textura de l'aigua termal, ja sé, i acabarem, eh? Ferran, una textura de l'aigua termal.
2: Mira,
0: resposta molt ràpida.
1: Ostres.
2: Dens i calent.
0: I a tu, Jordi, una imatge del guió.
1: Jo sempre veig una gota d'aigua caient i expandint-se. Jo, uf.
0: Doncs, escolteu, ho deixem aquí. Jordi, Ferran, gràcies per portar-nos aquesta revolució sonora que neix aquí, a casa nostra. Gràcies per demostrar que la tecnologia pot dialogar amb la humanitat, que les dades poden conviure amb les emocions i que la ràdio local continua sent un espai de creativitat, de memòria i de futur. I avui, doncs, estrenem Terme i aquí al Fòrum, de moment, un projecte que ens explica com som i d'on venim i que a partir d'avui ja podeu escoltar a la xarxa.
1: A la xarxa, més.
0: Doncs com sempre.
2: Moltes gràcies, Conchi. Gràcies a tu.
0: Doncs ara nosaltres, aquí al Fòrum, on estem refugiats de la pluja, fem una petita pausa. És moment de les notícies de les 11 i no marxeu, que de seguida tornem amb aquesta tempesta temporal, social i política.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana ha estat marcat pel medicà del Mediterrani, un fenomen meteorològic inèdit que ha arribat al litoral i prelitoral, deixant un episodi de pluges amb dades històriques per al país. En el cas de Caldes, l'estació de la Torre Marimon ha registrat uns 150 litres per metre quadrat, des de la nit del dissabte al matí del diumenge, un dels registres més destacats de la comarca. Unes precipitacions que han pintat els paisatges del municipi, començant per la Riera de Caldes, que ha deixat imatges que han sorprès a la ciutadania calderina. Una riuada que va obligar a evacuar la zona M del càmping al Pasqualet per precaució, una mesura de prevenció donada per les condicions meteorològiques que només van deixar desperfectes materials. Tot i les alarmes, la policia local no va haver d'intervenir al llarg de la nit. Els cossos de seguretat van vigilar les zones d'alt risc d'inundació, van fer controls de circulació, revisió de les vies públiques i informes dels desperfectes en propietats privades. Unes jornades marcades per les restriccions de desplaçament i la responsabilitat civil i, amb conseqüència, les suspensions de les competicions esportives. Des de 6:45 de la tarda de dissabte fins a les 2 del migdia de diumenge, es van cancel·lar els esdeveniments esportius com el Club Hoquei Caldes masculí, el Club Futbol Caldes i el Sena Caldes de bàsquet masculí i femení. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada, com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilassana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront a Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futbol sala de Gràcia. Finalment, el club del barri es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. Un dels actes que no es va suspendre del tot va ser el de la penya blaugrana calderina, qui va traslladar la festa dels 50 anys d'aniversari a les cases dels mestres per celebrar els actes previstos per dissabte com la xocolatada, els gegants o la batucada. Unes pluges que tampoc van impedir celebrar el dinar de germanor de diumenge a la Bota de Caldes. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir l'hora a les agendes a través de La Meva Salut o des del CAP. A partir d'avui comencen les afectacions per Festa Major. La plaça Townstein estarà tancada des de les 9 d'avui fins a les 3 del migdia de dilluns vinent. I acabem amb el temps. Avui serà un dia amb intervals de núvols i temperatures entre els 17 i els 24 graus. A partir de la tarda, el temps seguirà la tònica de la setmana, amb possibles tempestes i pluges. Pel que fa a demà, el temps continuarà sent inestable, les temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant la tarda i el vespre. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Doncs ja tornem a ser aquí, després del butlletí informatiu, obrint aquesta tercera hora amb una mirada profunda, humana i absolutament necessària. Entrem a l'espai de debat, la tertúlia. Però abans passaré unes notícies, perquè és que avui el que toca també és aquest temps que tenim, aquest temporal. Doncs de moment aquí a Caldes les escoles estan en normalitat, podríem dir. Això ho diu informació que passen des de l'Ajuntament. Però en Granollers, per exemple, sabem que s'han suspès les classes i doncs aquí a Caldes de moment es porten 16 litres d'aigua per metre quadrat de precipitació. Però crec que la notícia encara és més greu, perquè no sé si aquí a Caldes, però el que seria a poblacions veïnes, Granollers i tal, doncs es demana el confinament, i en un moment o un altre doncs aquí entrarà el director i ho explica.

0: des de la meva esquerra cap allà, doncs el, tinc aquí el Rafa Luna.
1: Rafa Morales.
2: Sí, perquè per xarxes a vegades poso Rafa Luna. Però
0: i és Rafa Morales. Morales. Bueno, bé, pues bé. Mira, saps què m'ha passat? Digo, jo tenia Rafa Morales, digo, però no, és Rafa Luna. Digo, bueno, és manera. Rafa Morales, sí, Rafa o sigui, Morales, era com, correctament. Doncs és atòleg de caní. Sí. De, diguem, és una manera doncs, de treballar amb els gossos.
2: Amb els gossos, molt bé.
0: Josep Caral, persona molt coneguda al poble, ara, o sigui, així parlaven que ell està jubilat, però és jutjat, és el jutge de pau, de moment. Vull dir que està jubilat i no jubilat. És a dir, quan les persones es jubilen, continuem estant actives, oi?
3: És el millor.
0: I Jaume Ventura, hola Jaume. No, el Jaume sí que està en actiu, doncs podríem dir que és cap de producció, no? De,
4: sí,
0: és d'empresa.
4: Cap de producció. Gràcies per convidar-me. I estic en actiu, però amb un relleu ja a noves generacions.
0: Bueno,
4: els joves, també.
0: Bé, doncs això sempre va bé que hi hagi relleu. Doncs, però bé, també és veritat que tots aquí sempre fem activitats. Imagina't que si ara ja estàs a prop d'un relleu, vol dir que encara te podràs continuar més actiu en altres temàtiques que t'agrada, ja sigui cantar com ja sigui llegir, no?
4: Sí, això ja ho saps tu bé, que em dona temps ara pues, per cantar, llegir molt, que ja llegia, però ara molt més, i bueno, i començar una mica a la universitat estudiant filosofia.
0: Oh, i tant. Veus, com a totes les edats, i sobretot arribem a aquesta edat que es poden fer moltes, moltes coses. Doncs tornem a... O sigui, la setmana passada, també en tertúlia, doncs vaig treure el tema de l'habitatge, però en aquest que estava més centrat en els desnonaments, no? Justament doncs, pel que havien passat, bueno, i continua passant. Doncs aquesta setmana la temàtica continua, i, però què ha passat? Doncs que van sortir, doncs van posar dos decrets, des del govern de l'Estat, doncs Pedro Sánchez doncs va posar aquests dos decrets a votació, o es van, diguem, al Congrés, i doncs es van tombar. Clar, a partir d'ahir la gent està molt mobilitzada, fins i tot que està plovent per tot arreu, però la gent continua. Si és a Madrid, doncs estan a la plaça del Sol, no? I si és aquí a Barcelona, doncs a la plaça de Catalunya. Tot i que sí que és veritat que estava prevista una manifestació ja dissabte o diumenge, crec, doncs es va suspendre per la pluja. Després van dir que dilluns encara és pitjor, vull dir que tampoc es pot fer aquesta, però sí que és veritat que la gent s'està mobilitzant tant, i ja es deia des d'un bon principi, quan ja es va sortir que no s'aprovaven aquests dos, vull dir que s'havien tombat els dos decrets, doncs ja s'estava parlant d'eleccions, no? Ja d'una data, etc, i ja definitivament doncs, és aquesta data del 29 de novembre. No sé, jo poso el tema sobre la taula, doncs podem començar des del punt de vista de vosaltres, què ha significat, jo he dit el abans i el després de Mari Carme, sí. Però vosaltres com veieu primerament això, el que ha significat el cas de Mari Carme
2: i
0: tot aquest desnonament.
2: Clar, jo crec que ha sigut un bon punt de final i de partida per una banda i per una altra, no? Que no és, Mari Carme n'hem tingut moltes, no és la primera vegada, ni per desgràcia sembla que no serà la darrera.
0: Tal i com està tot ara, no.
2: Però almenys han passat coses que són molt importants en aquest aspecte, que és tenir gent molt enfadada, molt cabrejada, que estem tots gairebé, no tots, però molta majoria de persones i sindicats i gent jove que s'estan manifestant també, que és molt important, i que per fi doncs, sembla que ens crema una mica tota aquesta situació, o sigui que Mari Carme ha sigut un punt de partida perquè la gent surt al carrer i mantinguem aquesta força una miqueta de l'esperança de poder canviar alguna cosa. Inclús havíem arribat a convèncer el PSOE, que era com impossible perquè portava molts anys sense fer res, però semblava que, mira, teníem una finestra oberta per trobar una petita solució amb aquests reals decrets que finalment, per desgràcia, algú doncs li ha semblat que això era massa demanar. Uh-huh. I aquí tenim una altra situació que es continua com estàvem fins

0: ara, però amb la gent més enfadada, amb els sindicats protestant al carrer i amb les famílies, sobretot, preocupadíssimes, que ja després, si de cas, explicaré el meu cas també aquí a Caldes, perquè parlem ara de... dels decrets i d'Espanya i de la política nacional, però el problema que tenim aquí a Caldes també, déu-n'hi-do, com ho abarcarem, perquè tenim un poble que és molt tensat i que és gairebé impossible viure aquí.
1: No, continua.
0: Ah, perdó, que li vaig donant cops a la taula, no? M'estan avisant que no, millor parli
1: perquè,
0: només.
1: Perquè això se sent molt.
0: És que sóc de debatir... Doncs això, a veure si aquesta finestra que ens han tornat a tancar i que no sabem ben bé amb les noves eleccions si això es portarà a algun altre puesto, però que les famílies estan molt preocupades, que hi ha nens d'una nens cada dia, que hi ha impossibilitat d'agafar nous lloguers perquè aquí a Caldes, per exemple, els preus, però ja anirem parlant també aquí al poble, i aquesta és la meva introducció i aquí ho deixo.
1: Josep, sí. Què diries tu?
2: Es pot assumir tot el que ha dit el company, no? A més que jo recordo, i no sé si vaig equivocat ja em corregireu, que el mes de març ja es va, en el Congrés ja van presentar unes mesures, sí, per evitar tot això. I no es van votar,
1: no,
2: en aquell moment. O sigui que
1: no es van aprovar.
2: Ha fet falta la cara de la víctima aquesta, la Mari Carmen, perquè la gent que ja ho estava emprenyada, perquè, com has dit molt bé tu, ja en portàvem de desnonaments una pila, la cara d'una víctima. I aquesta ha sigut la víctima que ha portat el rebusiu aquest. Que ens sembla molt bé. Doncs els que hi ha a les places i els que recolzen, tots tenen raó. Jo penso que tots tenen raó. I per abundar en més comentaris i tot això, després de llegir tot el que he llegit i tot el que he sentit a la tele i a la ràdio i tot això, vull dir, ja passo la veu, la paraula.
1: Però, per exemple, què opinaries precisament d'aquestes votacions que han estat negatives, a veure, del Partit Popular i de Vox, ja ho esperaven, sí, també de Junts, no? I bueno, i no només, a veure, una s'esperava que en un principi s'havia de votar positivament, no? Després va ser que no, però després la segona ja es donava per perduda perquè ja s'esperava.
2: La segona era una altra cosa, la segona, és veritat, sí, però la primera es podia assumir tota, fixa't bé. PNB Junts o PNB Convergència de la seva època havia anat sempre de tronc, fins i tot Bildu ho ha votat. El Matute va dir, no n'hi ha prou, és insuficient, certament, però és un començament. Ja podem modificar coses. Durant la tramitació se'n poden modificar les que vulguis. Ara, vull dir, va sortir Junts, doncs que mira, que li ha semblat que la seva estratègia era aquesta i ho va tombar-ho.
1: Uh-huh.
2: Venia d'aquests, eh? No falla. Uh-huh. Què hi farem? Paciència. Ja tornaran, ja... Per el que he sentit, el Pedro Sánchez ja farà alguns decrets i tot plegat que mirarà de solucionar-ho, això.
1: Uh-huh.
2: Perquè hi ha molta gent emprenyada, com deies tu.
1: Uh-huh. Jaume...
3: Bé, el que diuen ells no hi ha poc a afegir, perquè la veritat és aquesta. El tema és que la Mari Carmen ha sigut la gota que ha fet vessar el got, i llavors el tema és com solventar això, i això no ho solventa només una part de la societat, ho ha de solventar, mirar de solventar entre tots. El tema ha canviat, ara venen eleccions a l'Estat i veurem com gestiona el resultat que pugui sortir, que ara sembla que serà un resultat una mica, des del meu punt de vista, una mica desastrós. Veurem, el que passa que també s'haurà de treballar molt des dels municipis, o sigui, veure amb les eines que ens donguin a cada municipi, intentar fer el possible perquè el problema de l'habitatge, d'entre molts altres, intentant abordar una mica més fort. No pot ser estar com estem ara. Vull dir, i no és un problema d'ara, és un problema que arrosseguem d'anys i cada any va sumant i cada cop és pitjor. La solució, jo no la tinc, no la sé. La solució s'ha de trobar entre tots. El que passa és que diria jo que la gent, quan vagi quan anem a votar, pensem molt bé què passarà, què farem i què ens trobarem per a després veure com podrem actuar, que no sigui massa tard.
1: Vols dir que evidentment el massa tard és perquè entri qui vol
3: sí,
1: entrar, no?
3: Sí, parlant clar, vull dir que entri una corrent
1: sí, totalment d'extrema dreta,
3: si
1: que és, lo que és la por.
3: Perquè un govern de progrés, que bueno, això també ho podríem posar el que han pogut fer, perquè al final ha sigut un govern també que diu que pactar amb tanta gent que tampoc no ha sigut un govern de progrés. O sigui, se n'ha volgut dir, però no ho ha sigut.
2: No ho ha pogut ser.
3: No ho ha pogut ser. Vull dir, no ho ha pogut ser. I el que vindria després, si ara ja no ho ha pogut ser amb aquests resultats, el que pot venir després, doncs, veurem.
1: Però el fet de que s'adelanti, bueno, que es fa, bueno, és que no hi ha hagut altra manera, perquè el fet de que es tombin aquests dos decrets representava doncs que havia, que s'havien de fer eleccions, però el fet de que s'adelantin, perquè podria haver, podria haver una altra, és a dir, doncs tornar o intentar pactar alguna cosa, no? Això, i fer-les de nou.
3: Això també entra dins l'estratègia
1: clar,
3: política.
1: Per això dic que pot ser una estratègia.
3: Mi, se m'escapa a mi, però bé, realment la pinta és aquesta.
0: Jo crec que com que dels dos decrets semblava que un estava una mica ja agafat per la mà i semblava que sí que sortiria, clar, jo crec que en aquest cas el Pedro Sánchez, doncs, amb una estratègia clarament política, però també el fet de dir, bueno, si vosaltres m'havíeu dit que més o menys això podríem tirar-ho endavant i al final doncs no es pot tirar endavant, doncs bueno, aquest és el moment, ara tinc la gent al carrer. La gent al carrer no està tampoc per fer moltes migues amb Pedro Sánchez, però sí que estan cabrejats, i la situació d'estar cabrejats tira més com al vot progressista que no pas al vot de la dreta. Si podem rascar 4 vots, que no rascarem molt més, però si podem rascar 4 vots, crec que seria important. És veritat que el govern que portem ja d'aquesta coalició, com deia Jaume, i estem d'acord una mica que progressista, entre cometes, o sigui, s'ha quedat una mica curt, i podríem sempre, hi ha marge de millora, i sempre podem arribar, però quan passen coses d'aquestes circumstàncies que ens donen un punt de partida per intentar canviar-ho, encara que hi hagi, sí, les excuses de sempre, no? Si, doncs l'any passat vas dir que no, i ara és que sí. Bueno, doncs si ara és que sí, agafa tu, perquè és la bona oportunitat, perquè tu has de pensar, o els polítics no haurien de pensar, si és bo perquè jo vaig dir que sí, si és bo perquè ara d'aquí a 3 mesos m'anirà millor si faig eleccions ara, l'únic que haurien de pensar els polítics és si la gent té capacitat per poder viure millor o no. I amb aquesta situació que tenim d'habitatge en aquest país, evidentment és una situació precària, que la gent ho està passant molt malament, i qualsevol cosa a la que et puguis agafar, encara que sigui abraçar-te a les persones que políticament no et cauen bé, perquè jo, el Pedro Sánchez, evidentment, i el PSOE, no les he votat i preferiria que no estiguessin al govern, però si puc agafar-me d'aquest fil perquè dir, ostres, que al final lo important no és si guanya el PSOE, qui farà coalició o quants partits tot super, super fragmentat que faran falta per tenir un vot d'aquí, quatre d'allà, que és, al final costa molt de fer política, sinó demà la gent podrà ser desnonada una altra vegada, demà la gent continuarà sense poder pagar a les ciutats i als pobles que estan tensionats un lloguer amb les seves famílies, i aquesta situació no canvia perquè estem tota l'estona discutint quina estratègia política és la millor per tots, no?
2: Bueno, penso que amb les mesures que hauran de posar el dia que sigui hi anirà tot això de la limitació de lloguers. Jo penso que hi haurà hauran de tallar segurament aquesta gent que s'hagi acabat els contractes, que és el perillós, com aquesta senyora que de 500 euros la Mari Carmen n'hi posaven
1: 1.600, bueno, al principi, però després 1.650,
2: sí.
1: Bueno, que doncs, si ella cobra 1.000 o cobra, sí, cobra 1.350.
2: Aquests són els perillosos, els que tenen i els augmenten l'IPC cada any, doncs mira, allò són 13, 14, 17,
1: sí,
2: 20 euros cada mes. Però vull dir, quan s'acaba el contracte de lloguer per renovar, tenen els propietaris tenen dret a posar-ho tot. I aquí em penso que hi és la mare dels ous. Una altra cosa és que faltin habitatges a tot arreu. Caldes també.
1: No, i tant, falta habitatge.
2: Caldes tenim un planejament general que fa no sé quant de temps va que està editat i aprovat, i no s'ha desenvolupat de plans parcials ni un. I mira que n'hi caben d'allò, però els promotors no s'hi afegeixen perquè creuen que no tenen prou benefici, per dir-ho d'alguna manera, per parlar clar, prou benefici. No hi ha resultats bons.
1: El problema és que tampoc hi ha habitatge social.
2: El 2008, amb tot allò de la bombolla, tot allò, sí, va anar dalt a baix tot. Hi ha altres circumstàncies que fan que, vull dir, que es necessiten habitatges, perquè l'emancipació, abans de l'emancipació, l'any 60 hi havia persones o parelles que es casaven i havien d'anar, no havien d'anar, es quedaven a casa seva, fins i tot amb pares i alguns avis. cas, sí, sí, en el cas que en tinc de Caldes, allà on tu vius, els meus veïns, veïns i una mica més de meus veïns, pares i avis.
3: Bueno, i tenim l'exemple que ara perdona que et talli, sí, però és el tema de que el que és el model familiar, sí, actualment no té res
2: no
3: a veure amb el que tenia fa 30,
2: ja,
3: 40
2: ja anava per aquí,
3: no, per això. Llavors aquí se necessita molt habitatge per...
2: van començar les parelles casades que volien en intimitat, no sé, esclar, perfecte tot això, no? Després, ara ja últimament, aquests últims anys, ja no són només les parelles que es casen. Hi ha persones, doncs, que volen viure soles i també necessiten un pis i el que faci falta.
3: Això són models de societat, i tenim un model de societat
2: hem evolucionat
3: amb l'avi, amb els pares, els fills. Hi havia la part bona que hi havia a la xarxa familiar, que l'avi cuidava del fill, i què ens trobem ara? Pues gent, parelles, joves amb fills, sí, que els pares viuen lluny, ells no tenen els mitjans, uns sous en general molt baixos, perquè a vegades enfoquem només amb el lloguer, amb el preu del lloguer, sí, però sí, això va lligat també amb les nòmines que un cobra. Si jo cobrés 20.000 euros, a mi que em posin 3.000 de lloguer, pues no m'afectaria. Sí. Aquest és el problema també.
2: El preu dels habitatges respecte els sous que hi ha ara, vull dir,
3: està disparat.
2: Està disparat.
3: Aquí està també
2: un dels problemes. Respecte a 25 anys.
3: Aquí està.
2: Això és veritat.
3: Vull dir, treballar, vull dir...
2: I llavors, ara som 40, quants habitants som a Espanya ja? No sé,
3: 50 milions. 50, sí.
2: Molts números, 50 milions.
0: 50.
2: Hem entrat moltes persones, sense tenir en compte la necessitat que hi haurien d'haver-hi habitatges. Doncs estem a casa d'habitatges, a Caldes també, o a mi tant. Som 20.000 habitants a Caldes.
1: Quan deies abans, Rafa, lo dels preus d'aquí de Caldes, el preu de l'habitatge, sí, vull dir del lloguer, evidentment, perquè sí, el lloguer sí, sí, és com... no és el que seria Barcelona, però d'unidó, no?
0: Aquí tenim una situació molt semblant a el que seria una gran ciutat, no? Sent un poble que encara en tenim uns 18.000 o no sé si ha arribat ja...
1: 19.000, gairebé, no? Sí.
0: I tenim una situació que és veritat, que els sous continuen sent els mateixos que fa uns quants anys enrere, i els lloguers han pujat com si no hagués un matí demà, no? O sigui, s'estan aprofitant. O sigui, l'oferta i la demanda és aquesta. O sigui, no hi ha pisos, bueno, o sí que n'hi ha, però per lo que sigui aquí a Caldes, perquè tampoc sé ben bé, no l'he mirat i no l'he preguntat tampoc a l'Ajuntament quants pisos buits, perquè també parlem sempre de construir, però a millor ja tenim aquí una oferta de pisos que hi ha molta gent que no sé si vol posar d'herència als seus bisnets o no sé quan els començarà.
1: No, i hi ha també habitatges que estan buits i són de,
0: clar,
1: dels voltors, eh? Vull dir que
0: sí,
1: són
0: exacte,
1: de...
0: exacte, i això hauria de començar a aflorar una miqueta i a veure quina disposició tenim, i quan tinguem aquesta disposició direm, bueno, ara fa falta fer més coses. Aquí també és veritat que l'Ajuntament no ha fet gaire cosa, que és una realitat, amb els joves, perquè això, els models de família estan canviant, i estan canviant molt, i una persona, un jove de 30 anys que encara viu amb els seus pares perquè no pot, perquè o comparteix una habitació o amb 3 o 4 persones més, o és impossible, que amb la feina que té i la possibilitat, al final t'has de quedar amb el pis dels teus pares, si encara els teus pares el tenen ja pagat i no també estan de lloguer, que això és una altra. Però la gent jove s'està marxant de Caldes, és una situació. Marxen a altres pobles, com Sant Feliu, o intenten buscar poblets on poden trobar un lloguer una mica més econòmic, val? Perquè hi ha més oferta. Aquí està prohibidíssim. Jo tinc l'experiència, no em vull acaparar molt... Tu em talles, Conxi, quan creguis que estic acaparant, però jo tinc la meva experiència.
1: No,
0: que fa...
1: Vosaltres, vull dir, també quan vulgueu parlar, vull dir que també...
0: Sí. Jo tinc els dos pares que farà 4 anys que viuen aquí a Caldes, estan de lloguer. Hem tingut sort que uns familiars han pogut comprar un pis i tenim un lloguer favorable dels meus pares, que tenen ara 92 i 90 anys, però és veritat que quan em vaig proposar, perquè sortien de l'hospital amb una situació ja de l'edat que tenen, no? I no era qüestió de trobar un pis per llogar-los per ell, perquè és que no hi havia res, però és que el poc que hi havia tampoc era accessible, que clar, com que hi ha molt poca oferta, si al final trobes dos pisos que al dia següent, quan vaig a la immobiliària ho veus anunciat i al dia següent ja està llogat, dic, però bueno, que teniu aquí una cola de gent, i sí, hi ha una cola de gent esperant, val? Però clar, si algun arribaves tu, que et quedaves a dormir allà a la porta de la immobiliària, a veure si eres tu el dia següent, que podies trobar aquesta oferta que havia sortit, bueno, oferta dic en el sentit de que oferta no que sigui barata, sinó que puguis accedir-hi, no? I després, doncs això, a millor, doncs el portal tenien quatre escales que no podies assumir amb una persona de 90 anys, coses així. Clar, si a més tens unes limitacions, al no tenir oferta, doncs que et quedes al carrer. Al final no ho han pogut fer, però ha sigut una situació molt delicada que no sabien ben bé on poder posar els meus pares. O sigui, que parlàvem de joves i és un dilema, però ja en aquesta situació, que els meus pares vivien molt lluny d'aquí, els han tingut que portar cap aquí i no trobaven perquè a més la prescripció mèdica, o sigui, aquests senyors ja no poden viure sense tenir un fill o una persona familiar al seu costat. Dic, pues aquí a Caldes ho tenim fotut. Jo mateix tinc una gossa, porto aquí a Caldes, dic lo de la gossa perquè això és rellevant també, porto aquí a Caldes 27 anys, m'he canviat de lloguer, m'he canviat de pis 6 vegades, cap de les vegades, jo crec que això és molt important, aquesta història l'he explicat alguna vegada ja, però poder aquí a la ràdio no, cap de les vegades ha sigut una decisió que he pres jo, o sigui, m'han obligat a marxar, perquè si fa diferents situacions, que també si vols després t'ho puc explicar una per una, perquè jo no posaré noms i cognoms, perquè també tinc que dir una cosa, que gairebé els noms i cognoms coincideixen molt en aquest poble, quan vas a llogar un pis, o dius, hòstia, sembla que hi ha quatre persones que tenen molts pisos aquí. I m'he trobat que de cada pis a l'altre, en 27 anys, sí que són anys, evidentment, no són 4 dies, però, ostres, quan vaig venir a Caldes i podia assumir una miqueta el preu de lloguer, estic ara 4 vegades aquell preu, o sigui, estic per sobre dels 1.000 euros de lloguer, i a més, a posar l'excusa de amb el gos no pots entrar a viure en un lloguer, o sigui, a més amb limitació, però què dius? Per què no puc llogar un pis si tinc un gos? O sigui, quin problema tens en que entri un gos? I a més ja tenim, que jo aprofito que sóc etòleg de gossos, la llei de benestar animal que diu que el gos ja pertany, és un membre de la família, però a la llei, després, els contractes no te deixen i posen la clàusula prohibit gossos. Llavors, un altre handicap més per trobar. Ja no és el preu, ja no és la poca oferta, sinó que a més és això, si és gran i no tens ascensor ja no pots, si ets jove i a més t'has agafat un gos tampoc pots, diu, bueno, on voleu que ens fiquem les persones a viure?
1: I que no hi hagi també racisme, perquè també, vull dir, moltes vegades, bueno, aquí a Caldes no sé, però
0: tu ho has dit, Conxi, encara tinc sort que sóc heterosexual i sóc blanc i sóc català, perquè si no fos així, jo ja no estaria a Caldes, o sigui, va, segur convençudíssim.
3: Aquest problema que estàs explicant, vull dir, al final és una conseqüència també de la gent que, al final, la gent marxa de Barcelona perquè els preus s'han posat impossible, va a la primera corona, quan la primera corona està col·lapsada, que ha passat, se'n va a la segona, i aquí ara estem rebent, i d'aquí, si no canvia això molt, d'aquí res serà Sant Feliu, que és on ara fugen molts joves de Caldes, fugen per un tema de preus, i llavors el que deies dels noms i així, jo no ho sé perquè porto 21 anys al mateix pis i la veritat a mi no hem tingut mai cap problema i hem estat bé, però a vegades parlem dels fons voltor i així, i molts cops és també una persona que té 3 pisos pot ser més voltor que els voltors, sí, o sigui, sí. Al final és tenir la consciència de ficar un lloguer,
0: l'ètica
3: de cadascú, i cadascú sap per on va dins d'uns marges que un s'ha de guanyar el vida, alguna pot ser tampoc que un llogater que llogui el seu pis i al final encara li costi diners, vull dir, si ha de tenir uns mínims, no? I llavors aquí és trobar el punt, i bueno, el problema no ve només d'aquí Caldes, sinó que ja ens ve rebotat i l'estem patint aquí per moltes coses també, perquè no s'ha construït, sigui perquè els promotors no s'hi han posat, sigui perquè no s'ha promocionat prou, per moltes coses, vull dir, i és un problema que ens trobem ara i el patirem els pròxims anys, perquè tampoc no s'arreglarà ni en un any, ni en dos, ni en tres, vull dir, això està clar, però com es fa aquest topall perquè la quantitat més petita de gent amb pocs recursos no es trobi al carrer més del que ja s'està trobant ara, vull dir, això és un problema greu, vull dir, que amb el que deies, gent que, o que deies tu, que s'acaba els contractes de lloguer i li posant uns preus, no tots, perquè és el que deia, no? És l'ètica de cadascú i sapiguer on arriba, però li posarà uns preus que l'expulsarà, i on ficarem aquesta gent?
1: Això
3: vull dir, és un tema, jo crec que és un tema no només de vivenda i d'habitatge, sinó que és un tema global de com s'enfoca com volem viure. I aquí és el que deia abans, de cuidar-ho amb que la gent anem, pensem ben bé què farem, perquè el vot, molta gent diu, uau, no serveix per res. No, sí que serveix, cada vot serveix.
1: I justament és que aquests decrets, el que també, o sigui, a banda d'ajudar al tema del que no es produeixin els desnonaments, ajudar a les persones, no? També és que hi ha d'haver una limitació als preus. Vull dir, és aquí,
3: topall,
1: vull dir,
3: que
1: clar, sigui, i és el que estàs dient, vull dir, ara davant d'unes noves